0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal como éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis, quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

Eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremelous o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremelous Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, i els Tremelous també. Ell va tenir la intuïció de que Tremelous tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, i pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremelous no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, eh? Perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. Paco de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes, encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take On Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahà, ja que tinc un mensurable. Take on me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet en Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Que té de dolent, això. Bueno, doncs, va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó a Barcelona en Jordi Busquer, que ens diu: Hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco. Jordi Busquer, del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

0: second hand.
1: Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busquer, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista va ser John Wayne. Les localitzacions a Tanzània és recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar, i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin Germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma, i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Fabra de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant. No.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio, perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

i la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melanconia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

No t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara el meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament i ho fem junts.
3: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia de Neil Young per aquesta tarda plorar una mica.
2: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo, ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el Coco.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballant.

0: All My Loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum Blanc, Obladí, Obladà, una patxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Colley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

Havana. Arthur Conley, nascut a Geòrgia el 1946, ens deixava als Països Baixos el 2003.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó

0: preocupis de res i...
1: Be happy.
0: Be happy. Dedica't a ser feliç, val la pena intentar-ho.
1: In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry. Be happy.
0: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
1: Don't worry.
0: Per als moments més alegres.
1: Be happy.
0: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics oients s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la terra ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
2: Hola amigos de Cadena 13,
3: somos Soul Sisters. Gracias por vuestro apoyo.
2: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
4: The Way to Your

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això, et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser, com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986, ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú, és de Cruz Rea, i es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles, em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida, si és que algun dia ve al meu costat.

the beach? On the beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza, de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90, que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage, de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret, Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Like a prisoner of love. Like we left the ties. Es calcula que més o menys hauria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer, no se sap quan, però a Londres. Ha. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs, des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casset, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

I Drove All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Train, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes

0: Vincent. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella, un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I avui, al Via Directa d'estiu, volem recordar la celebració del Dia de l'Orgull, un acte que es va celebrar a Sant Andreu de la Barca el dissabte 4 de juliol. Sant Andreu de Barca ha tornat a reivindicar la diversitat amb una celebració en el Dia de l'Orgull, una rua, el manifest de l'associació transversal, la implicació del teixit associatiu i un espectacle amb 6 artistes drag han convertit l'acte central de l'Orgull en una festa per la igualtat i també per als drets LGTBIQ+. I és que els carrers de Sant Andreu de la Barca es van tornar a omplir de música, color i reivindicació amb motiu de l'acte central del Dia de l'Orgull. Una celebració un any més que va combinar el vessant festiu amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una edició que va incorporar novetats com un nou recorregut que va iniciar-se a la plaça Federico García Lorca per finalitzar a l'esplanada del Mercat Setmanal. També es va realitzar un taller infantil, una exposició artística i un cartell renovat del tradicional espectacle drag. De fet, la jornada va començar amb la rua, va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca, animada per la barca de la Grupa i la música dels PD Patxes, i a més de la Perla, la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, convertida ja en una de les imatges més representatives de l'orgull del municipi. La celebració va continuar a l'esplanada del Mercat Setmanal, on les entitats locals van tornar a demostrar el seu compromís amb la defensa de la diversitat. Un dels moments més emotius va arribar amb la lectura del manifest que enguany va anar a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca, que també va comptar amb la participació de la colla castellera dels castellers de la Droc. La programació també va reservar un espai per als més petits amb un taller creatiu, organitzat per l'Esplai Pingüí, inspirat en la imatge artística d'aquesta edició de l'Orgull i pensat per apropar els valors de respecte a la inclusió i la diversitat als infants i també famílies. I a la nit va culminar amb un dels actes esperats, el gran espectacle Drac. L'escenari va reunir Àlex Bonet, Ai Tormenta, Chloe Vito, Clover Beach, L'Escàndalo i Petita, artistes de referència de l'escena drag estatal, diverses d'elles conegudes per la seva participació en el Drag Race Espanya. La presència d'Ai Tormenta també va servir per ampliar la representació de totes les identitats i expressions artístiques del col·lectiu. Sant Andreu també va voler copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques que van participar d'aquesta edició de l'acte central del Dia de l'Orgull, on es van deixar una frase.
2: Tenim que seguir lluitant, tenim que seguir estant, tenim que seguir, això és molt important, i necessitem totes les mans i veus possibles.
3: L'amor és lliure, que tothom el pugui gaudir.
4: Visca el Dia de l'Orgull, visca nosaltres i seguirem fins on calgui per defensar els nostres drets.
3: Doncs una cosa que no sigui un tòpic, doncs felicitat, llibertat i molt d'amor.
5: Que l'amor és lliure i que, si us plau, que tothom ho respecti, si us plau, és l'únic que demanem.
6: Com d'important és fer xarxa.
7: La cosa més, com era? Ai, se m'ha olvidat. The only thing more powerful than hate is love.
1: Des de l'agrupació de joves s'ha valorat de forma molt positiva la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. Malgrat les altes temperatures, van voler també agrair la implicació dels veïns i veïnes. Els representants de l'entitat han remarcat que la jornada havia tornat a combinar reivindicació i festa i va posar en valor el suport que el municipi mostra any rere any al col·lectiu. N'hem parlat amb Àlex Reyes, Gorka Pedrosa i Oriol Pedrol.
8: Bé, com sempre, doncs, volem donar les gràcies a la població de Sant Andreu de la Barca pel suport, perquè sempre és un èxit, i ens han recolzat, hi ha hagut molta gent, i ha estat una jornada doncs, reivindicativa, però també festiva.
1: Malgrat la calor, no?, intensa d'avui també, la gent finalment s'ha animat.
4: Sí, la nostra població sempre respon. Jo crec que és important que des del mateix municipi doncs, la gent respongui, que hi hagi aquest ambient en festiu i que malgrat la calor doncs, que la gent surti, que s'ho passi bé i sobretot que reivindiqui allò que cregui convenient.
1: Avui en aquesta rua, després amb el manifest i després amb el show drag, com és ja habitual, i amb aquest sopar a la fresca. Per tant, tot un complet, no?, el dia d'avui.
4: Sí, sí, totalment. Cada any ens superem. Cada any millorem expectatives i la veritat que estem molt contentes de la resposta i de la participació del nostre poble.
9: I a més, aquest any, l'agrupació jove, un extra més, que ha estat l'exposició Desviars, que podem veure a la Biblioteca Aigüestoses. Per cert, algun dels artistes els tenim avui aquí, també.
10: Sí, tant que sí. Ha estat una peça més d'aquest any, de l'orgull d'aquesta edició. I tant, hem tingut aquí artistes que han estat mostrant les seves obres, a part de l'exposició, que han venut doncs, per prints de les seves obres que fan durant l'any. També han fet diferents activitats, fotomatons artístics i, òbviament, doncs, també l'exposició, que segueix present a la Biblioteca Aigüestoses fins a final de mes.
9: I un any més continuar reivindicant els drets, no?
11: Exacte. En un any en el qual l'Observatori ha dit que el 2025 va ser un dels anys amb màxims històrics en violències cap a les persones LGTBIQ+, doncs considerem que com a municipi hem de continuar recolzant i fent suport al col·lectiu i defensant els nostres drets.
9: És tot un mes d'activitats, no només amb l'agrupació de joves, sinó activitats promogudes també per l'Ajuntament i també amb d'altres entitats amb motiu del Dia de l'Orgull i seguir reivindicant un any més.
4: Correcte, a seguir lluitant, a seguir reivindicant com som, com estimem i res més, a gaudir moltíssim.
9: Finalment, un missatge, quin missatge ho donaríeu?
11: Doncs res, que Sant Andreu de la Barca és oberta, tolerant i que l'agrupació de joves estarà any rere any organitzant aquest orgull.
4: Visca l'orgull LGTBI, visca la gent de Sant Andreu de la Barca i sobretot que mai deixeu de lluitar.
10: Sant Andreu de la Barca segueix sent un baluard de la defensa del col·lectiu.
1: La lectura del manifest va anar enguany a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca. Vam poder parlar amb el Juanma Espejo, que és el president d'aquesta associació, a més de la Vero Pérez, el Gorka Chasco, la Marga Fernández i també el jove Luca.
12: Bueno, avui dia estem naixent, ¿vale? És com si fóssim un nadó que està creixent amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i encara estem molt, molt, molt al principi. De moment, doncs mira, ja hem aconseguit aquí col·laborar i estar amb el Dia de l'Orgull a Sant Andreu, fer els parlaments, i vull dir, i tot perfecte. Ja hem fet unes samarretetes, d'aquí a poc ja veureu les samarretes per fer una mica de... perquè som una associació sense ànim de lucre, i clar, ens hem de... Normalment, ens hem de subvencionar, ens hem d'alguna manera, no? L'Ajuntament ja col·labora, a l'Espai d'Igualtat, la Damaris també col·labora amb nosaltres, però clar, estem encara començant.
9: Una associació que heu de donar molta visibilització, no?
13: Sí, perquè és necessari, perquè fins ara sempre hem existit, però fins ara era com que no estava visibilitzat, tampoc està normalitzat, i el que volem és precisament doncs, trencar amb aquesta normativa i donar-nos a veure i la nostra realitat, que és existent.
9: Sí que sou molt actius i molt actives, eh?
13: Molt, molt intensos todos.
9: Gorka, continua treballant, no?
14: Hay que seguir trabajando y duro y más por los días que nos tocan de que la derecha se está viniendo arriba un poco.
9: Això ho heu destacat vosaltres en el discurs, avui? Amb el manifesto ho heu comentat, això?
14: Sí.
13: Heu comentat que a nivell, per exemple, de llei sí que estem avançant, però a nivell social, per exemple, sembla com que anem com un pas enrere, no? I per això creiem que és molt important doncs, això, aquesta visibilització, trencar amb la norma i que ens coneguin i que aquí estem.
9: Com us heu sentit avui aquí amb aquest manifest davant de tanta gent aquí a l'Esplanada?
15: Pues ha sigut molt emotiu i molt recolzats, que és el que necessitem hores d'ara, aquest recolzament i que tothom sàpiga que existim, que som famílies, que tenim els mateixos interessos pels nostres filles, filles, fillis, per tothom que es vulgui apropar.
9: Per saber que no estan ni sols ni soles, no?
15: I tant. Jo em sento molt recolzada en aquesta família, perquè som una família, de debò.
9: Bueno, parlem amb els joves i les joves, no? Que també tenim avui aquí representació. Com et dius?
16: Luca.
9: Bé, com t'has sentit avui, aquí llegint una part del manifest davant de tothom?
16: Però lo voy a decir en castellano, perdón.
9: Sí.
16: Al principio pensaba que iba a estar muy nervioso, pero estaba muy tranquilo al final.
9: I del missatge que heu donat, què?
16: Muy bonito, o sea, yo creo que cualquier persona le pudo haber servido mucho para sus hijos, hijas o hijes y van a estar muy bien.
9: Donant recolzament, no?
16: ¿Qué?
9: Donant recolzament, dando apoyo, no?
16: Sí, mucho, porque hay mucha familia que lo necesita y si no lo tienen de otras personas que ya lo están viviendo, va a ser difícil.
1: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
16: 10.
1: Y ya piensas así, amb aquest missatge tan clar, ¿no?
16: Sí.
1: Molt bé, gràcies.
16: Nada.
12: No, home, els joves estan molt sensibilitzats perquè gràcies a Déu encara hi ha joventut que pensa amb el cap i no són tontos. Clar, per exemple, el Luca, pues, i com el Luca, molts joves ja veuen que l'extrema dreta està pujant i és un perill perquè tot el que hem aconseguit en molts anys i que ens ha costat aconseguir ho podem perdre en res. I això ens dona molta por. Ens dona molta por perquè la majoria són marionetes mogudes pel centralisme de Madrid. No és una altra cosa.
1: El manifest a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca també hem valorat la jornada de l'acte central del Dia de l'Orgull amb l'alcalde Marc Giribet.
17: Doncs precisament un any més defensant els drets de qualsevol persona de sentir-se el que es vulgui sentir i estimar qui vulgui estimar. I precisament el que fem avui aquí a Sant Andreu de la Barca és mostrar aquest orgull i celebrar aquest orgull de ser qui som i del que volem representar una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat on tothom se pugui sentir estimat i diguéssim, integrat, i aquí és el que busquem, no? I jo crec que amb aquest acte festiu, que el col·lectiu també sap protegir molt i sap cuidar molt, el que estem fent precisament és poder explicar casuístiques que solen ser més dures, però que amb aquest acte festiu ajuda que la gent estigui més pendent i que també el missatge, diguéssim, jo crec que arribi molt més.
1: A més, tot un mes d'activitats on han participat moltes entitats, des de l'agrupació de joves, organitzant el dia d'avui, i també una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, la d'Esbiars, la col·laboració també d'altres entitats com el Centre Cultural Andaluz, els Gegants, també, en aquest cas, també la Colla dels Castellers de la Droc, des de també l'agrupació de comerç conjuntament amb la regidoria LGTBI de l'Ajuntament de Sant Andreu Barca i d'Igualtat amb aquests distintius LGTBI friendly pels comerços. És una implicació molt, molt gran, no? Que les entitats s'impliquin també.
17: Jo crec que és molt important, de la mateixa manera que és molt important, diguéssim, quina és la visió política per poder enfocar tot aquest mes d'activitats i, per tant, la prioritat que això suposa per l'equip de govern municipal, de la mateixa manera anem de la mà, com deies molt bé, amb el teixit associatiu, on també l'agrupació de joves aporta, diguéssim, una part molt, molt important d'aquest acte central. I jo crec que és molt important això, tenir des d'administracions compromeses a la societat civil compromesa, i per nosaltres això jo crec que, diguéssim, és el valor més important, que a Sant Andreu de la Barca tenim una societat molt compromesa amb els valors del col·lectiu LGTBIQ+, i jo crec que en aquest sentit hem de seguir treballant i expandint coneixement. Res d'ideologia, és coneixement. Conèixer quines són les dificultats que tenen veïns i veïnes com nosaltres pel simple fet de sentir-se o d'estimar alguna persona, no? I per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament tenen tot el nostre recolzament i hi serem sempre, i per tant crec que és un acte important i esperem que es vagi animant amb el pas de les hores.
1: Fins i tot des de l'Associació Transversal, que han estat els protagonistes d'aquest manifest d'avui, una entitat de Sant Andreu de la Barca, que també dona molta visibilitat i molta feina.
17: El col·lectiu trans, i precisament és una entitat molt pionera també a Catalunya, o sigui, és una entitat que està obrint camí, hi ha d'altres, evidentment, que ja a Catalunya funcionen, però aquesta ha vingut amb molta força i amb molta identitat santandreuenca, i ens fa molta il·lusió, diguéssim, exportar al resta del país, doncs, aquesta diversitat, aquesta pluralitat, transversalitat i, sobretot, cohesió i integració. I això és el que també volem. Estem parlant de persones i les persones estan per davant de tot i els drets s'han de protegir per davant i per sobre de tot.
1: També hem pogut parlar amb el regidor LGTBIQ+, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero.
18: Doncs sí, com cada any arriba la celebració de l'acte central de l'orgull LGTBI i un cop més Sant Andreu de la Barca es bolca amb la reivindicació dels drets del col·lectiu. Ho hem vist amb una rua multitudinària i amb una esplanada del mercat que fa goig veure, ple de famílies, ple d'entitats que han volgut col·laborar, com els Castellers de la Droc, l'Esplè Pingüí i l'entitat transversal, la nostra entitat de famílies d'infants i joves trans. I només cal veure aquesta esplanada per veure que que Sant Andreu és una ciutat orgullosa i reivindicativa.
9: Satisfets de totes les activitats de tot aquest mes, activitats, com dèiem, amb moltes entitats, també amb els comerços, amb aquest segell LGTB Friendly amb els comerços de Sant Andreu de la Barca?
18: Doncs sí, molt orgullós perquè, com dic, o sigui, tots els estaments de la ciutat s'han volcat en aquest mes de l'orgull. Des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI, doncs, hem posat totes les eines perquè les entitats, doncs, puguin fer visible les seves reivindicacions, i avui, doncs, som aquí amb aquest acte central sempre organitzat amb la col·laboració de l'Agrupació de Joves, que un any més, doncs, han demostrat ser el motor de les reivindicacions d'aquesta ciutat.
9: La regidora d'Igualtat i també portaveu d'En Comú Podem també ha estat present en aquesta edició de l'acte central de l'Orgull.
19: Un éxito, mucho color, a pesar de la calor terrible que hace una vez más. San Andrés de la Barca demuestra que somos diversos, que somos alegres y que queremos la diversidad como un valor importante. Y bueno, pues eso, como decía, un éxito de convocatoria.
9: Col·laboració no només d'Ajuntament, sinó també de moltes entitats aquest any.
19: Bueno, este año yo creo que más aún que nunca, la grupa como siempre dando el callo, pero también el Splay, la Transversal y bueno, y todo el resto de entidades que dan soporte y que lo que hacen es pues eso, dinamizar toda la actividad.
9: Continuar reivindicant, ¿no?

0: que són molt importants i no hem de defallir en cap moment, no hem d'aturar-nos en cap moment, perquè queden moltes coses encara per assolir, i content i orgullós de la meva ciutat i de la seva gent.
1: I finalment us deixem l'àudio íntegre del manifest que va llegir l'Associació Transversal en l'acte central del Dia de l'Orgull. Un Dia de l'Orgull on van participar també d'altres entitats de Sant Andreu de la Barca i on també van participar els castellers de la DROC, a més de l'Esperai Pingüí, un acte organitzat per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració també de l'Ajuntament.
2: Bona tarda a tothom. Som una associació de famílies trans que ens diem Transversal. Avui prenem la paraula en primera persona perquè la nostra veu és important. I avui també volem reconèixer les mares, els pares, les germanes, els germans i totes les famílies que acompanyen els seus fills, filles i fillis amb amor, respecte i orgull.
3: Vuestro apoyo es fundamental. Escuchar, creer, amar y defender a una persona trans es un acto de amor que transforma vidas y contribuye a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.
4: Sabem que moltes famílies també heu hagut d'aprendre a trencar perjudicis i afrontar dificultats, i aquest camí mereix ser reconegut.
5: Quan una família abraça el seu fill, la seva filla o la seva criatura tal com és, envia un missatge molt poderós, que l'amor sempre està per damunt de la por i de l'odi, perquè cap persona haurà de créixer sense sentir-se estimada, respectada i lliure de ser qui és.
6: Com a famílies d'aquests infants i joves, reprenem el seu missatge plens d'orgull. La nostra entitat va néixer d'una necessitat urgent i vital, la de crear un espai segur al nostre municipi per a totes les famílies d'infants i joves trans que hi vivim. Un lloc on compartir experiències, recolzar-nos mútuament i, sobretot, sentir que no estem sols en aquest camí.
7: El objetivo principal de Transversal es tejer red con todas las familias de infancia y juventud trans para acompañarnos y ayudarnos. Pero por encima de todo, queremos ser los referentes y el grupo de apoyo para cualquier familia que esté empezando ahora mismo ese proceso de acompañamiento en la transición de su hijo, hija e hije. Queremos que sepan que no están solas, que hay un grupo de familias que lo acompañarán, las asesorarán y las apoyarán desde el primer día.
8: En el día de hoy queremos enfatizar la importancia de hacer un grupo y crear una auténtica comunidad con todo el colectivo LGTBI. No podemos olvidar que somos un colectivo altamente vulnerable.
9: Actualment ens trobem en una paradoxa preocupant. Mentre que hem aconseguit avançar en l'àmbit de les lleis, patim un retrocés en l'àmbit social. Els discursos d'odi de la dreta i de l'extrema dreta estan generant confusió a la ciutadania i ens estan fent molt de mal. Molt de mal a tots. A tots. Ho veiem als espais polítics, als mitjans de comunicació, les xarxes socials i els nostres carrers. Les diferents formes de violències cap a les persones del col·lectiu LGTBIQ+, nodrides del patriarcat i la cis-heteronorma, ens amenacen dia a dia i posen en risc els nostres drets i les nostres vides. Per aquest motiu, tenim la gran responsabilitat de continuar reivindicant, de continuar lluitant pels drets dels nostres infants i joves i d'exigir que es compleixin les normes que ens protegeixen.
10: Ante esta realidad afirmamos con claridad que no es suficiente. No es suficiente con la asistencia de un grupo de familias trans. Ni es suficiente con celebrar las fechas señaladas del calendario. Es absolutamente necesario que las administraciones velen con voluntad real para invertir más en recursos en los municipios en cuestión de formación, información y actividades continuas para concienciar a la sociedad y normalizar nuestra realidad.
11: Per això instem a l'Ajuntament i a tota la població a implicar-se i a treballar conjuntament per aconseguir una societat, aquí Sant Andreu de la Barca, que conegui, respecti i defensi el nostre col·lectiu. Allò no s'aconsegueix de manera puntual, s'aconsegueix amb accions sostingudes amb el temps.

0: amb més activitats als centres educatius, començar amb la base de l'escola bressol i educació primària i donar-li continuïtat a secundària, amb formació, sensibilització a totes les entitats del municipi, amb implicació dels comerços i fins i tot d'entitats privades que donen servei al nostre poble.
1: Des d'aquí volem expressar el nostre agraïment a l'Espai d'Igualtat, que ens ha acompanyat i recolzat en tot el procés de creació d'aquesta xarxa de famílies, ajudant-nos a visibilitzar-nos i a col·laborar amb el teixit sociocultural del municipi.
2: Per acabar, no podem marxar sense agrair públicament a l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca per donar-nos l'oportunitat de participar activament en aquest acte i donar-nos veu amb aquest manifest. Sempre sereu exemple de lluita pels drets LGTBIQ+, a la nostra ciutat i un exemple de compromís a la defensa del col·lectiu.
3: Agraïm també als castellers de la DROC, Espai Pingüí, per sumar-se a aquest acte, així com la resta d'entitats que d'una manera o altra s'han sumat al programa d'activitats d'Orgull.
0: Des de Transversal continuarem visibilitzant i fent xarxa pels nostres fills, filles i fillis i per una societat plenament lliure i respectuosa. Visca l'Orgull!
4: El manifest d'enguany del Dia de l'Orgull a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca. També en l'acte central del Dia de l'Orgull hi van participar alguns dels artistes que han participat a l'exposició col·lectiva Desviars, una exposició d'art LGTBIQA+, que es pot veure fins al dia 31 de juliol a la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca. Recordant el Via Directe d'estiu, algun dels millors moments d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu. I a continuació escoltarem l'entrevista que manteníem amb Frank López i el Víctor Leal. Parella i jugadors del equip de Genuïns de Sant Andreu de la Barca que van protagonitzar també en l'entrevista de Ràdio Sant Andreu un emotiu testimoni sobre la diversitat afectiva, la neurodivergència i els valors que l'esport pot transmetre a la societat. Una entrevista que vam realitzar el passat 22 de juny.
5: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: I a continuació, en aquesta via directa d'estiu, recordem l'entrevista de l'Espai de Regidors amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra.

0: A l'espai de regidors comentem la vessant professional i política dels regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui conversem amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra. És regidora de FEM Sant Andreu a l'Ajuntament des de l'any 2023. S'ocupa les regidories d'Educació, Infants i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i regidora adscrita a Cultura. Compta amb una trajectòria professional vinculada al món de la docència i ha format part també de diferents entitats de Sant Andreu de la Barca. Avui conversarem, com dèiem, de la seva vessant professional i també política. Anna Serra, benvinguda a l'Espai de Regidors.
1: Hola, Jordi, moltes gràcies per convidar-me.
0: Preparada per aquesta entrevista?
1: Sí, va, sí.
0: Dèiem que compta amb una trajectòria professional dedicada a la docència. Podem dir que és una professió molt vocacional, no?
1: Totalment, totalment. Les persones que es dediquen... que ens dediquem a l'educació, sigui d'una manera o d'una altra, sempre hi ha alguna cosa en comú i és la passió que sentim per tot el procés educatiu, que pot ser des de moltes mirades. Jo, per exemple, he fet un recorregut molt ampli i he estat des de monitora de menjador, monitora d'esplai, vetlladora, mestra, ara regidora, i sempre vinculat al món educatiu. Per tant, com et deia, compartim aquesta mirada i aquest amor per l'educació i el desenvolupament, però cadascú des del seu espai.
0: Diem que la professió de la docència és molt vocacional, no?
1: Total. És que si no és vocacional, hi hauria moltíssims moments, molts, en els que renunciaries. Perquè és tan complicat, avui dia... la docència és complicadíssima. Acompanyar un infant avui dia és molt difícil. La societat ha canviat i canvia constantment, i per tant has d'estar en constant, tu també, canvi i constant moviment i sempre formació continuada per poder atendre aquest alumnat, aquests infants, aquests joves, de la manera millor.
0: Quan va tenir clar que es volia dedicar a la docència?
1: Doncs mira, ja de petita, superat el moment, vull ser veterinari, vull ser astronauta, sí que va començar una mica a encarrilar-se aquesta idea de dedicar-me a l'educació, de ser mestra. Jo, a més, a casa som una família mitjana, bueno, ara ja es considera gran, no? Som tres germans, la meva germana té una discapacitat, i jo suposo que va arribar un moment que jo vaig fer un punt d'inflexió i jo volia també col·laborar, posar el meu granet de sorra. No sempre he volgut treballar amb infants amb discapacitat, també perquè em tocava de prop i no sabia fins a quin punt podia estar preparada, però al final, doncs mira, vaig fer la carrera de mestra d'educació primària i després em vaig acabar especialitzant en l'atenció a la diversitat.
0: Per tant, quan era petita ja jugava a fer de mestra?
1: Jo sí, jo tenia allà totes les meves nines i ninos allà col·locats i anar explicant tot.
0: La política també ho és, de vocacional?
1: També.
0: O la política local, en aquest cas?
1: Sí, també ho és, també ho ha de ser. Fixa't que fa molts anys que sempre bromejàvem, entre broma i no, amb els amics, no? De dir, és que ens hauríem de posar i... Per al final, tu el que vols és millorar la teva ciutat. Si tu t'estimes el lloc on vius, t'estimes el teu entorn, t'estimes les entitats, que també és una part important de la meva vida, i... Bueno, suposo que sents aquesta necessitat una mica de posar-te... Primer intentes... En segona posició, no? De veure si aportant una mica pots millorar alguna cosa, però quan veus que hi ha una resistència, el que has de fer és posar-t'hi tu, si vols accedir a aquest canvi, i va ser el cas. He de dir que a mi em va costar, eh? Vaig ser de les últimes en...
0: Ara és la pregunta que va ara, no? Com i quan va decidir entrar en política? Comenta ara, no?, que el fet amb els amics i amigues, no?, pensant, doncs, potser algun dia ens haurem de posar, però què va passar aquell any 2023 perquè formés part d'una candidatura que era la de FEM Sant Andreu?
1: Doncs jo he de dir que estic...
0: Qui la va convèncer en entrar en política?
1: Jo estic on soc gràcies a la UNICE, que la UNICE em va venir a buscar moltíssimes vegades i jo tenia molts dubtes. Jo tenia clar que podia participar, que em podia involucrar, però no sabia si m'acabava de veure com a candidata a ser regidora, perquè a mi m'agrada molt la meva feina. Jo en aquell moment era mestra, jo estava en una tutoria de primer de primària I malgrat tot el que dèiem de les dificultats, del que suposa avui dia ser docent, a mi m'agrada molt la meva feina, m'apassiona. I jo deia, ostres, ara, de quina manera poder jo contribuir a l'educació des de una altra mirada que jo desconeixia en aquell moment, que ben bé en què consistia i tal. Però és veritat que la UNICE també és molt insistent i vam estar parlant moltes vegades i a base de també ella pica pedra i de jo engrescar-me a poc, doncs mira, gràcies a ella i a tot l'equip de FEM Sant Andreu, encapçalat pel Marc, doncs avui sóc aquí i podem encapçalar també millores educatives a la ciutat.
0: Per què va decidir-se per FEM Sant Andreu?
1: Perquè tenia un projecte molt bo, elaborat per moltes persones diverses, persones que venien, bueno, que tenien molts colors polítics realment, però que estaven desencantades amb el que hi havia a la ciutat. I quan això passa, es crea una arma molt poderosa, que és una xarxa de persones, com deia, molt diferents, de gustos i d'opinions molt diverses, que vam crear un projecte comú per millorar el lloc on vivim. I penso que això va ser el que a mi em va fer decidir de dir, vinga, és ara, ara és el moment. Hi ha persones molt potents, persones que tenien moltes ganes de millorar la ciutat. Ja no dic d'entrar o no entrar, perquè al final penso que això també acaba sent secundari. I el projecte, com deia, molt elaborat, molt divers, i va ser el moment, clarament.
0: S'imaginava vostè en aquella campanya, o quan es va presentar aquell mes d'abril del 2023, la candidatura, que es va fer una presentació al Teatre Núria Espert, en aquell moment es pensava de que finalment seria regidora?
1: Ni de lluny pensava que jo havia d'entrar, perquè a més jo estava bastant allunyada dels primers números, per tant pensava, bueno, no, anem aquí, col·laborarem en tot el que puguem i som-hi. I sí que és veritat que a mesura que anava passant els dies i les setmanes, allà s'estava coent alguna cosa, s'estava coent molta gent que s'apropava, molts ànims, molt de suport, actes que fèiem, que pensàvem, ostres, no? Que feien una mica de vertigen, anem a fer un acte al teatre i anem a explicar totes les nostres il·lusions i tot el que volem fer. I de sobte omplim un teatre Núria Espert i allò per nosaltres va ser com, ostres, que el canvi no arribarà, que és que el canvi ja ha començat. I va ser allà que vam dir, pues mira, potser sí que és possible.
0: Vostè anava en número 8 a la candidatura.
1: Uh-huh. Sí, sí, jo pensava que... Jo no... Vaja, no sé, veníem de tenir 6 regidors i contentíssims. Però efectivament, doncs va passar. La gent volia un canvi i nosaltres els primers que el volíem.
0: A més, després, quan es va presentar el Cartipàs, Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i a més regidora adscrita a Cultura. El fet de ser regidora d'Educació, Infància i Famílies, tenint en compte la seva vessant, doncs, com a docent, perquè a vegades no passa això, no? Han hagut mestres... docents que han estat regidors i no han ocupat precisament la regidoria d'educació, no?
1: Sí, jo sóc plenament conscient que per ser regidor no és obligatori, evidentment, conèixer o haver treballat, estudiat, format en l'àmbit en el que tu seràs regidor. Però és veritat que això és un gran avantatge. És un gran avantatge quan tu arribes a un lloc i has d'anar a una escola, has d'anar a un consell escolar, has de planificar millores educatives i tu vens del món educatiu. Això és un gran pas. És un gran pas que Sant Andreu no tenia des de no sé ni remuntar-me a quin any. Per tant, la primera cosa que vam pensar va ser, ostres, jo necessito aquesta regidoria, ha de ser meva, perquè penso que tenim molt a fer. En matèria educativa, Sant Andreu estava a les antípodes de... Bueno, hi havia molt poc i volíem començar a construir. I també era una gran responsabilitat, no?, començar a construir sobre un terreny pràcticament buit.
0: Què és la política per vostè o com hauria de ser la política?
1: Per mi la política ha de ser transparent. És transparent, és propera, molt propera. i penso que això ho estem fent, que la gent, que els veïns i veïnes no ens vegin com una cosa llunyana i poc accessible, sinó tot el contrari, que ens vegin pel carrer, que ens parin, que nosaltres puguem fer la nostra oficina també a l'abast, que ens puguin escriure. Jo tinc el telèfon, que m'és igual l'hora que m'escriguin, i sempre procuro contestar. Ara que soc mare, és veritat que depèn quines hores se'm complica, però sí que intento sempre donar resposta a tothom. Si em truquen, si m'envien un WhatsApp, si em fan un correu electrònic o em venen a veure a l'Ajuntament. El més important és, de la política, és ser propers i escoltar el que la gent necessita.
0: Hi ha algun polític o líder que hagi estat una font d'inspiració tant a nivell professional com personal? Polític o política, evidentment, eh?
1: Doncs mira, jo no me n'aniré molt lluny. Vull dir, no me n'aniré molt lluny i em quedaré aquí a Sant Andreu de la Barca. I jo crec que com la UNICE, per exemple, per mi és un referent. És un referent, és una persona que té una regidoria molt complicada, que sí que ve de l'entorn educatiu i per tant ara també des de serveis socials, i ella doncs haver estat vetlladora també la fa connectar molt amb tot el tema de la inclusió. Ella ha fet molta formació, però s'està formant a dia d'avui també en integració social, treball social. I ostres, en educació social penso que està fent la carrera, exactament. I penso que això és tan important, a l'arribar a un lloc i ser conscient que tu, doncs potser et falten estratègies o et falta alguna cosa, però l'aconseguiràs. I ella ho està fent. I per mi això és tan important, és vital. La formació continuada per mi és vital. I per tant, això en un polític penso que es veu tampoc. que de veritat, que penso que per mi la UNICE és una inspiració i és un referent.
0: Va passar aquesta temporada per l'espai de regidors, per tant vam conèixer també la seva trajectòria política i també la seva trajectòria doncs, més personal. No sé si hem parlat abans de fer aquesta entrevista o li he donat alguna pista.
1: No hem parlat.
0: Hi ha preguntes que són d'examen, que sí. Sempre les fem aquí en l'espai de regidors, com que és la política o també el tema de referents polítics, on com va entrar en política. Hi ha d'altres que aquestes entrevistes, evidentment, busquem doncs, aquesta part personal. Com hem dit abans, Anna Serra, regidora de Fem Sant Andreu des de l'any 2023, una vida professional dedicada a la docència. De quina etapa?
1: De primària. De 6 a 12 anys.
0: Suposo que valora l'etapa com a professora de molt bona, no?
1: Sí, boníssim. A més, jo he estat tant tutora de primer de primària com de sisè. Vull dir que, i són dues feines diferents. Totalment diferents. Vull dir, en una ja tens un alumnat molt més autònom, que els conflictes que es poden generar o les preocupacions són unes, molt concretes, hi ha més tipus social, d'acceptació, de desenvolupament personal, i després tens uns alumnes de primer de primària que acaben d'arribar d'I5, totalment verds encara, no? I és com, ai, no? Que acompanya'ls perquè puguin créixer, perquè puguin fer-ho feliços, perquè arriba un moment molt important, que és l'aprenentatge lector, la lectoescriptura, i per tant, ostres, és un moment molt, molt important i molt tendre. I per tant, són per mi dues feines amb necessitats totalment diferents.
0: I tornarà a fer de professora?
1: Segur que sí. Espero que sigui encara d'aquí a uns anys, perquè m'agradaria continuar desenvolupant la feina que estic fent actualment, perquè aquest projecte que deia que en el seu moment era un canvi, doncs aquest canvi encara s'està produint, i per tant penso que encara no hem acabat aquesta etapa, que tenim molt a fer, i m'agradaria tornar a les aules, sí, però no encara.
0: Els seus pares regenten un negoci a Sant Andreu de la Barca. No va decidir seguir el negoci familiar, no?
1: No, jo he de dir que jo de petita li tenia una tírria a la botiga. Jo pensava, ai, no, jo vull anar de vacances, jo vull... Pues això, no? Arribava les vacances d'estiu de l'escola. Ai, per què no anem al càmping? Per què tal? No, perquè hem de quedar-nos, hem de treballar. O els caps de setmana, anem aquí, anem allà, no, que hem de treballar. I amb ulls de nena, sí que és veritat que això doncs era la realitat, però amb ulls d'adult, al final tota aquesta feina que feien molts pares que fan s'ha traduït en l'exemple de dir, no, és que tu estàs al capdavant d'un negoci i tu ets el primer que has d'estar allà, i és igual si és dissabte i és igual que és divendres, i tu arribes el primer i marxes l'últim, i això no, tampoc ho fa tothom. quan tu doncs ets al cap d'un negoci. Però a casa meva sempre s'ha fet això, i el meu avi aleshores amb la Montserratina, que ja ho va iniciar, i mons pares, doncs els dos amb el, ara amb el Serra Alba en aquest cas, doncs també ho fan així.
0: Quan li va dir la decisió de jo és que em vull dedicar a una altra cosa?
1: Bueno, ja ho sap, jo crec que ja ho tenien clar, tot i que jo havia treballat el negoci quan encara tenien el Condis, i de ben joveneta, als estius, allà, bueno, pues ves i així et guanyes uns dinerons a l'estiu i ajudes a fer pues, a la caixa o a la tasca de reponedor, no? I jo allà, pues vinga, bé. I la veritat que bé, super. Però no, jo, com deia, jo ja tenia clares les meves idees. Jo sóc molt tossuda, és veritat que ho sóc. Per lo bo i per lo dolent, sóc molt tossuda, i per tant, jo tenia molt clar que allò era una cosa temporal, i que jo volia estudiar magisteri i que jo volia ser mestra.
0: Quin missatge li donaria ara als seus pares si escolten aquesta entrevista, la Loli i el Jaume?
1: Doncs que els admiro molt i que són un referent per mi, que són un referent, i que tant de bo que el temps que els hi queda de treballar, que espero que sigui poc, doncs que l'acabin de gaudir i que realment doncs, tenen els fruits avui de tot el que han anat sembrant durant tota la vida.
0: Parlàvem abans també de les diferents associacions, no?, on ha format part de l'Esplai Pingüí, la Colla de Diables, on va exercir el càrrec de presidenta, els Castellers de la Droc, l'Agrupació Jove, el Motoclub Sant Andreu, això també per herència familiar, o pel pare, pel Jaume Serra. Quin bagatge li ha portat pertànyer a aquestes entitats? O si tothom hauria de pertànyer en algun moment de la seva vida a dedicar-li un temps a una entitat, no?
1: Jo crec que sí, que hauria de ser... Bueno, és la cosa més recomanada que jo puc fer a les famílies i a tots els joves i a totes les persones adultes que s'associïn. Jo, quan estava fent magisteri, quan jo estava fent educació primària, jo me n'adonava que tota l'experiència i bagatge que a mi m'estava donant l'Esplai Pingüí, que mentre jo estava fent la carrera, jo estava treballant i fent de voluntària també dissabtes amb el grup de joves, jo me n'adonava que la Uni no em podria donar mai totes les vivències que jo m'estava emportant d'aquella entitat, que a mi m'ha fet créixer i aprendre moltíssim, moltíssim, per totes les experiències que hem viscut, per totes, bueno, tots els inconvenients que ens han pogut anar venint i que hem hagut d'anar solventant, els imprevistos, i també tots els fruits que hem recollit amb els infants i joves, que ara els veig i dic, mare meva, no, com ha passat el temps. I el mateix doncs, amb la resta d'entitats. Vull dir, en aquest cas l'Esplai era una entitat, és una entitat de lleure, evidentment de lleure educatiu, el lleure educa, i amb la resta d'entitats, amb Diables, per exemple, que també vaig ser presidenta, molt orgullosa, més que vam fer també aquí una entrevista en el seu dia per ser també la primera presidenta dona de l'entitat, doncs també un creixement personal increïble. Això és la primera experiència gestionant persones, perquè hi ha persones de tota mena que tenen interessos i bueno, volen fer activitats diverses, i penses, ui, no, anem a endreçar, anem a intentar organitzar tot això, i és una feina de planificació i organització ingent.
0: I com es gestiona el fet de que hagi format part d'aquestes entitats, i algun dels membres en qui va formar vostè a part d'aquestes entitats avui en dia estan al seu costat en el mateix partit polític, recordem per exemple Javi Romero, o d'altres estan en un altre partit polític, com per exemple el Froilán Salgado, que actualment i en aquesta legislatura com a membre del PSC.
1: Mira, jo, pel que fa al Javi, el Javi és molt més que un company d'entitat, és un dels meus millors amics, hem viscut moltíssimes aventures junts i la millor aventura que estem vivint és aquesta, la veritat. Quan vam sortir, el primer que vam dir va ser és que això no ho podíem haver fet si no estiguéssim els dos. Vull dir, era una cosa que havíem de viure i que havíem de treballar conjuntament. I després, evidentment, sí, el Freud, doncs, també, ell vinculat també a l'Esplai Pingüí, i jo monitora dels seus fills molts anys, que me'ls estimo moltíssim, que ja estan enormes els dos, i al final el més important és que les persones que vulguin dedicar el seu temps a la política, ja sigui amb el grup municipal que sigui gent que es preocupa realment pel seu poble i que vulgui aportar. Per tant, després serà indiferent. Si tu et dius Partit Socialista, tu et dius Som Sant Andreu, o et dius Som Sant Andreu, com et vulguis dir. Si tu has vingut aquí a portar, a millorar i a fer el possible perquè la nostra ciutat millori i evolucioni, doncs benvingut sigui. Per tant, jo encantada de poder compartir experiència amb persones que m'estimo i persones que aporten a aquesta ciutat.
0: Com gestiona la pressió o les crítiques que comporta estar en política? Li afecta personalment?
1: Sempre intento

0: El que més m'agrada, el que més m'agrada potser és el moment en el que una necessitat passa a ser resposta. Detectes que hi ha un buit en un tema i tu pots dir, vinga, anem a posar-hi remei, no? Per exemple, detectem que hi ha poques activitats per infants, per famílies, vinga, anem a obrir els patis, anem a obrir les biblioteques, anem a intentar crear més activitat a, pues aquí, a la biblioteca municipal, anem a fer el pla educatiu. Per tant, un bon moment quan pots tenir a l'abast propostes i projectes que milloren la vida de les persones. Penso que aquest és el millor que pot passar en política. I el pitjor? El pitjor és no poder fer-ho. El pitjor és tenir la idea, tenir el projecte i tenir tot i pues, conèixer les limitacions també pressupostàries, conèixer les limitacions que en aquest moment doncs, no pot ser i haver de posposar projectes que també són importants.
1: I compaginar aquesta vida personal amb les responsabilitats com a regidora, no? És el més complicat?
0: Això és el...
1: I en el darrer any encara el més complicat?
0: Sí, això és el repte més gran de tots. Jo he estat mare ara el 2024 i, sincerament, jo, ingènua de mi, jo pensava, bueno, no passa res.
1: Ja ho farem, no?
0: Ja ho farem, no? Ja la nena pues, es quedarà amb son pare quan calgui i sí... Però és veritat que al final tens aquella culpa, aquella cosa de dir, of, estic molta estona fora de casa, estic molt pendent del telèfon, hi han aquests actes que s'hi ha d'anar, i sempre procures dir, pues mira, no? Si hi ha un acte que és infantil, pues me l'emporto bé amb mi i gaudeix ella també, perquè també té dret a gaudir de dels seus pares i de les activitats en família. I si vull una ciutat familiar, jo he de ser també conscient que tenim una família i que també hem de participar d'aquesta xarxa en comunitat.
1: Assegura que li agraden molt els contes.
0: M'encanten, soc molt friqui dels contes. A casa, si, mira, si entro un parell de contes més, penso que em faran fora. Sí, des de sempre. Sempre que anava pues, a qualsevol lloc, entrava a alguna llibreria i algun conte m'havia d'emportar i no era mare. Però m'és igual, perquè jo sempre a l'escola, m'és igual el grup que hagi tingut, m'és igual si tenia sisè de primària o tenia primer o tenia quart, m'és igual. Jo sempre he explicat molts contes, però és que inclús els explicaria a joves, és que els contes, per mi, no són històries per nens, són històries per adults que pots explicar també als nens, que això també ho deia l'altre dia, penso que ho deien a Llenes en una entrevista i penso que té tota la raó, que un conte sempre és un bon fil per començar a estirar i descobrir per on anirà la conversa.
1: Podríem fer algun conte sobre política?
0: Uf, seria complicat, però mira, potser sí.
1: Repte?
0: Potser estaria bé, potser és un repte. Ojo, que a mi m'agradaria alguna vegada escriure un conte. M'agradaria, però m'agradaria fer-lo bé, perquè també sóc molt exigent amb mi, molt perfeccionista, i per tant hauria d'estar. Però, ojo, t'agafo la...
1: Busquem il·lustrador i il·lustradora, sí. I comencem ja a la publicació pel Sant Jordi de l'any vinent.
0: Sí.
1: Comentava també en el moment de preparar l'entrevista, quan demanem als regidors informació sobre la seva trajectòria i també aficions, que li agrada molt llegir sobre neurociència i neuroeducació i que li interessa moltíssim el funcionament del cervell.
0: Molt. Jo això ho he descobert fa 4 dies, com qui diu. Jo, durant la pandèmia... No, que vam estar a casa, jo en aquell moment estava treballant de vetlladora i jo a casa, jo deia, ai, jo tinc temps i jo vull aprofitar aquest temps que pel que sigui doncs tenim, que al final t'ho prens o com una condemna o com un regal, i m'ho vaig prendre com un regal i vaig dir, vinga, vaig a buscar alguna cosa que jo pugui formar-me i que a mi em pugui servir aquest temps, i vaig trobar una formació bastant gran de neuroeducació i em va sorprendre tant entendre com funciona el cervell, per què aprenem com aprenem, quins processos fem per fer-ho. Ostres, no? Perquè sempre et diuen no, pues allò vivencial és el que més queda. Per què? Doncs quan comences a entendre el per què les emocions són allò que recordem, per què el que memoritzem pues potser no tant... Doncs ostres, és un món fascinant. I vaig començar fent aquesta formació i després pues, llibres que vaig veient així que tracten del tema me'ls agafo. També vaig gaudir moltíssim amb la ponència de David Bueno, que és increïble.
1: Un dels grans experts que tenim,
0: sí,
1: a Catalunya.
0: Sí, que també ho explica genial i de manera molt propera, que qui no hagi

0: llegit a David Bueno, jo li recomano moltíssim per endinsar-se i fer un petit tastet d'aquest món.
1: Abans parlàvem d'aquest conte, possible conte sobre política, i li deia, podem buscar un il·lustrador o il·lustradora, però vostè fa aquarel·les també, no?
0: Sí. També pinta. Hauríem de veure les il·lustracions que quedarien, però sí.
1: Com a hobby, no?
0: Com a hobby, sí.
1: La relaxa?
0: Oi, moltíssim. Moltíssim. És veritat que últimament no estic tenint temps o no estic sabent trobar l'espai per poder-ho fer, perquè, com deia, és molt complicat compaginar la vida de mare ara amb el moment laboral que estic vivint, però sí que en el seu dia també vaig dir, ai, vaig a provar, i em vaig comprar jo tot, jo és que soc molt de, pues això, no? Uns quaderns allà explicant tots els passos per fer l'aquarel·la, em vaig comprar les aquarel·les, un quadern, i escolta'm, jo estava allà que m'endinsava i podia estar hores fent, després el resultat, doncs a veure, evidentment, és de principiant total, però gaudeixes molt el procés, i sí, m'agrada molt.
1: Quin consell li donaria a l'Anna Serra del 2023 abans d'entrar en política?
0: Uf, complicat, eh? Potser li diria que confiï, que confiï i que sigui tossuda, que confiï i que sigui tossuda, que quan tu fas una legislatura, o sigui, quan tu ja portes, ara farem 4 anys l'any que ve, i penses, és ara quan començo a anar rodada, no? És ara quan les coses comencen a anar amb més fluïdesa, necessito més temps, volem més temps. Per tant, jo a l'Anna Serra li diria, com no et puc ensenyar tot el que he viscut en aquests 4 anys, confia i sigues tossuda perquè les coses passaran.
1: Completi la frase. Sant Andreu de la Barca representa per mi?
0: La meva vida, la meva ciutat.
1: Algun lloc de Sant Andreu que li agradi especialment?
0: El meu lloc preferit de Sant Andreu? Potser el casc antic. El casc antic m'agrada molt. Passejar pel casc antic m'agrada. Em porta molta pau.
1: Doncs avui conversant amb la regidora Anna Serra, regidora de FEM Sant Andreu des de l'any 2023, per tant, 3 anys com a regidora. Hem repassat la seva vessant professional i també política en aquest espai de regidors. Anna Serra, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a tu, Jordi.

0: L'Espai Regidors, un espai a Ràdio Sant Andreu on intentem saber més coses de la vida personal dels diferents regidors que composen el plenari municipal de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I avui, en aquesta via directa d'estiu, també volem recuperar informacions referents a la Festa Major d'hivern, que es va celebrar al novembre del 2025. I un dels actes importants, i també ja podem dir que emblemàtics de la Festa Major d'hivern, és el concurs de pintura ràpida. Pietat Santa Maria es va imposar a la 26a edició d'aquest concurs. El primer premi del 26è concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca ha recaigut a Pietat Santa Maria. La pintora del País Basc ha guanyat en aquesta ocasió amb una aquarel·la. Una aquarel·la que representa i s'inspira l'ambient i la llum del carrer de la Font, capturant el moviment, la vitalitat i també l'essència urbana. La mateixa Pietat Santa Maria, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, s'ha mostrat molt emocionada a l'haver aconseguit finalment el primer premi. L'any passat va ser la guanyadora del primer premi d'aquarel·la.
2: Hombre, yo encantada de vivirlo, ¿no? Y de pasar por aquí por el primer premio, que no me lo esperaba, la verdad, pero se lo agradezco mucho a San Andreu de la Barca y a sus componentes, a la gente tan bonita que es, y no sé, me emociono, lo siento.
0: Primer premio con una acuarela, ¿por qué has escogido este... esta imagen de Sant Andreu de la Barca para
2: hacer... Me parece muy de aquí, es el ambiente de ayer, pero que lo presento hoy con sus colores, con alegría, y veo una evolución en mí y en la gente que me ha rodeado esta mañana, y el sol que me acompaña todas las mañanas.
0: Sueles venir a este concurso, siempre. ¿Por qué vienes a Sant Andreu de la Barca? Siempre dices antes el trato, ¿no? El trato de la gente.
2: Sí, me gusta el cariño, la gente con cómo te acoge, y en general por muchas cosas, porque me han caído bien y a mí el que me cae me lleva hasta el final.
0: Otros años habías ganado el premio a la mejor acuarela, pero claro, este año mejor acuarela, pero no es mejor, sino el mejor premio, ¿no? El mejor cuadro del concurso, ya no hay más, exacto.
2: Ya no hay más.
0: Seguirás viniendo, Piedad.
2: Seguiré mientras la salud me permita venir.
0: Y con esa imagen de Sant Andreu de la Barca, ¿no?
2: Siempre le tengo en la memoria, es verdad, ¿eh?
0: Aprovecha los micros de Radio Sant Andreu para animar a pintores y pintoras a que participen en este concurso. Ya lo divulgas, ¿no?
2: Sí, lo divulgo, pero no se atreven a venir hasta Cataluña, tan lejos, dicen, tan lejos.
0: Bueno, mejor te tienen miedo, ¿no?
2: Pues igual tienen miedo a la categoría. Nunca se sabe por qué.
0: Emocionada, la guanyadora de la 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca, amb una aquarel·la, Pietat Santa Maria, que recull doncs aquest ambient urbà de Sant Andreu de la Barca. Des de primera hora del matí, cavallets, teles i paletes de colors s'han convertit, han convertit els carrers de Sant Andreu de la Barca en un gran taller obert al públic. Veïns i visitants han seguit a prop el procés creatiu dels artistes, que han tingut només unes hores per completar les seves obres, tal com marca el format de pintura ràpida. El coordinador al concurs, Juan Antonio Tenorio, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha valorat molt positivament el desenvolupament de l'edició d'aquest any i també del nivell del conjunt de les obres presentades. Una participació al voltant d'una quarantena, seixantena.
3: Bueno, bien, o sea, como cada año tenemos una buena participación, ya lo comentábamos el otro día en la radio, que tenemos una nómina importante, 50 o 60 pintores que nos proporcionan la garantía, nos garantizan un poco el alto nivel del concurso y, por lo tanto, facilidades para el jurado.
0: Què us ha semblat aquest any al jurat, les obres que finalment han participat i les obres que heu premiat? Quina qualitat general destacaríeu?
3: Sí, bueno, la calidad, ¿no? Siempre estaba presente en este tema. Quizá este año hemos también valorado la posibilidad de dar premios a unas técnicas menos valoradas, no menos importantes, pero sí menos valoradas, como en este caso el tema de acuarelas y algún acrílico.
0: Parlem del primer premi, en aquest cas una dona, la guanyadora, una pintora, a més amb una aquarela. Sí. Aquest certamen té també un premi a la millor aquarela, però aquest any el primer premi ha recaigut a una dona, Piedad Santa Maria, del País Basc, habitual també en aquest concurs, sí, i també guanyadora en d'altres edicions, però primer premi del 26è concurs de pintura ràpida per una obra en acuarela. ¿Qué destacarías de esta obra y sobre todo de la seva pintora Piedad, que es habitual en el concurso?
3: Bien, lo primero que quería decir es que lo que no es habitual es que el primer premio en la categoría general se lo suele llevar otro tipo de técnicas. En este caso, este año la acuarela ha sido la gran protagonista. Es una técnica que muchas veces está un poco denostada. Quizá siempre en el mundo del arte la acuarela se le ha caracterizado por un perfil menos importante en cuanto a categoría, ¿no? De hecho, en la historia del arte está muy relacionada la acuarela con la pintura femenina, cosa totalmente absurda, ¿no? Entonces, es una técnica además difícil de ejecutar. Y bueno, se da la particularidad de que además, bueno, pues es una mujer la que ha realizado esta pieza, Pilar Santa María, una pintora vasca, con una larga trayectoria y una calidad importante. Y bien, pues el jurado este año pues ha optado por esta pieza, que podría haber optado por 10 más, ¿eh?
0: ¿Qué destacarías de esta pieza de la zona que has escogido para pintar?
3: Sí, bueno, es la zona del Carrelazón, es cercano al fondo de la Roda. Es una visión, digamos, la visión sí es clásica, no la forma de ejecutarla. Es una acuarela muy suelta, muy, muy espontánea, como casi todas las acuarelas que no tienen posibilidad de arrepentimiento. Es una muy buena pieza. Y la verdad es que a mí, como artista, me produce incluso una cierta envidia el nivel de ejecución, ¿no? Que yo no tengo esa capacidad con la acuarela.
0: El dels segons premis, un representa aquest nou element arquitectònic, sí, de Sant Andreu de la Barca, aquesta nova passadela. Estava cantat, no?, que aquest any s'escollís, no? No com a premi, però sí que escollissin els pintors pintar.
3: Yo cuando vi la passadela, físicamente, cuando la vi realizada, cuando vi la obra en sí, pensé, no es un tema bonito para hacer una pintura urbana, no sé, no lo vi bonito. Lo cierto es que ahora, viendo la pintura que ha hecho Catalá, que es el ganador de este premio, tengo que reconocer que la belleza se puede encontrar desde el punto de vista, ¿no? En este caso, Catalá ha hecho una pieza magnífica y hace bonito lo que aparentemente no lo parecía. La arquitectura siempre tiene sus puntos de vista. En este caso, Catalá solo ha visto de una forma muy interesante.
0: De l'altre segon premi, en aquest cas, una proposta, podríem dir que arriscada, pel jurat?
3: Bien, en este caso el jurado aquí solo ha aconsejado, es decir, este premio ya corresponde, digamos, a los accessits, o sea, a los patrocinadores privados, y en este caso, pues, el patrocinador, digamos, que ha escogido esta pieza, lo único que hemos hecho ha sido aconsejarle, ¿no?, guiarle un poquito. Realmente la pieza tiene una ejecución magnífica, tiene un recorrido visual que te permite entrar, que te acompaña y que finalmente te introduce dentro de una visión de un Sant Andreu de la Barca distinto y quizás del pasado, pero bucólico. La verdad es que muy bonito.
0: Altres imatges de les obres que han aconseguit el premi aquest any. Tenim el Teatre Núria Espert, tenim l'Església de Santa Madrona, tenim l'Església de Sant Andreu de Barca. De fet, a primera hora al matí hi havia diferents pintors que van anar a buscar, en aquest cas, l'Església, elements aquests habituals, però de les obres guanyadores o que han estat premiades, segurament que el jurat ha vist alguna cosa més, no?, que l'edifici.
3: Sí, tengo que deciros, por ejemplo, que en este caso ha habido un accessit, un patrocinador, que ha sido mucho más valiente que el jurado del ayuntamiento en cuanto a la hora de elegir una obra, en este caso la obra de José Manuel Aznar, que es un artista plástico consagradísimo, con muchos premios. Es difícil concederle premios a este artista por la técnica que tiene tan, digamos, atrevida, moderna. Es una técnica casi que roza lo abstracto. Y muchas veces el jurado está condicionado a la hora de escoger el premio porque somos un poco más tradicionales o podemos ser un poco más miedosos. En este caso ha habido un patrocinador, creo que ha sido la Farmacia Miralles y tal, que se ha atrevido con esta obra, que a mí me ha sorprendido gratamente porque es una obra de mucho peso y valiente. Me ha gustado, sí, sí.
4: Hem vist també des de primera hora al matí infants, nens i nenes, que també han començat a pintar, a veure si dintre d'uns anys els veurem aquí, eh?
3: Sí, en ese sentido estamos, como siempre, muy satisfechos con la labor que también hacen desde el taller de Ana y otras academias de dibujo y de pintura locales, en favor del tema con los niños y tal, muy, muy contentos, no tanto así, con el resultado a nivel adulto local. O sea, ahí tengo que deciros que estamos un poco desde la organización un poco decepcionados porque ni la cantidad ni la calidad, no hemos querido dejar el premio desierto, no nos ha parecido oportuno, por eso que también valorar, de hecho estamos haciendo este concurso para motivar y para no vamos a dejar desierto el premio local, pero sí hemos echado menos participación local, que sabemos que la hay de cierto nivel, de y bueno, pues no aquí, digamos, es un tema que tenemos que trabajar un poco desde el concurso, sí.
4: Para la propia edición, ¿no?
3: Sí, a ver qué solución damos, porque no nos gusta dejar los premios desiertos. Y lamentablemente ha habido premios de nivel fuera de premio local, digamos, participantes de fuera de Sant Andreu, que se han quedado fuera de premios, pinturas de alto nivel, sin dotación económica, y bueno, pues es lamentable ver pinturas muy muy de mucho nivel fuera, y a nivel local pues estamos un poquito flojos, sí.
0: 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca, Piedat Santa Maria, s'ha imposat en aquesta 26a edició. Els joves artistes també han participat en el 26è concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca. De fet, la 26a edició ha comptat amb la participació d'infants que també han dedicat les seves obres a racons o elements importants de Sant Andreu de la Barca. La plaça Federico García Lorca ha estat el punt de trobada d'aquests joves artistes que han seguit els consells d'Ana Torrents del taller de Ana.
5: Hombre, y tanto. Además es que cada año, o sea, empezando, como siempre cuento, que empezó de una manera casual, queriendo precisamente incentivar que participaran en actividades culturales, que el deporte y todo esto está súper bien, pero la parte pictórica está todavía mejor. Y entonces empezamos de manera casual y se ha ido cada año, ha ido incrementando, y además siempre te preguntan, con lo cual demuestran que tienen interés, ilusión, y eso alimenta el alma, vamos.
0: ¿Qué solen pintar aquests joves artistes?
5: En principio, claro, como el concurso de pintura rápida y la esencia de un concurso de pintura rápida es que pinten el pueblo, pues lo que están pintando es lo que ven, que es la zona, pues en este momento aquí es lo del teatro, pero hay muchos que están pintando en otras zonas del pueblo, zonas emblemáticas, preciosas, que mucha gente no conoce, o sea, que eso también sirve para conocer el pueblo.
0: Veig que vas passejant, vas mirant el que estan fent aquests joves artistes, vas donant algun consell també, no?
5: Hombre, por supuesto, claro, es precisamente es eso. La idea es que yo les acompaño, les apoyo, se sienten acompañados y siempre preguntan, se aconsejan incluso a veces entre ellos, y yo aporto mi granito de arena, claro.
0: ¿Qué suposa per vosaltres des del taller de Ana aquesta participació?
5: Aparte de publicidad, que todo hay que decirlo, pero el hecho de saber que cuentan conmigo, que confían en mí, que confían en nosotros, pues es un orgullo y una ilusión increíble.
0: Buenas obras, ¿no?
5: Muchísimas, y muy buenas, y artistas potenciales bestiales. Hay artistas que además han ganado algún premio, que los he tenido como alumnos, y luego se han presentado como adultos y han ganado. Y aquí viene la novornada.
0: Sí, no? Per tant, dintre d'uns anys els veurem ja en el concurs d'adults, del concurs de pintura ràpida, no?
5: Por supuesto, eso espero, y tenemos la ilusión y les vamos pinchando para que sigan.
0: Algún consell?
5: Que sobre todo que no se presionen, que no quieran correr y que disfruten del momento.
0: I han estat molt joves els que han gaudit d'aquest concurs de pintura ràpida i s'ho han passat molt bé. Hem parlat amb la Martina. Martina, què estàs pintant?
6: Estic pintant el mural del costat, de prop de l'Arenes. Del concurs.
0: Del cromàtic. Estàs sí. Pintant el mural de la Lula Goce, del cromàtic. Com ho portes?
6: Bé, la idea és que bé. No sé, espero acabar-ho. Això seria l'ideal, però bé.
0: Martina, tu has participat diverses vegades en aquell concurs i fins i tot jo crec que has guanyat algun premi algun any, no?
6: Sí, el primer cop que vaig participar amb 7 anys o amb 6 vaig guanyar.
0: Home, avui t'atreveixes amb un gran moral, eh?
6: Sí, la veritat és que sí.
0: No sé si tens pressió, Martina.
6: Pressió no, però la veritat sí que crec que ha arriscat molt, però bueno, qui no arrisca no guanya.
0: Això mateix, de fet, em comentava abans l'Anna del taller d'Anna, que l'important és que gaudiu pintant, no?
6: Sí, la veritat és que sí, els últims mitja hora sí que és veritat que passa una mica malament.
0: Bueno, et diuen que falta poc temps, no? Doncs et deixo que segueixis pintant i no vull que perdis temps. Joves artistes que han participat al 26è concurs de pintura ràpida, com el cas de la Martina, que ha volgut agafar un gran repte, pintar un dels murals del Festival Cromàtic de Sant Andreu de la Barca. També hem parlat amb més joves. Emilio, què estàs pintant?
7: La muntanya.
0: Estàs pintant la muntanya. És la primera vegada que participes al concurs de pintura ràpida?
7: Sí.
0: I què, com tu estàs passant?
7: Bé.
0: Sí? Explica'ns una mica, què més tens aquesta muntanya?
7: És una pista de bicicleta, de bicis, que jo vaig molt.
0: Júlia, veig que estàs aquí pintant la plaça Font de la Roda, eh?
8: Sí.
0: I com ho portes? Per què has decidit la plaça Font de la Roda?
8: Perquè no sabia què fer i em vaig posar a buscar fotos i em va agradar.
0: Ho has trobat molt difícil?
8: Una mica.
0: Creus que acabaràs?
8: Jo crec que sí.
0: Ho estàs passant bé?
8: Sí.
0: Joves artistes que s'ho han passat molt bé participant a la 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca. I a la festa major d'hivern, actuació de Quim Mas Ferrer en el Teatre Núria Espert. Quim Mas Ferrer porta anys recorrent el país amb un espectacle singular, Bona Gent, una proposta on el públic deixa de ser espectador per convertir-se literalment en protagonista. Més de 400 funcions i més de 400.000 espectadors avalen aquest format únic que emociona, fa riure i també reivindica la bona gent que hi ha arreu. Hem descobert aquí a darrere d'aquesta experiència humana i també teatral amb Quim Mas Ferrer, amb entrades exaurides des de feia mesos per veure'l en el Teatre Núria Espert. És la segona vegada que actua a Sant Andreu de la Barca i a Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb Quim Mas Ferrer sobre l'espectacle de Bona Gent i sobretot a l'èxit d'aquest espectacle teatral on el públic és l'autèntic protagonista. Bé, Quim Mas Ferrer avui presenta l'espectacle Bona Gent a Sant Andreu de la Barca, espectacle que va estrenar el 2018, ja acumula més de 400 funcions. Hi ha alguna explicació de que aquest espectacle encara continuï amb tant d'èxit?
9: És el públic, l'explicació és aquesta, és que la gent repeteix, hi ha gent que ha vingut 10 vegades a veure'l, 15 vegades a veure'l, els municipis repeteixen perquè té aquesta peculiaritat que sempre és diferent, i és un espectacle en el que, a diferència de la majoria d'espectacles de teatre, girem les tornes, el públic és el protagonista, els protagonistes no estan a dalt de l'escenari, no són actors i actrius, sinó que és el públic, i això fa que aquesta diferència, que sempre l'espectacle sigui diferent, puguem haver arribat a les 450 funcions i haver sobrepassat els 400.000 espectadors, que és una dada que a mi em fa moltíssima il·lusió, i no li veig final, francament, no li veig final, perquè pot ser que estreni coses noves, però el Bona Gent és tan extraordinari que em sembla que el aniré tinguent, perquè el públic, avui ha exaurit les entrades aquí a Sant Andreu de la Barca una vegada més, per tant, i demà vaig a cursar i també entrades exaurides, i això, quan passa això, és extraordinari.
0: A més, aquí a Sant Andreu de la Barca, entrades exaurides des de fa mesos. Mesos.
9: No ho sabíem, encara m'ho poses més bé, és a dir, que és un espectacle que té molta acceptació i que donar veu a gent anònima, ja ho faig també en el programa de televisió, és una cosa extraordinària.
0: Normalment els actors, quan representen l'obra, després agraeixen evidentment al públic que ha assistit en aquest espectacle. En el teu cas, no sé si ho vols fer com un homenatge al públic, el fet de que el públic sigui el protagonista de l'obra, no?
9: És que de fet la idea d'aquest espectacle és fer un homenatge al públic, és a dir, la idea neix aquí, de dir, ostres, sempre aplaudim els actors, les actrius, directors, escenògrafs, a tècnics, i el públic? El públic no l'aplaudim mai? És a dir, figura absolutament clau. És a dir, un espectacle pot funcionar fins i tot sense un escenògraf, per exemple, però sense públic no pot funcionar un espectacle. És condició sine qua non perquè es produeixi la màgia del teatre. I llavors dic, ostres, anem a fer un espectacle homenatge al públic. I la millor manera de fer un homenatge al públic és que ells siguin els protagonistes. I aquí neix la idea. Per tant, cada funció que faig és un homenatge a la gent que assisteix. Avui, aquest espectacle és un homenatge a la totalitat de persones que han exhaurit les entrades des de fa mesos, segons m'has dit, aquí a Sant Andreu de la Barca.
0: Una de les gràcies d'aquest espectacle és el fet que el guió canvia cada nit, la trama, els protagonistes, tot és inesperat. Això és un gran repte per part teva i no sé si també suposa un risc per part teva.
9: Sí, és una barreja de risc, de no saber què passarà. Sí que és cert que ara portes moltes funcions i tens l'aval de que tothom té una entrevista, tothom té coses interessants a explicar i que la resta ens interessen les coses que aquesta gent anònima tenen ganes d'explicar. El que ens explica ens interessa a la resta. I sí que és cert que les primeres funcions recordo una certa sensació de temeritat, de dir, i si no et volen explicar res? I després te n'adones que no és així. De fet, quan vaig proposar aquest espectacle a Guerrilla Produccions, a la meva productora, recordo que hi havia gent de producció, gent de l'apartat tècnic, i tots em van mirar com, segur? Segur que fem això? M'estàs dient que ens plantarem allà sense un guió? Dic, sí, provem-ho, a veure què passa. Dic, sí, provem i veiem que no funciona, doncs mira, fem marxa enrere. I portàvem unes 5, 6, 7 funcions i tots vam dir, això, en farem moltes. I mira, en portem ara 460, crec que és avui.
0: Has dit abans, tothom té una entrevista. Això ho vam parlar ja fa uns anys, que vas venir aquí a Sant Andreu de la Barca, aquests espectacles que feies itinerant pels carrers, post-pandèmia. Vas comentar això, tothom té una entrevista. No tothom està d'acord, jo també penso el mateix, tothom té una entrevista. Una altra cosa és en quin lloc i en quin moment i què ha d'explicar, però ho demostres amb el teu espectacle, no només amb la televisió, sinó amb aquest espectacle del Bona Gent, que tothom té aquell minut de glòria, no?, que a vegades es deia, no?
9: Sí, el que passa és que estem acostumats a que ens facin entrevistes els que pugem als escenaris, els que sortim a la televisió, els que marquen un gol, els que escriuen un llibre, o els que ens han donat una estrella Michelin, no? Aquestes són les entrevistes que tots tenim al cap, o que es grasses que ara pleguen, no?, i que han fet aquesta bestiesa d'omplir quatre estadis olímpics. Sí, aquestes entrevistes estan molt bé. Però és que també estan molt bé les entrevistes de gent que no sabem res d'ells i que, per tant, són tan verges que poden explicar coses seves que ens facin emocionar, que ens facin riure. Per això jo dic que tothom té una entrevista, absolutament tothom. És a dir, quan algú es posa a explicar coses personals, vivències, moments tristos, moments alegres, moments especials, quan comparteixes això, compartir, que és un verb que a mi m'ha enganxadíssim, compartir històries, te n'adones que pots sentenciar que tothom té una entrevista.
0: No sé si aquest espectacle també pot ser o pot servir per un estudi sociològic, el fet de què has dit ara, això de compartir la necessitat de crear comunitats, no? de trobar un espai on la gent ens escolti, no?
9: Sí, això passa molt en el Bona Gent. És a dir, testimonis d'espectadors i espectadores que em diuen, tens la sensació que som uns privilegiats perquè ens estem explicant coses, però que allò només passarà aquell dia, que si venim un altre dia passaran unes altres coses, i el fenomen aquest de compartir en comunitat és una cosa molt, molt humana. De fet, els humans celebrem la Festa Major per compartir, celebrem el Nadal per compartir, és a dir, fem moltes coses, celebrem els aniversaris, ens casem. És a dir, fem moltes coses amb el sentiment de poder-ho compartir amb la resta, perquè quan compartim ens sentim vius. I de fet, quan comparteixes alegries, és molt més interessant veure un partit de futbol del teu equip acompanyat amb els amics i que celebres els gols al triple, que no passis de sol a casa. Sol a casa potser faràs gol, però quan hi ha 7 o 8, la teva colla, perquè quan comparteixes alegries, aquestes es multipliquen, no? I quan comparteixes problemes, quan tens problemes i els comparteixes amb algú, sembla que li passis una part a l'altra, no? I per tant es fan més petits. Compartir històries. I el Bona Gent és una catarsi de compartir.
0: Què has après, què has descobert en tots aquests anys amb aquest espectacle del Bona Gent, també el Foraster a TV3? Què has après de la gent o què has descobert? O amb què et quedes?
9: Que les persones som extraordinàries. És que, i que a vegades d'això en parlo també en el meu espectacle, que, que les bones notícies i la bona gent a vegades no acostumem a ser notícia, perquè les notícies que criden l'atenció són les dolentes, i d'això en tenim els telenotícies plens. Només has de mirar els sumaris dels telenotícies, no? Doncs aquest espectacle, en el fons, i jo me n'he donat després de tantes funcions, de parlar amb tantíssima gent i de fer el programa de televisió que va del mateix, de la gent i de compartir, que la bona gent i que les persones són excepcionals i que les bones notícies haurien de ser notícies. Hauria d'haver un telenotícies de bones notícies, i que la bona gent som majoria, i que la bona gent som capaços de fer coses extraordinàries, coses meravelloses. I això és el que he après d'aquest espectacle. Què fa això? És com un foc, cada vegada vols atiar-lo més. I per això abans la primera pregunta que em feies, bueno, des de l'any 2018 que es va estrenar i no s'hi veu final, no, perquè aquest foc va creixent i perquè cada vegada tens ganes de més històries. I a més passa una cosa brutal, i és que les històries, cadascú té les seves. Per tant, estem en una font d'històries inescrutable. És una mina que no s'acaba, perquè tantes persones que venen, tantes històries diferents, perquè tots tenim les nostres vides i les nostres històries, hi ha coses que s'assemblen, perquè a tots ens preocupen les mateixes coses, la salut, l'amor, la mort, la feina, però els matisos amb els quals encarem l'amor, la salut, la mort o la feina és el que ens fa amb un ventall amplíssim de possibilitats inexcultable. Per tant, això és el bona gent, i això és el que he après d'aquest espectacle.
0: Has descobert, sens dubte, bona gent aquí a Sant Andreu de la Barca, en la segona visita a Sant Andreu de la Barca. Deies més de 400 espectacles del bona gent. El repte és arribar als 500 o arribar als 1.000?
9: Oh, no, el repte és seguir gaudint amb el que fas. I llavors les coses s'acaben. Jo no sóc dels que... ostres, això haig d'intentar que arribi... No. És més, moltes vegades ho noto. Aquest projecte s'ha acabat. I no tinc manies, eh? S'acaba i passem al següent. De la mateixa manera que en aquest sentit ho noto, també noto quan una cosa no està acabada. I mira, el Foraster portem 13 anys. Hi haurà un moment que s'acabarà, és evident, perquè en aquesta vida tot s'acaba. El Bona Gent portem més de 400.000 espectadors i 450 funcions. Hi haurà un moment que s'acabarà, és evident. Però de moment notes, de la mateixa manera que notes quan una cosa s'acaba, que això no s'ha acabat i que això està més viu que mai. L'altre dia, és que l'altre dia hi havia una parella que viuen a Noruega i que van agafar ella catalana, ell noruec, viuen a Oslo, van agafar un bitllet d'avió, una nit d'hotel, i em van venir a veure a Terrassa i dius, hòstia, però què és això? Això és extraordinari. És a dir, per mi mateix, de dir, gent, o fa poc estàvem a Calldetenes i parlo amb una gent i dic, aquest accent d'on és? No, nosaltres som de Tortosa. I perdona, però és que Tortosa està a l'altra punta de país. Bueno, però és que volíem venir a veure, ja t'hem vist a Tortosa, ja t'hem vist a no sé on. I creuen tot el país per venir a fer la catarsi, aquesta comunitat, a fer comunitat amb la bona gent. Això hi ha pocs espectacles en el que passi, no?
0: Això és bona gent, eh?
9: Això és bona gent, bueno, no hi ha més, clar que sí. A mi m'agrada molt fer apologia de la bona gent. Hi ha molt cabron pel món, ja sí, ja ho sabem. Però, hòstia, fem bandera de la bona gent. I que les persones podem ser extraordinàries. Siguem orgullosos de nosaltres mateixos, també. Fem coses terribles, eh? Ja ho sé. Si vols, posem el telenotícies. Ja ho veurem. Coses, els humans podem ser... tremendament injustos, tot el que tu vulguis, però també som brutals i també són excepcionals.
0: Per tant, la bona gent som majoria, com has dit abans. Quin missatge donaries a la gent de Sant Andreu de la Barca?
9: No, missatge no, a la gent que vingui avui, que estan en el mateix punt que estic jo, que no sabem què passarà, i això és extraordinari. No sabem de què parlarem, no sé què preguntaré, no sé què em respondran, no sé amb què riurem, amb què ens emocionarem, no en tinc ni idea. I de fet la vida és una miqueta això, cada dia et lleves al matí, tens uns plans i sempre hi ha sorpreses, no? Llavors aquest espectacle no deixa de ser vida, pura vida, és a dir, no sabem què ens passarà, no?
0: Felicitats.
9: Gràcies.

0: Sant Andreu de la Barca ha viscut el dissabte de la Festa Major d'hivern amb una ruta guiada a peu i en bicicleta per descobrir els murals del Festival Cromàtic. La proposta ha reunit participants que han recorregut els carrers del municipi per observar de prop les 7 obres murals de gran format que han convertit la ciutat en un autèntic museu al cel obert. El recorregut, dinamitzat per l'Andreu Mitjans, per la Regió de Cultura, ha permès aprofundir el procés creatiu de cada mural, el missatge de l'artista i també el llenguatge visual utilitzat. Els murals visitats són obra d'artistes reconeguts de l'escena urbana, com Lula Goce, Taken, Rock Black Block, Felipe Pincel, Dan Ferrer, Irene López o BK. La ruta doncs, ha posat en relleu la diversitat estilística i conceptual d'aquest festival amb obres que van des de l'abstracció fins al retrat d'impacte social. Els participants han valorat de forma molt positiva aquesta activitat, tant pel contingut cultural com també per l'experiència de recórrer la ciutat d'una manera diferent.
1: M'està semblant molt interessant perquè ens estàs explicant molts detalls de dels artistes i de les pintures. Algunes coses ja les podíem imaginar, unes d'altres no, i també estem veient moltes caixes elèctriques que no ens havíem fixat i que estan molt ben pintades i molt maco, està quedant el poble molt xulo.
0: A partir d'ara us fixareu més com passegeu per Sant Andreu?
1: Oh, i tant, molt. I també explicarem a alguns amics la història dels murals.
0: Què us està semblant?
2: Bé, molt interessant, a més molt, molt divertit això de fer la ruta en bicicleta i no contaminar.
0: Ja porteu uns quants murals, que heu vist aquest matí.
2: Sí, sí, ja anem pel cinquè i ens en queden dos i amb ganes de veure la seva història.
0: Què t'està semblant i què t'ha sorprès aquesta ruta pel Cromàtic?
3: Doncs està sent una ruta doncs, molt agradable, molt interessant. Estem descobrint diferents aspectes de la vida cultural, social, històrica de Sant Andreu i bueno, pues, molt enriquidora, la veritat.
0: També tenim gent jove aquí en aquesta ruta del Festival Cromàtic, d'aquests murals. Bé, què t'està semblant? Però i de tot fer aquesta ruta en bicicleta i després els murals i aquestes explicacions que estàs tenint?
4: Pues molt bé, l'Andreu està explicant molt bé. Està explicant la història de qui ho ha pintat i tot, i per què han fet aquest dibuix i tot. I bueno, queda millor així pintat, i així cada vegada que passarem pues ja ens fixarem més i queda més bonic Sant Andreu amb pintures.
0: T'atreviries a fer un mural d'aquest tipus o no?
4: Ui, jo vaig a una escola a fer dibuix, però també no se'm dona. Però si fossi gran i se'm donessi bé, potser sí.
0: Bueno, qui sap, dintre d'uns anys potser veurem un mural teu aquí, no?
4: Potser sí o potser no.
0: De què pintaries un mural?
4: Jo, doncs, pues, no sé, potser del meu pare i jo, junts, anar amb bicicleta.
0: Seria bona imatge, eh?
4: Sí.
0: Gràcies.
4: De res.
0: Qui s'ha encarregat de donar les explicacions dels diferents murals ha estat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, que també ha valorat l'experiència als micròfons de Ràdio Sant Andreu.
5: Exacte, sí, sí, ha sigut una iniciativa dintre del marc de la Festa Major d'hivern i bé, molt bé, està sent un matí molt agradable, molt de sol, estem veient també a part dels grans murals, les caixes, i també hem anat veient pintors del concurs de pintura ràpida, amb el qual és un matí molt, molt artístic i molt, molt, molt bé. Aquí la gent els està agradant molt i estan repassant una miqueta cada mural i molt, molt bé.
0: Estem veient ja que a cada mural tenim un codi QR. Què hi trobarem en aquest codi QR?
5: Exacte, hi ha l'explicació del que és el mural en si i de l'artista, i es pot entrar també en la web de Cromàtic, allà hi ha informació molt, molt més completa de tota la ruta dels murals.
0: Era un dels objectius, no?, que un cop pintats aquests murals, després haguessin aquestes explicacions, no?, per conèixer una miqueta més del que hi ha darrere de la història d'aquests murals.
5: Exacte, sí, sí, hem de posar en valor i aprofitar, doncs, aquesta iniciativa que vam tenir a nivell cultural, i també, doncs, ara d'aquí mitja horeta farem també la segona ruta, que la farem a peu, també, i també tenim ja un grupet apuntat, i també serà, doncs, això, posar en valor totes les millores que volem perquè Sant Andreu, doncs, puguem estar orgullosos del nostre poble.
0: Ruta pels murals del Festival Cromàtic, tant a peu com en bicicleta, dues modalitats que han permès conèixer molt més detalls d'aquests murals i també de les diferents caixes elèctriques que han estat decorades per als alumnes del taller d'Anna i també de l'Escola Pintura Santa Cana. L'art també ha estat protagonista per la Festa Major d'hivern. Recordant també algun dels moments de la Festa Major d'Hivern de Sant Andreu de la Barca i les diferents activitats. Recordeu que tota aquesta informació que estem donant en aquest Via Directa d'estiu està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, on podeu trobar doncs, les informacions, els enllaços, les entrevistes, les imatges i també vídeos a través de les xarxes socials de totes les informacions que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian al capdavant del programa del Via Directa i d'aquest Via Directa d'estiu que s'està acompanyant durant tot aquest mes d'agost.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
7: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: És dimarts, dia 1 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem dels actes de la Festa Major. Parlarem del dispositiu de seguretat que hi ha previst per aquests 4 dies de festa. Escoltarem les paraules de l'alcalde Marc Girbet i també del cap de la policia local Jordi Català. Avui també anirem repassant els diferents actes d'aquesta Festa Major i ho farem en aquesta ocasió amb Andreu Mitjans, el regidor de Cultura, i amb el tècnic de Cultura, Ferran Campmany. Parlarem amb l'autor del cartell de la Festa Major, Joaco Palomar. Ens parlarà del significat d'aquest cartell. I aquestes i altres informacions sobre la Festa Major. També parlarem de les actuacions musicals. Avui entrevista amb Brian O'Neill, el líder dels Golden Grahams, que actuarà aquest dissabte a l'Ermita Rock conjuntament amb el grup d'Obús. Aquestes i altres notícies referents a la Festa Major són les que destacarem avui a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
2: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
1: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
2: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
1: Finalment, un missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
2: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància, els principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
3: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda de d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia, i és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
3: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Oreis, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
3: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
3: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
3: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
3: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè... i hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
1: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: I tot seguit parlem dels actes de la Festa Major 2026 a Sant Andreu de la Barca. Cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats. I amb un pregó de Festa Major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campany. Molt bon dia als dos.
4: Molt bon dia.
1: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta Festa Major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la Festa Major petita i després tindrem el pregó amb la Societat al Casino. Com es presenta aquesta Festa Major, regidor?
4: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la Festa Major.
1: Una Festa Major que ja al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar

0: que l'entitat del casino pugui fer el pregó aquest any.
1: Una entitat, aquest any que es commemora el centenari del casino, l'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el casino, que seran els protagonistes del pregó de Festa Major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça en Sant Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
0: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
1: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça en Sant Claver, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la Festa Major Petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac, dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits, dels Castellers de la Droc.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major Petita, i des que es va començar a fer la Festa Major Petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castellers de la Droc.
1: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana, en el Parc Central, hi haurà activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la Festa de l'Aigua que es feia de l'escuma, que, degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys, es va deixar de fer. Doncs aquest any, en el Parc Central, tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina per als nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà remullant-se mentre esperem l'espuma.
1: També tindrem actuacions,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Diferents espectacles familiars.
2: És el que et deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia de Pep López. El diumenge, deixem-ho buscar perquè en tants actes em perdo, hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache, i el dilluns tenim l'Ile d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
1: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí,

0: amigues de les seves filles i netes, perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, i que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de festa major.
1: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
0: Sí, sí, bé, en marxa, i continuar després de la Chenoa, doncs que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
1: I si algú vol continuar, sempre hi ha la festa de la Clota a partir de la una de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Kiss Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
0: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada ens estem, clar, portant aquests primers passes, com en aquest cas Obús, que, bueno, que ha sigut un grup mític del rock i del heavy metal a tota Espanya. Doncs clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, a més és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'ermita, doncs poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
1: En un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fitipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
0: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles de per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
1: Si parlem d'activitats, d'entitats, de tradició, tenim la Colla de Diables amb el Correfoc, que serà dissabte el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes els Ous de Drac amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les Colles de Diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar, doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
1: Tenim la Gingana Nocturna 31a edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
1: nosaltres
2: tema...
1: Nosaltres d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? Però, bueno, aquí està la imaginació de tothom.
1: I tu has estat molts anys organitzant,
2: sí,
1: també,
2: sí,
1: la Gingana
2: Nocturna.
1: Sí,
2: organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar al carro i això. I, bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba, doncs, quan comença la gincama, no? Però sí, sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional, amb els, a part del Correfoc, també tenim els gegants, la trobada dels gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ènia és una gegantona, no és un gegant. I els gegants, doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
1: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat, que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'Ènia. També hi haurà les matinades, que també organitza l'agrupació cultural Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó. I així tradicional, doncs, tenim les matinades, tenim
0: sardanes, també.
2: Tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge després de la missa, també tenim No és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la festa major, que mai es parla poc

0: que és el torneig a Carcassonne, i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre el dissabte, durant tot el dissabte hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de festa major, i crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la festa major, part de tots els concerts que hem comentat que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat, doncs, que s'aboca a la festa major, a celebrar aquesta festa major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
1: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la dotzena edició del torneig de Carcassonne i la setena del torneig de Carcassonne Júnior dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
0: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també deuen portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja et dic que es volquen a la festa major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la festa major de Sant Andreu.
1: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14a edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14a edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar ja a fer el planning del cap de setmana.
2: Tapes salades i tapes dolces, que hi ha per tots els gustos.
1: Exacte. I acabarà la festa major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
2: Sí, acabarem doncs dilluns a 11:15 a la Constitució amb el espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta festa major tan participativa.
1: No em volia oblidar de que la festa major arrencarà el divendres 4 de setembre a la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia. Serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauguració i després ja ràpidament el pregonet i
0: ja
1: després
0: engeguem,
1: ràpidament ja cap a la plaça en Sant Claver i ja donat per inici la Festa Major 2026.
2: Sí, sí, això no parar, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan Sant Andreuenques, però també cada vegada més doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
0: I com deia abans el regidor, com que és una festa major per tothom, no? Tenim la festa major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també s'ho ha remarcat, la festa major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota la cada setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una, i doncs també hi haurà, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest, l'Escala Caixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
1: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Vent Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
0: Sí, ja crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns doncs cada any doncs posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural doncs molt interessant, doncs anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
2: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs fent cada mes així una o dues activitats.
1: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades a motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tir amb arc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem doncs xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
2: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que ja sabeu que Sant Andreu ens agrada molt la festa, i sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs, a part de la festa major petita que ja està consolidada, també doncs, des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això i per totes les edats, com diem. Mirada, és un poble, Sant Andreu, que també doncs, hi ha molt de jovent. També això dels animals doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts, molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, sí, mirem de tenir doncs, totes les facetes cobertes.
1: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona festa major.
2: Bona festa major. Us espereu a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
1: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona festa major i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
0: Sí, sí, hem volgut dir...
1: Vosaltres no, perquè ja es teniu totes marcades.
2: Totes.
0: Hem volgut dir tots els actes que hi ha, ens hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
1: Des de la ràdio els direm tots.
0: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert del grups d'autors locals que fan el xiringuito del club de futbol,
2: les caipirinhas
0: i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de Rodríguez
1: el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
0: De l'Ermita Rock, que com deies tu, acabem ampliant les activitats perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ja el fem dos, i aquest divendres serà la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sinó que el que dius tu, que la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona festa major a tothom i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
1: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta festa major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies, i ens veiem tots al carrer.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
1: I el cartell de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca és obra de l'artista Joaco Palomar. Tot seguit, parlem amb ell sobre el significat d'aquest cartell.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026, el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat a la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui, que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que porto un dia és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha, entre que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com ho van dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, seria com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus de atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el que... Lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de pues de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dic, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig crear. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és una cosa que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tú me has dicho, igual estoy fent modelant coses, que estoy fent fotografia, que estoy fent dibuix digital, o sea, que no es una... que no estoy tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu. Però com et va arribar l'encàrrec? I en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues, després d'estar, em vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble. I un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt, com a, per... molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguin en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no me està important directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu. O sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant, perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, però això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la festa major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'acabes d'obrir aquí una finestra de tancada.
0: Bueno, això no vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trapareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, amb breus estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes, les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra d'aquestes tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo, de fa un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, en converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final, respecte màxim, o sigui, tot el que... una carrera com la d'aquesta gent, o sigui... Jo farà... Els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Jen Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final... Això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, alguna cosa rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de far un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem uns 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de bufet. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta. O sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer un altre i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no veure res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí. Stones, sí. de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una apisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Clement a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre, sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un handic, bueno, és com un, és un petit gran problema, saps? O sigui, al, al final, pel Dani són unes, per mi són unes, unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert dels Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si ja com aplicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar-ho, que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a prendre alguna cosa, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Sí, si no, seria millor plegar. Però sí, sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí. De Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, tinc molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure amb tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant, i per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens en dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que et juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passem la tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, bueno, se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja, saps, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí. Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... com música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. O sigui, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú... tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé on anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca, o sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Els ous de drac de la Colla de Diable seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament en la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
2: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels ous de drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
2: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
2: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els ous de drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Tota la informació de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca la trobareu a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la 98.0 de l'FM, com també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Moments d'òpera.
5: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas el Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
4: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
5: Les Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Les Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Les Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista, és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte, el barber de Sevilla, i encara n'està enamorada ara, a les noces de Figaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzosoprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Figaro. És un paper aquest per mezzosoprano. El doctor Bartolo és l'antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Figaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Figaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Figaro, que la censura va mantenir amagada fins que, per desig personal de Maria Antonieta, va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava a l'octubre del 1787. En tot cas, avui el nostre protagonista no és Giovanni, sinó Figaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de Les noces de Figaro de Mozart.

A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Alma Viva els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karg interpreta a Susanna, amb dos dirigits per Yannick Neset-Séguin, amb l'Orquestra de Cambra d'Europa.

Figueroa, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà el so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro.

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Figaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susanna i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti servita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Susanna era Christiane Karg i Anne-Sophie Bonhoeffer era Marcellina, les dues dirigides per Yannick Nezet-Seguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. Non so più cosa son, cosa faccio, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia, diu, el cor li comença a bategar amb força.

0: Aquest querubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Querubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Querubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Posto andate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Querubino, però quan el mateix Querubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret a cuixa, per entendre'ns, en què un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Querubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Querubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies. Ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtesa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porgi amor qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtesa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtesa a la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Fígaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Fígaro i Susanna. Fígaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al compte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació. Cal recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat el vestidor i ell intenta tirar la porta al terra. Mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino, sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Fígaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte, on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yonxeva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pizzaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a doctor Bartolo, en Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enots i Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa Melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yoncheva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: Entre aquestes camperoles es troba Cherubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia, andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Cherubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Le Nozze di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. Empipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pisaroni. Gli occhi, uomini incauti e sciocchi.

Malgrat la gelosia de Fígaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura, canta Christian Karcher.

0: recte final de les noces de Figaro de Mozart, quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barbarina, veu la comtessa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquest moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça, i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtessa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtessa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de L'Enzo di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Corriamo tutti, corriamo tutti.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I després de la magnífica interpretació a càrrec de la Cobla Els Montgrins de la Sardana del mestre Joan Bosch i Serrador, titulada La plaça del Castell, avui musicalment ens acompanyarà la Cobla Marinada amb sardanes dedicades a Eugeni Molero. 25 anys des de que es va enregistrar aquest disc que ens havia deixat l'any 2009. Doncs una pinzellada d'Eugeni Molero i Pujós, direm que és un dels més importants comentaristes de temàtica sardanista. El seu pas per aquest apassionant món de la sardana, Eugeni Molero va gaudir d'infinitat de bons amics, molts d'ells compositors, que, al plorar la seva absència, ho feren de la millor manera que sabien, amb una composició. El recull de sardanes que avui escoltarem són peces dedicades a Eugeni Molero. Totes elles, algunes mai enregistrades anteriorment, reflecteixen l'estima, el reconeixement i l'enyorança dels seus autors vers l'amic absent. Com a escriptor i divulgador del fet sardanista i la música de cobla, Eugeni Molero va despertar de seguida admiració per la seva traça literària, pels seus coneixements profunds i pel seu engrescament apassionat i encomanadís. Els seus comentaris encara avui són exemple del què i el com haurà de ser la crítica musical. Hauria de ser la crítica musical. La tasca de l'Eugeni ha quedat com a mostra de feina constructiva en la divulgació de les activitats sardanistes, moltes de les quals han millorat enfocaments gràcies a les crítiques que l'impetuós escriptor publicava. Doncs, val a dir que aquestes quatre primeres sardanes que ens oferirà la Cobla Marinada, dirigida pel seu fill, Esteve Molero i Olivella, les vaig dedicar al Jairo Ernesto Silva quan ens va deixar amb motiu de la pandèmia. Aquests quatre títols que aniran seguits són L'últim adeu, Recordança, A vocació afectiva i A un home bo. Comencem per la primera d'elles. L'últim adeu és una sardana de Manel Saderra i Puigferrer.

La següent sardana, com he anunciat abans, porta per títol Recordança i és del mestre Max Abar, nascut a Perpinyà, i malauradament també ja traspassat, i també va ser una de les sardanes que vaig dedicar al nostre company i amic d'aquí de ràdio, Jairo Ernesto Silva. Recordança, de Max Abar.

Seguim ara amb una sardana del compositor Rafael Ferrer, que porta per títol A un home bo. Com totes les que avui ens estem escoltant, ens les interpreta la Cobla Marinada de Badalona, que feia força temps que no la programava. A un home bo, de Rafael Ferrer.

0: escoltant Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb aquest recopilatori enregistrat per la Cobla Marinada, dirigida per Esteve Molero, amb sardanes dedicades al seu pare. Amb motiu dels 25 anys del seu traspàs, van enregistrar tot aquest reguitzell de sardanes que avui estem escoltant i que, tal com diu el títol, 25 anys, sardanes, Eugeni Molero, Cobla Marinada. Precisament la sardana que ve a continuació és de l'Eugeni Molero, el fill. Porta per títol El portal de les ànimes.

I seguim ara amb una sardana de la compositora Concepció Ramió, que fa molts anys que dirigeix a la cobla Bellpuig Cobla. Aquesta sardana porta per títol Engrunes d'enyorament.

I seguim ara amb una sardana de Francesc Mas Ros. Porta per títol a l'Eugeni Molero.

La següent sardana és del fundador de la Cobla Ciutat de Girona, Lluís Buscarons. Li va posar per títol Enyorant el bon amic. Seguim amb la Cobla Marinada.

seguim ara amb una sardana del compositor Lluís Duran. Ja som a la recta final del programa. Aquesta sardana porta per títol Bon Record.

i la darrera sardana que ens oferirà la Cobla Marinada porta per títol Els ocells et canten i és de Conrad Saló.

i marxarem amb un ballable adaptat, arranjat per a cobla per part de Jerónimo Velasco. M'estic referint a l'obra més coneguda de la sarsuela La ben amada, que porta per

Títol València, unes pinzellades fins a les 10. Res més, amics, recordar-vos que tenim ballada de sardanes a Pallejà diumenge a 2:15 de vespre amb la Cobla Maricel. Adeu-siau a tots.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I avui, al Via Directa d'estiu, volem recordar la celebració del Dia de l'Orgull, un acte que es va celebrar a Sant Andreu de la Barca el dissabte 4 de juliol. Sant Andreu de Barca ha tornat a reivindicar la diversitat amb una celebració en el Dia de l'Orgull, una rua, el manifest de l'associació transversal, la implicació del teixit associatiu i un espectacle amb 6 artistes drag han convertit l'acte central de l'Orgull en una festa per la igualtat i també per als drets LGTBIQ+. I és que els carrers de Sant Andreu de la Barca es van tornar a omplir de música, color i reivindicació amb motiu de l'acte central del Dia de l'Orgull. Una celebració un any més que va combinar el vessant festiu amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una edició que va incorporar novetats com un nou recorregut que va iniciar-se a la plaça Federico García Lorca per finalitzar a l'esplanada del Mercat Setmanal. També es va realitzar un taller infantil, una exposició artística i un cartell renovat del tradicional espectacle drag. De fet, la jornada va començar amb la rua, va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca, animada per la barca de la Grupa i la música dels PD Patxes, i a més de la Perla, la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, convertida ja en una de les imatges més representatives de l'orgull del municipi. La celebració va continuar a l'esplanada del Mercat Setmanal, on les entitats locals van tornar a demostrar el seu compromís amb la defensa de la diversitat. Un dels moments més emotius va arribar amb la lectura del manifest que enguany van a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca, que també va comptar amb la participació de la colla castellera dels castellers de la Droc. La programació també va reservar un espai per als més petits amb un taller creatiu organitzat per l'Esplai Pingüí, inspirat en la imatge artística d'aquesta edició de l'Orgull i pensat per apropar els valors de respecte a la inclusió i la diversitat als infants i també famílies. I a la nit va culminar amb un dels actes esperats, el gran espectacle Drac. L'escenari va reunir Àlex Bonet, Aitor Menta, Chloe Vito, Clover Beach, L'Escàndalo i Pitita, artistes de referència de l'escena drag estatal, diverses d'elles conegudes per la seva participació en el Drag Race Espanya. La presència d'Aitor Menta també va servir per ampliar la representació de totes les identitats i expressions artístiques del col·lectiu. Sant Andreu també va voler copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques que van participar d'aquesta edició de l'acte central del Dia de l'Orgull, on es van deixar una frase.
2: Tenim que seguir lluitant, tenim que seguir estant, tenim que seguir, això és molt important, i necessitem totes les mans i veus possibles.
3: L'amor és lliure, que tothom el pugui gaudir.
4: Visca el Dia de l'Orgull, visca nosaltres i seguirem fins on calgui per defensar els nostres drets.
5: Doncs una cosa que no sigui un tòpic, doncs felicitat, llibertat i molt d'amor.
6: Que l'amor és lliure i que, si us plau, que tothom ho respecti, si us plau, és l'únic que demanem.
7: Com d'important és fer xarxa.
8: La cosa més, ¿cómo era? ¡Ay, se me quiso olvidar!
9: Me lo has cortado.
8: The only thing more powerful than hate is love.
1: Des de l'agrupació de joves s'ha valorat de forma molt positiva la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. Malgrat les altes temperatures, van voler també agrair la implicació dels veïns i veïnes. Els representants de l'entitat han remarcat que la jornada havia tornat a combinar reivindicació i festa i va posar en valor el suport que el municipi mostra any rere any al col·lectiu. N'hem parlat amb Àlex Reyes, Gorka Pedrosa i Oriol Pedrol.
10: Bé, com sempre, doncs, volem donar les gràcies a la població de Sant Andreu de la Barca pel suport, perquè sempre és un èxit, i ens han recolzat, hi ha hagut molta gent, i ha estat una jornada, doncs, reivindicativa, però també festiva.
1: Malgrat la calor, no?, intensa d'avui també, la gent finalment s'ha animat.
4: Sí, la nostra població sempre respon. Jo crec que és important que des del mateix municipi, doncs, la gent respongui, que hi hagi aquest ambient en festiu i que, malgrat la calor, doncs, que la gent surti, que s'ho passi bé i, sobretot, que reivindiqui allò que cregui convenient.
1: Avui, en aquesta rua, després amb el manifest i després amb el show drag, com és ja habitual, i amb aquest sopar a la fresca. Per tant, tot un complet, no?, el dia d'avui.
4: Sí, totalment. Cada any ens superem. Cada any millorem expectatives i la veritat que estem molt contentes de la resposta i de la participació del nostre poble.
9: I a més, aquest any, l'agrupació jove, un extra més, que ha estat l'exposició Desviars, que podem veure a la Biblioteca Aigüestoses. Per cert, algun dels artistes els tenim avui aquí, també.
11: Sí, tant que sí. Ha estat una peça més d'aquest any, de l'orgull d'aquesta edició, i tant, hem tingut aquí artistes que han estat mostrant les seves obres, a part de l'exposició, que han venut doncs, per prints de les seves obres que fan durant l'any. També han fet diferents activitats, fotomatons artístics i, òbviament, doncs, també l'exposició, que segueix present a la Biblioteca Aigüestoses fins a final de mes.
9: I un any més continuar reivindicant els drets, no?
12: Exacte. En un any en el qual l'Observatori ha dit que el 2025 va ser un dels anys amb màxims històrics en violències cap a les persones LGTBIQ+, doncs considerem que com a municipi hem de continuar recolzant i fent suport al col·lectiu i defensant els nostres drets.
9: És tot un mes d'activitats, no només amb l'agrupació de joves, sinó activitats promogudes també per l'Ajuntament i també amb d'altres entitats amb motiu del Dia de l'Orgull, i seguir reivindicant un any més.
4: Correcte, a seguir lluitant, a seguir reivindicant com som, com estimem i res més, a gaudir moltíssim.
9: Finalment, un missatge, quin missatge donaríeu?
12: Doncs res, que Sant Andreu de la Barca és oberta, tolerant, i que l'agrupació de joves estarà any rere any organitzant aquest orgull.
4: Visca l'orgull LGTBI, visca la gent de Sant Andreu de la Barca i sobretot que mai deixeu de lluitar.
11: Sant Andreu de la Barca segueix sent un baluard de la defensa del col·lectiu.
1: La lectura del manifest va anar enguany a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca. Vam poder parlar amb el Juanma Espejo, que és el president d'aquesta associació, a més de la Vero Pérez, el Gorka Chasco, la Marga Fernández i també el jove Luca.
13: Bueno, avui dia estem naixent, ¿vale? És com si fóssim un nadó que està creixent amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i encara estem molt, molt, molt al principi. De moment, doncs mira, ja hem aconseguit aquí col·laborar i estar amb el Dia de l'Orgull a Sant Andreu, fer els parlaments, i vull dir, i tot perfecte. Ja hem fet unes samarretetes, d'aquí a poc ja veureu les samarretes per fer una mica de... perquè clar, som una associació sense ànim de lucre, i clar, ens hem de... Normalment, nos tenemos que subvencionar, ens hem d'alguna manera, no? L'Ajuntament ja col·labora, a l'Espai d'Igualtat, la Damaris també col·labora amb nosaltres, però clar, estem encara començant.
9: Una associació que heu de donar molta visibilització, no?
14: Sí, perquè és necessari, perquè fins ara sempre hem existit, però fins ara era com que no hi havia... no estava visibilitzat, tampoc està normalitzat, i el que volem és precisament doncs, trencar amb aquesta normativa i donar-nos a veure i la nostra realitat, que és existent.
9: Sí que sou molt actius i molt actives, eh?
14: Molt, molt intensos todos.
9: Gorka, continua treballant, no?
15: Hay que seguir trabajando y duro, y más por los días que nos tocan de que la derecha se está viniendo arriba un poco.
9: Això ho heu destacat vosaltres en el discurs, avui? Amb el manifesto ho heu comentat, això.
15: Sí.
14: Hem comentat que a nivell, per exemple, de llei sí que estem avançant, però a nivell social, per exemple, sembla com que anem com un pas enrere, no? I per això creiem que és molt important doncs, això, aquesta visibilització, trencar amb la norma i que ens coneguin i que aquí estem.
9: Com us heu sentit avui aquí amb aquest manifest davant de tanta gent aquí a l'esplanada?
16: Pues ha sigut molt emotiu i molt recolzats, que és el que necessitem hores d'ara, aquest recolzament i que tothom sàpiga que existim, que som famílies, que tenim els mateixos interessos pels nostres filles, filles, fillis, per tothom que es vulgui apropar.
9: Per saber que no estan ni sols ni soles, no?
16: I tant. Jo em sento molt recolzada amb aquesta família, perquè som una família, de debò.
9: Bueno, parlem amb els joves i les joves, no? Que també tenim avui aquí representació. Com et dius?
17: Luca.
9: Bé, com t'has sentit avui, aquí llegint una part del manifest davant de tothom?
17: Espera, lo voy a decir en castellano, pero...
13: Sí.
17: Al principi pensava que iba a estar muy nervioso, pero estaba muy tranquilo al final.
9: I del missatge que heu donat, què?
17: Muy bonito, o sea, yo creo que cualquier persona le pudo haber servido mucho para sus hijos, hijas o hijes, y van a estar muy bien.
9: Donant recolzament, no?
17: ¿Qué?
1: Donant recolzament, dando apoyo, ¿no?
17: Sí, mucho, porque hay mucha familia que lo necesita y si no lo tienen de otras personas que ya lo están viviendo, va a ser difícil.
1: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
17: 10.
1: Y ya piensas así, amb aquest missatge tan clar, ¿no?
17: Sí.
1: Molt bé, gràcies.
17: Nada.
13: No, home, els joves estan molt sensibilitzats perquè gràcies a Déu encara hi ha joventut que pensa amb el cap i no són tontos. Clar, per exemple, el Luca, pues, i com el Luca, molts joves ja veuen que l'extrema dreta està pujant i és un perill perquè tot el que hem aconseguit en molts anys i que ens ha costat aconseguir ho podem perdre en res. I això ens dona molta por. Ens dona molta por perquè són, la majoria són marionetes mogudes pel centralisme de Madrid. No és una altra cosa.
1: El manifest a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca també hem valorat la jornada de l'acte central del Dia de l'Orgull amb l'alcalde Marc Giribet.
18: Doncs precisament un any més defensant els drets de qualsevol persona, de sentir-se el que es vulgui sentir i estimar qui vulgui estimar. I precisament el que fem avui aquí a Sant Andreu de la Barca és mostrar aquest orgull i celebrar aquest orgull de ser qui som i del que volem representar, una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat on tothom se pugui sentir estimat i diguéssim, integrat, i aquí és el que busquem, no? I jo crec que amb aquest acte festiu, que el col·lectiu també sap protegir molt i sap cuidar molt, el que estem fent precisament és poder explicar casuístiques que solen ser més dures, però que amb aquest acte festiu ajuda que la gent estigui més pendent i que també el missatge, diguéssim, jo crec que arribi molt més.
1: A més, tot un mes d'activitats on han participat moltes entitats, des de l'agrupació de joves, organitzen el dia d'avui, i també una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, la d'Esbiars, la col·laboració també d'altres entitats, com el Centre Cultural Andaluz, els gegants, també, en aquest cas, també la colla dels castellers de la Droc, des de també l'agrupació de comerç, conjuntament amb la regidoria LGTBI de l'Ajuntament de Sant Andreu Barca i d'Igualtat, amb aquests distintius LGTBI friendly pels comerços, és una implicació molt, molt gran, no? Que les entitats s'impliquin també.
18: Jo crec que és molt important, de la mateixa manera que és molt important, diguéssim, quina és la visió política per poder enfocar tot aquest mes d'activitats i, per tant, la prioritat que això suposa per l'equip de govern municipal, de la mateixa manera anem de la mà, com dèiem, com deies molt bé, amb el teixit associatiu, on també l'agrupació de joves aporta, diguéssim, una part molt, molt important d'aquest acte central, i jo crec que és molt important això, tenir des d'administracions compromeses a la societat civil compromesa, i per nosaltres això jo crec que, diguéssim, és el valor més important, que a Sant Andreu de la Barca tenim una societat molt compromesa amb els valors del col·lectiu LGTBIQ+, i jo crec que en aquest sentit hem de seguir treballant i expandint coneixement. Res d'ideologia, és coneixement. Conèixer quines són les dificultats que tenen veïns i veïnes com nosaltres pel simple fet de sentir-se o d'estimar alguna persona, no? I, per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament tenen tot el nostre recolzament i hi serem sempre, i, per tant, crec que és un acte important i esperem que es vagi animant amb el pas de les hores.
1: Fins i tot des de l'Associació Transversal, que han estat els protagonistes d'aquest manifest d'avui, una entitat de Sant Andreu de la Barca, que també dona molta visibilitat i molta feina.
18: El col·lectiu trans, i precisament és una entitat molt pionera també a Catalunya, o sigui, és una entitat que està obrint camí, hi ha d'altres, evidentment, que ja a Catalunya funcionen, però aquesta ha vingut amb molta força i amb molta identitat santandreuenca, i ens fa molta il·lusió, diguéssim, exportar al resta del país, doncs, aquesta diversitat, aquesta pluralitat, transversalitat i, sobretot, cohesió i integració. I això és el que també volem. Estem parlant de persones i les persones estan per davant de tot i els drets s'han de protegir per davant i per sobre de tot.
1: També hem pogut parlar amb el regidor LGTBIQ+, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero.
19: Doncs sí, com cada any arriba la celebració de l'acte central de l'orgull LGTBI i un cop més Sant Andreu de la Barca es bolca amb la reivindicació dels drets del col·lectiu. Ho hem vist amb una rua multitudinària i amb una esplanada del mercat que fa goig veure, ple de famílies, ple d'entitats que han volgut col·laborar, com els castellers de la Droc, l'Esplè Pingüí i l'entitat transversal, la nostra entitat de famílies d'infants i joves trans. I només cal veure aquesta esplanada per veure que que Sant Andreu és una ciutat orgullosa i reivindicativa.
1: Satisfets de totes les activitats de tot aquest mes, activitats, com dèiem, amb moltes entitats, també amb els comerços, amb aquest segell LGTB Friendly amb els comerços de Sant Andreu de la Barca?
19: Doncs sí, molt orgullós perquè, com dic, o sigui, tots els estaments de la ciutat s'han volcat en aquest mes de l'orgull, des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI, doncs hem posat totes les eines perquè les entitats doncs puguin fer visible les seves reivindicacions, i avui doncs som aquí amb aquest acte central sempre organitzat amb la col·laboració de l'agrupació de joves, que un any més doncs han demostrat ser el motor de les reivindicacions d'aquesta ciutat.
1: La regidora d'Igualtat i també portaveu d'En Comú Podem també ha estat present en aquesta edició de l'acte central de l'Orgull.
20: Un éxito, mucho color, a pesar de la calor terrible que hace una vez más. San Andrés de la Barca demuestra que somos diversos, que somos alegres y que queremos la diversidad como un valor importante. Y bueno, pues eso, como decía, un éxito de convocatoria.
1: Col·laboració no només d'Ajuntament, sinó també de moltes entitats aquest any.
20: Bueno, este año yo creo que más aún que nunca, la grupa como siempre dando el callo, pero también el Esplai, la Transversal, y bueno, y todo el resto de entidades que dan soporte y que lo que hacen es pues eso, dar, dinamizar toda la actividad.
1: Continuar reivindicando, ¿no?
20: Por supuesto, ahora más que nunca, incluso en estos momentos en que estamos, toca reivindicar que cada uno tiene que ser como quiera ser, que tiene que cada uno ha de amar a quien quiera amar de la forma que quiera, y que la diversidad es un valor que nos enriquece y que nos hace más fuertes como municipio, como ciudad.
1: Declaracions també del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, sobre la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca.
21: Un any més i els que facin falta, no? Perquè és realment una jornada molt maca, molt especial, veure com la gent de Sant Andreu de la Barca doncs ens reunim, compartim una estona i una festa també, doncs, per reivindicar els drets del col·lectiu, que són molt importants i no hem de defallir en cap moment, no hem d'aturar-nos en cap moment, perquè queden moltes coses encara per assolir, i content i orgullós de la meva ciutat i de la seva gent.
1: I finalment us deixem l'àudio íntegre del manifest que va llegir l'associació Transversal en l'acte central del Dia de l'Orgull. Un Dia de l'Orgull on van participar també d'altres entitats de Sant Andreu de la Barca i on també van participar els castellers de la DROC, a més de l'Esplai Pingüí, un acte organitzat per l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració també de l'Ajuntament.
22: Bona tarda a tothom. Som una associació de famílies trans que ens diem Transversal. Avui prenem la paraula en primera persona perquè la nostra veu és important. I avui també volem reconèixer les mares, els pares, les germanes, els germans i totes les famílies que acompanyen els seus fills, filles i fillis amb amor, respecte i orgull.
23: Vuestro apoyo es fundamental. Escuchar, creer, amar y defender a una persona trans es un acto de amor que transforma vidas y contribuye a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.
24: Sabem que moltes famílies també heu hagut d'aprendre a trencar perjudicis i afrontar dificultats, i aquest camí mereix ser reconegut.
25: Quan una família abraça el seu fill, la seva filla o la seva criatura tal com és, envia un missatge molt poderós, que l'amor sempre està per damunt de la por i de l'odi, perquè cap persona haurà de créixer sense sentir-se estimada, respectada i lliure de ser qui és.
26: Com a famílies d'aquests infants i joves, reprenem el seu missatge plens d'orgull. La nostra entitat va néixer d'una necessitat urgent i vital, la de crear un espai segur al nostre municipi per a totes les famílies d'infants i joves trans que hi vivim. Un lloc on compartir experiències, recolzar-nos mútuament i, sobretot, sentir que no estem

0: nostra realitat.
1: Per això instem a l'Ajuntament i a tota la població a implicar-se i a treballar conjuntament per aconseguir una societat, aquí Sant Andreu de la Barca, que conegui, respecti i defensi el nostre col·lectiu. Allò no s'aconsegueix de manera puntual, s'aconsegueix amb accions sostingudes amb el temps. Amb més activitats als centres educatius, començar amb la base de l'escola Bressol i educació primària i donar-li continuïtat a secundària, amb formació, sensibilització a totes les entitats del municipi, amb implicació dels comerços i fins i tot d'entitats privades que donen servei al nostre poble.
2: Des d'aquí volem expressar el nostre agraïment a l'Espai d'Igualtat, que ens ha acompanyat i recolzat en tot el procés de creació d'aquesta xarxa de famílies, ajudant-nos a visibilitzar-nos i a col·laborar amb el teixit sociocultural del municipi.
3: Per acabar, no podem marxar sense agrair públicament a l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca per donar-nos l'oportunitat de participar activament en aquest acte i donar-nos veu amb aquest manifest. Sempre sereu exemple de lluita pels drets LGTBIQ+, a la nostra ciutat i un exemple de compromís a la defensa del col·lectiu.
4: Agraïm també als castellers de la DROC, Espai Pingüí, per sumar-se a aquest acte, així com la resta d'entitats que d'una manera o altra s'han sumat al programa d'activitats de
5: RUC. El nou cap va explicar els reptes que afronta el cos que doblarà plantilla i en seran 170 d'agents en 4 anys a Ponent.
6: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans. I per últim, el tercer gran repte seria potenciar la prevenció i la pedagogia. Val? Perquè la prevenció és la millor eina per protegir el medi natural. Una societat que està informada és una societat més compromesa amb la conservació del patrimoni natural.
5: Entre d'altres aspectes, Barot va destacar les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega. Enguany han registrat 17 a la província de Lleida, afectant unes 700 hectàrees.
7: I ràpidament us expliquem també que la sinistralitat a les carreteres catalanes s'ha reduït un 11% fins al 31 d'agost, això en comparació amb el mateix període de l'any passat. I ha tancat el 8è mes de l'any amb 87 morts.
5: Així ho indiquen les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, publicades aquest dimarts. Dels 87 morts arreu de Catalunya, 73 han estat homes i 14 dones, mentre que gairebé 4 de cada 10 víctimes mortals han estat motoristes, que augmenten un 13%. En aquest sentit, els col·lectius vulnerables aglutinen més de la meitat del total de la mortalitat a les vies catalanes, registrant 34 motoristes, 10 vianants i 5 ciclistes entre les víctimes. El tipus d'accident més freqüent ha estat les sortides de via, amb 27 casos, i els xocs frontals, amb 24, mentre que l'AP7 ha condensat la xifra més elevada de víctimes mortals amb 12.
7: Doncs vinga, amb aquestes notícies que ens arriben des de Ponent, també anem a tancant la ronda informativa. Quim Gasó, des de Lleida 1-1. Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies, fins ara.
7: Però no tanquem sense abans passar per Tarragona, en aquest cas per Terres de l'Ebre. I és que allí, entre les notícies destacades, en tenim un, el rescat de 28 gossos a l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara. Algun dels gossos portaven xip i han pogut ser retornats als seus propietaris. La resta continuen amb l'entitat engrescats i en cases d'acollida. Ens en dona més detalls la companya de la Plana Ràdio, Tere Giné.
8: Efectivament, Núria, 28 gossos van estar rescatats de l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara en una actuació en què participava l'entitat Engrescats. Inicialment, els Mossos d'Esquadra havien informat l'entitat que hi havia 5 gossos, però una vegada a l'interior de l'habitatge en van aparèixer més. Fins a arribar a 27 animals rescatats, el número 28 va ser localitzat el passat diumenge. La gerent d'Engrescades, Núria Espanya, explicava els problemes que presenten aquests animals.
9: Hi ha una miqueta de tot. La majoria en molts de problemes dermatològics degut a la gran brutícia que portaven incrustada dins d'ells, problemes de pell, otitis, molts tenen infeccions a les orelles, també de la mateixa brutícia, les almohadilles pues, estan cremades, hi ha algun que tenen sang, que estan pelades, pues, d'això mateix, tot de la superfície poc neta.

0: que vivien pipis, caques, de tot, no? I després n'hi ha un que el tenim ingressat perquè tenia una pulmonia. Alguns en un estat els vam tindre que donar els primers dies poc menjar i per anar augmentant, perquè quan tenen tanta gana i mengen molt, tampoc no és bo per a ells.
1: Una de les sorpreses era comprovar que gairebé tots els gossos portaven microxip, fet que ha permès reconstruir diferents històries i fins i tot recuperar animals que havien estat perduts pels seus propietaris. Espanya explica emocionada que un dels casos va poder confirmar que un gos rescatat era un animal que una família feia temps que buscava. Els gossos estan ara repartits entre diferents refugis i cases d'acollida mentre es resol la seva situació. L'entitat també demana estar alerta davant possibles situacions de maltractament o acumulació d'animals i actuar quan hi hagi indici de que aquests no es troben en bones condicions. Engrescades també fa una crida a la ciutadania perquè faci donacions a través del seu Bizum 05614, ja que l'atenció d'aquests animals suposa una important despesa veterinària i de manutenció per l'entitat.
2: Moltes gràcies, Tere Giné, companya des de la Plana Ràdio. I encara un darrer apunt molt ràpidament per recollir les altres notícies de Tarragona, del Camp de Tarragona. Marina Pérez Cot, bon dia.
3: Bon dia.
2: Comencem parlant de canvi climàtic. Tira.
3: Doncs sí, parlem de canvi climàtic i és que des de la Universitat Rovira i Virgili estan estudiant què hauria passat amb les danes de Tarragona si la temperatura del mar hagués estat més baix. Pel que fa a la precipitació, l'estiu ha estat sec a molt bona part de Catalunya, excepte el Camp de Tarragona, on els episodis de precipitació intensa de l'agost han fet que localment s'hagi superat la mitjana climàtica de pluja d'estiu, tot i que encara tenim el mar molt calent. Veurem què passa aquesta tardor. Altres notícies, Núria. Per
2: la Castellera, no?
3: Exacte. Per segon cop, tres colles tarragonines participaran en la jornada de diumenge del concurs de castells. Ja coneixem les 42 colles que poden participar a les tres jornades del concurs de castells i tres a la jornada de diumenge de Tarragona, que són la Jove de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. També hi seran a la jornada de diumenge tres colles de Barcelona, els Castellers de Sant, els de Vila de Gràcia i els de Barcelona. L'últim concurs de castells, els de la Vila de Gràcia havien anat a la jornada de dissabte, igual que els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Recordem els primers classificats, que són els Castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i les Joves de Valls. Ara ja tenen menys de 48 hores per confirmar la seva participació.
2: Ah, que potser si diuen que no, potser diuen que no.
3: Els Minyons de Terrassa solen renunciar.
2: Sí, és veritat, tens raó amb això.
3: I dos apunts així molt ràpids. Avui ja es presenta la programació completa de les festes de Santa Tecla d'aquí a Tarragona. La podrem conèixer d'aquí una estona i continuar. El tret de sortida oficial es fa avui al Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que en parlarem més endavant.
2: Farem la segona entrevista d'això. Moltes gràcies, Marina. Fins ara.
3: Fins ara.
2: Doncs vinga, tancada la ronda d'actualitat ràpidament. Entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: I comencem parlant sobre intel·ligència artificial, que què us hem de dir, no? Ja ho veieu, està tenint un gran impacte en un munt d'àmbits del nostre dia a dia. Però, i els mestres que ens estan escoltant diran, sí, sí, el món educatiu possiblement és un dels àmbits en què doncs, se'ns gira més feina, perquè ha irromput aquesta tecnologia, vaja, amb una potència increïble, i això afecta, a més, població vulnerable, joves i adolescents, fins i tot infants. Com l'han de manipular? Com l'han de, no? com l'han de tocar? Com utilitzar la intel·ligència artificial perquè sigui realment una eina i no se'ns giri en contra o no malmeti justament la formació dels nostres joves i infants? Doncs d'això ens en poden donar més detalls en una entrevista que fa el company d'UAU Lleida, el Quim Gasó. Quim, bon dia.
5: Hola de nou.
2: Parlem d'una entitat que es diu Xerpia, ho dic bé això?
5: Correcte, ara ens ho dirà el seu fundador, el Javi Badia, que ja el tenim també als estudis d'UAU Lleida Ràdio, que saludem ja en el dia d'avui. Bon dia, Javi.
6: Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar amb mi.
5: Per parlar, com bé deies, Núria, d'aquesta iniciativa de formació en intel·ligència artificial que ha desenvolupat el programa I amb consciència, una proposta educativa creada a Lleida Ciutat per alfabetitzar, diuen, alumnat de secundària en intel·ligència artificial. Anem directe al gra. Javi, com definiries la relació entre els adolescents i la intel·ligència artificial?
6: Perfecte, és una relació força intensa. Hem de pensar que ha irromput la intel·ligència artificial com una cosa que els dona resposta a qualsevol tipus de pregunta, els dona amb molta seguretat, damunt els hi fa la pilota, No? Llavors, clar, mm-hmm. és una eina que està a l'abast de qualsevol, per tant, què millor, no? Què millor que utilitzar-la i que ens doni respostes.
5: Això, evidentment, doncs, té els seus riscos, té també els seus beneficis. Clar, el tema de la intel·ligència artificial el sé molt novedós, és un dels temes també que volíem tractar. Cadascú l'utilitza una mica en base als coneixements que pugui tenir, amb diverses finalitats, fins i tot també per treure-li partit en diversos àmbits d'interès en els quals poden tenir cadascú doncs, aquest interès, precisament. És molt complicat generalitzar, ho sé, però en termes generals, per què utilitzen la intel·ligència artificial els adolescents?
6: Bàsicament, té diversos usos. El principal, pel que estem aquí, és perquè els ajudi a fer tasques. No? Els ajudi a estudiar, els ajudi a fer treballs, els ajudi a fer deures, els explica una cosa d'una manera diferent, li faci preguntes per preparar un examen. Sí, és cert que molts estudis van en la línia que també l'utilitzen molt com a consellera, no? Per motius més personals, em pots ajudar, tinc aquest problema... Però bé, això és un altre, és un altre meló a obrir.
5: I anant primer en el cas dels centres educatius, després parlarem de la relació general, els mestres, els professors, la gent que ha d'educar aquests futurs adults, quins problemes es troben a l'hora de decidir com l'he de fer servir, ja no tan sols en l'àmbit més purament avaluatiu, que possiblement aquí doncs hi ha hagut molts canvis en els últims anys, però ja en la relació completa dels alumnes amb aquesta nova tecnologia.
6: Clar, hem de tenir en compte que el sistema educatiu té moltíssima inèrcia. Fer qualsevol canvi costa molt. Pues clar, si a un professional qualsevol ja li està costant molt aquesta adopció de la IA, imagineu a un docent que té que interioritzar-la pel seu ús del dia a dia, però a sobre també ha de pensar com ensenyar l'alumnat, com fa un bon ús, que no me la utilitzin malament, que aprenguin... és molt més complicat, val? És molt més complicat. Llavors aquí és on estem tenint la problemàtica, però bé, el sector docent és un sector ultramotivat que li fica més hores que un rellotge. Jo porto pràcticament 4 anys fent formacions a centres educatius, a professorat de tots els nivells, i hi ha una motivació molt gran per fer aquesta adopció amb intel·ligència artificial i poder-la portar a l'aula amb molt, molt de criteri.
5: Ho veu més els professors i docents com una oportunitat o com una amenaça, la presència de la intel·ligència artificial?
6: Tot depèn. És un sector molt ampli, però en general jo el que estic veient és que és una eina que generalment dona molta por, molta inseguretat, però a la que comences a tocar-la, comences sobretot a comprendre-la, com funciona, li veus moltes possibilitats. Llavors vas veient com la gent a les formacions se va engrescant i va, ostres, i em pot fer ajudar amb això, i me pot fer això altre, i me pot descarregar de tasques més burocràtiques i li puc aportar jo valor a la tasca més de persona, més empàtica, més d'acompanyament. Jo penso que en general la visió és positiva.
5: I precisament per abordar aquest gran repte entre els adolescents i la intel·ligència artificial, tornem al motiu de l'entrevista, des de Xàrpia, aquesta, ja ens explicaràs tu ben bé, però plataforma, entitat que vas fundar, heu creat el programa I amb consciència. De què es tracta?
6: Sí, bueno, Xàrpia neix amb l'objectiu d'apropar les formacions d'IA als centres educatius. Jo durant gairebé 4 anys, com t'he dit, he estat formant centres, claustres, professorat, i m'he donat compte de que el gran problema és... i ara què fem amb l'alumnat? Vale, en sabem molt, sabem fer moltes coses, ens pot ajudar molt a la tasca docent, però i l'alumnat, què passa amb ell? Llavors, a partir d'aquí, neix aquesta idea, diguem consciència, que és un programa educatiu que el que pretén és alfabetitzar l'alumnat de secundària en l'ús de la intel·ligència artificial. O sigui, no tant utilitzar-la, que sí que es fa amb mòduls posteriors, però saber què és, en què consisteix, quins riscos té, la part ètica, els biaixos, etcètera, etcètera, etcètera.
5: Imagino que amb un temari que no és concret no ha de ser igual ensenyar sobre intel·ligència artificial que fer-ho sobre llengua, matemàtiques o història. Jo t'ho deia fora de micros, que havia estat repassant una mica la vostra web per fer-me una idea de com s'ensenya això, i m'ha cridat l'atenció que baseu el vostre mètode en 4 consignes molt clares, que són pensa, qüestiona, comprèn i actua. Ens pots fer 5 cèntims una mica en què consisteix o què implica cada fase?
6: Sí, si ens parem a pensar, és una metodologia que ens val per qualsevol qüestió que tinguem a la vida, no? O sigui, per què el pensa? Perquè nosaltres li fem una pregunta a l'intel·ligència artificial, no? Li donem una instrucció, un prompt. Nosaltres hem de pensar abans de fer aquest prompt, perquè en funció de com sigui aquest prompt, obtindrem un tipus de resposta o una altra. Serà millor resposta, estarà basada en dades més fiables o no. Per tant, aquest pensa és hiperimportant abans de fer qualsevol tasca a la vida. Un cop la IA ens genera una resposta, hem de qüestionar-la. Sempre ho dic, hem de ficar-la en quarantena, perquè moltes vegades la IA s'equivoca, al·lucina, inventa. Per tant, hem de validar si això és cert o no és cert, o si podem millorar a base d'iteracions. Un cop tenim la resposta que nosaltres ens satisfà, l'hem de comprendre. No és qüestió de copiar i enganxar. És qüestió de veure, ostres, això que m'ha generat, sí, sembla fiable, però i ara què faig amb això? I aquí ve l'últim pas, que és actuar. Ara que he comprès la resposta que m'ha donat, ara la fico en pràctica.
5: Deixem parar-me en el primer punt, perquè possiblement és difícil avaluar-los un per damunt de l'altre, però crec que és molt important el tema de pensar sobretot del pensament autònom, que és un altre dels aspectes que remarqueu. És a dir, la capacitat d'utilitzar la IA sense deixar de banda la capacitat crítica. És realment possible, o quan un infant, quan un adolescent s'habitua a utilitzar doncs, aquests mecanismes, aquesta tecnologia, tendeix a deixar de banda d'un per fer servir l'altre?
6: És possible, evidentment. El que passa és que és difícil. No és una resposta trivial. Hem de pensar, jo sempre fico l'exemple de la calculadora. Si tu li dones a un infant que encara no sap fer operacions una calculadora, et costarà moltíssim que aprengui a operar, perquè ja té l'eina que li doni la resposta. Si tu li dones la calculadora en el moment que ja té aquestes operacions consolidades, li potencia, en pot fer més, etc. La IA passa una cosa semblant. Val? Hem de respectar una sèrie de processos d'aprenentatge, una sèrie de processos cognitius, i l'hem d'incorporar d'una manera progressiva i amb criteri. Però és cert que un dels grans riscos de la intel·ligència artificial és la descàrrega cognitiva. Però això no només li passa als alumnats, li passa, ens passa a nosaltres. O sigui, ens acostumem a que la IA ens faci un post, o ens faci un correu electrònic, o ens faci un resum, i ja, ostres, si ho fa molt bé, per què jo ho he de fer? I ens trobarem que amb un temps ens costarà molt per alguns professionals escriure segons què o resoldre segons quins tipus de problemes, perquè ho hem descarregat a la intel·ligència artificial.
5: Clar, hem parlat bastant de la teoria, per això. Deixa'm imaginar una mica com és una sessió d'aquestes que duu a terme vosaltres una mica més en la part pràctica. Quins són possibles dilemes, qüestions, dubtes, inquietuds que pugueu tractar al llarg d'una classe amb adolescents?
6: Nosaltres ho hem volgut fer tot molt proper, molt vivencial. Llavors tenim una narrativa amb tres personatges. Tenim el professor Bit, que és el professor de tecnologia expert a Mia. Tenim a la Sia, que és la protagonista real, que és l'alumna que vol aprendre i saber com funciona realment, i tenim la Noelia, que és la professora d'Humanitats, una mica més reticent, que fica damunt de la taula conceptes més, més humanistes, i bé, és una part molt important dels claustres, aquesta, i molt necessària. Llavors, a partir d'aquí, sempre partim de la mateixa premissa, que la IA ja està a la vida del nostre alumnat. No? I comencem a desplegar des de la música que escolten, les sèries que veuen, els posts que els surten a les xarxes, tot és l'intel·ligència artificial. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres des del punt de partida, comencem en base a connexions quotidianes de l'alumnat per generar reptes, generar explicacions. Tenim vídeos audiovisuals que expliquen els conceptes, tenim treball individual, tenim treballs en grups, metodològicament és molt divers, podem utilitzar la classe inversa i que els alumnes ho facin des de casa i després reflexionin a l'aula. O sigui, és un material molt viu i molt modulable.
5: Hem parlat molt, Javi, del que ens dona la IA, però molt poc del que li donem nosaltres. Què passa amb les dades que compartim? Més concretament, quan parlem de menors d'edat, que possiblement és més sensible que el tema.
6: Sí, és un tema clau aquest. Primer hem de pensar que depèn molt les dades, del tipus de plataforma que utilitzem, no? Si és una plataforma lliure, o és una plataforma ja corporativa, no? Que ja la tenim protegida, si treballem amb local, si treballem al núvol, etcètera. Però bé, en termes generals jo penso que, jo sempre dic que hem de tenir en compte com si tot el que li compartim està en un servidor d'una companyia tecnològica. Per tant, tu què li donaries a una companyia tecnològica? Quines dades li donaries? Llavors, a partir d'aquí, no? Reflexionem, no? Li donaries el teu nom? Li donaries un número de compte? Li donaries patologies que tens? Li donaries la teva foto perquè allò pugui servir per entrenar una IA? Llavors aquí hi ha un treball molt ferm de què es pot compartir i de què no es pot compartir.
5: Doncs de ben segur, Núria, que al llarg dels darrers mesos, anys, anirem parlant de sobres del tema de la intel·ligència artificial amb un col·lectiu tan, com deies, al principi sensible com és als menors d'edat encara en etapa formativa, els adults del dia de demà. Hem parlat de tot plegat amb el Javi Badia, que és el fundador de Xerpia, d'aquest programa d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació. Moltes gràcies, Javi.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
2: És esperançador veure que hi ha gent que es preocupa per aquests temes, no? I que realment posa remei perquè les coses funcionin millor. És molt esperançador. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, des de UAU Lleida. Moltíssimes gràcies, company.
5: A vosaltres.
2: Passem d'un tema a l'altre. Diuen, i no és un tòpic, que l'amor no té edat. Amb els anys canvien les prioritats, les experiències i també la manera d'entendre les relacions. Però les ganes de compartir la vida amb algú continuen presents. Això és la introducció que ens aporten els companys de Ràdio Calella per introduir, com dèiem, un reportatge molt, molt bonic que ens parla sobre l'amor a la tercera edat. Us imagineu? Segons a quina edat, no? Tenir un crush? Doncs sí, sembla que és possible.
7: Qui va dir que les papallones a la panxa tenen data de caducitat? Deixem-nos d'històries. L'amor no entén d'edat. Avui parlem de tornar-se a enamorar a la tercera edat i ho fem molt ben acompanyats pel president de l'Espai Caixa de Calella, un lloc per on passen més de 1.200 persones grans amb moltes ganes de compartir i de menjar-se el món. Josep Maria Granyó, primer de tot, què és l'Espai Caixa de Calella?
8: L'Espai Caixa de Calella, per resumir, és una associació entre l'Associació de la Gent Gran de Calella i el que és la Fundació La Caixa. Els dos optimitzem cada una de les fortaleses tant de la Fundació La Caixa com de l'associació. I som una associació amb aproximadament 1.200 socis, el qual és una de les més numeroses de totes les que té la Fundació La Caixa a Catalunya.
7: A dins de l'entitat, podríem dir que feu moltes activitats, gran quantitat d'activitats que involucren, doncs, que ajunti molta gent. Ja veus per on vaig una mica. Aquest concepte d'ajuntar-se amorosament, no? Se'n parla molt, sobretot el jovent, no? Però de la gent gran poder se'n parla poc. Llavors, la meva pregunta és, què tal és l'amor a la tercera edat? Se'n troba a dins de l'Espai Caixa? I aquest, m'has comentat, 1.200 persones. Es troba l'amor allà dins?
8: Una de les nostres coses, una de les moltes coses que estem fent allà és intentar socialitzar la gent, no? D'alguna forma, integrar-los una altra vegada a la societat. Ara de lo que se n'està parlant molt de l'edatisme, no? I dintre del concepte d'edatisme està també el que nosaltres procurem a través de les coses que fem, els balls, les excursions, les activitats artístiques. Mirem també de que la gent, d'alguna forma, trobi el buit que en aquests moments pot tindre, no? Que ja ens trobem en moltes circumstàncies. Hi ha gent que quan enviude, doncs el que vol és estar sol. El que lluitem en aquest cas és contra la soledat, no? Però també hi ha molta gent, sobretot la parcel·la dels homes, que el que busquen és companyia. I la companyia, dius, bueno, és amor, és interès, és de no trobar-se sol, és una lluita interna, no ho sé exactament, no? Si és amor o no és amor. Jo suposo que no és el mateix l'amor platònic quan tens 18 o 19 anys a quan tens 65 o 70 anys, i potser vens d'una relació molt llarga perquè has enviutat, no? Però sí, jo et puc dir que hi ha gent que ho té clar, que el que busca és una companya, i n'hi ha que diu, si la trobo, doncs millor. Però també et dic una cosa, la búsqueda és més per part de l'home que de la dona. La dona potser està més preparada per aquesta independència. Però ens trobem amb casos molt curiosos aquí, d'un percentatge, home, bastant, bastant elevat, de persones que s'han conegut aquí i han format parella. També la parella que es forma és també una mica especial i diferent, perquè hi ha moltes vegades un entorn familiar, no? Moltes vegades cada un viu a casa seva i després es troben els caps de setmana o quan se'n van de vacances, no? Però, bueno, l'amor, això seria una cosa de que jo ho he preguntat amb ells. El que sí es troba és carinyo, comprensió, companyia, protecció, etcètera, etcètera. Sempre és millor estar dos amb companyia que no sols.
7: Hi ha quelcom que li diries a alguna persona que poder té prejudicis, no? De fet, ho has comentat una mica, va relacionat amb l'edatisme, no? Que són aquests prejudicis de, oh, aquesta gent a la tercera edat ja, l'amor, doncs no es troba, no? Això, doncs, el tren ja ha passat, que es diu. Què li diries a aquesta gent que pensa així, d'aquesta manera negativa?
8: Nosaltres no forcem, lògicament, a que la gent s'ajunti, no? El que sí, ells els hi donem una mica el teatre perquè, d'alguna forma, coneguin més gent. Però jo diria una cosa, hi ha un gran problema avui dia amb la gent gran, que és la soledat, no? I una forma de combatre la soledat és, d'alguna forma, ajudar-los a formar parelles. I a vegades són parelles, moltes vegades, més estables, que també fan canviar la gent. A vegades una persona que tu l'has conegut amb la primera dona que tenia un caràcter a la millor especial, al trobar una segona dona s'ha calmat. M'entens? Vull dir que a vegades aquests canvis també poden ser positius. Però sobretot és el lluitar contra la soledat. L'amor, jo suposo que és un amor diferent, vull dir, però és imprescindible i necessari, sobretot amb l'home.
7: Doncs ja ho heu vist, l'amor no té data de caducitat. La capacitat d'emocionar-se, de compartir i de sentir aquestes papallones a la panxa ens acompanya tota la vida. Així que ja ho sabeu, mai és tard per obrir el cor i deixar-se sorprendre.
2: Home, i a ritme de veneres tanquem, clar que sí, des de Ràdio Calella. Jordi Terme, moltíssimes gràcies per parlar-nos de papallones, que és una cosa que ens ve molt de gust ara amb aquestes hores del matí. Els companys de Ràdio Calella també oferint-nos aquest podcast que ens parla de l'amor dels crush a la tercera edat. Seguim endavant. A Tarragona estem d'enhorabona i us volem convidar a tots, especialment des d'avui i durant tot el cap de setmana. I és que estem de Festival Internacional de Teatre. El FIT d'enguany, 13a edició, que té sintonia pròpia, és aquesta que estem escoltant, i té un nom propi, el del Joan Negrier, el seu director, que no sé si està dels nervis, si ja està tranquil perquè la feina està feta. Inaugureu avui, aquesta mateixa tarda. Joan Negrier, bon dia.
9: Bon dia, què tal, com esteu?
2: Com esteu, Valtros? Què tal?
9: Doncs bé, amb els nervis típics d'una estrena i amb la tranquil·litat també de saber que tenim un equip meravellós que està fent una feina excepcional.
2: A veure, que hem d'explicar a tot Catalunya què és això del FIT, que nosaltres el tenim molt interioritzat a Tarragona, són 13 edicions, aquí hi ha un ambientasso de festival brutal, però perquè la gent ho sàpiga d'arreu de Catalunya, què té d'especial aquest Festival Internacional de Teatre que es fa a Tarragona? Perquè n'hi ha d'altres, per tot Catalunya. Què té d'especial el FIT, Joan?
9: Bé, doncs té d'especial, jo suposo que l'ambient que s'hi crea, sobretot per dir la sensació més rellevant que hem tingut aquests últims anys, però té la particularitat de que és un festival on tenim un abonament complet, que crec que és l'únic festival de teatre que això ho pot aportar, on l'espectador fidel pot veure tot allò que s'hi ha programat. I, a més, també convoquem al públic, als programadors internacionals, a les companyies i a l'organització, a uns sopars populars que fem entre funció i funció, que generen un lloc de debat sobre allò que han vist els dies anteriors o abans de sopar, i, per tant, crec que és com l'objectiu d'un festival, no? A congregar gent per parlar de teatre i per crear sentiment crític.
2: De fet, té aquest, això és el que crea al final, aquest ambient de comunitat, de festival, perquè moltíssima gent compra l'abonament sense saber encara quin serà el cartell, però confien cegament en que allò els agradarà. Hi ha aquesta intensitat. També és un festival que té el carinyo de la gent perquè està fet com a molt des de casa, no? Cuideu moltíssim des de la mateixa organització fins a la programació que hi hagi, doncs això, que sigui un festival casolà.
9: Bueno, com que l'equip que l'organitzem som els de la Sala Tró, no? que som un equip molt reduït, doncs, malgrat que pel FIT, evidentment, som un equip més gran, l'hem d'incrementar perquè som molts més dies de feina, en general, intentem sempre cuidar al màxim tots els detalls. Crec que, jo sempre dic, no? Allò que tu vols que et facin quan te'n vas a un lloc, fes-ho tu quan vingui algú a casa teva. I és el que intentem fer dintre de les nostres possibilitats, però sí que ens arriba que les companyies estan molt agraïdes del tracte que tenen aquí a Tarragona, de l'ambient que hi ha, de lo bé que se senten, de com els cuidem, i crec que això per mi és primordial.
2: Companyies, en fi, d'arreu del món, de l'estat espanyol, de Catalunya, no cal dir-ho, però també d'arreu del món, i que presenten propostes, i això és una altra característica del FIT des de la seva primera edició, particulars, especials, i és que el subtítol del Festival de Teatre és Noves Dramatúrgies.
9: Exacte, Noves Dramatúrgies, sí. El que intentem sempre, durant aquestes 13 edicions, ha sigut portar les noves dramatúrgies, els nous creadors i creadores escèniques que hi ha arreu del món, a casa nostra, perquè puguin conèixer al públic del FIT, que és el que estan doncs, creant en les seves sales d'assaig, aquests creadors i creadores, que els ocupa i preocupa els creadors contemporanis, que seran, dic jo sempre, els clàssics del futur. No només els de fora, també ens interessa molt fer un focus dels artistes locals, artistes de casa nostra, del Camp de Tarragona. Sempre estem rascant per trobar-ne algun que estigui a la programació, i també de Catalunya, evidentment, perquè aquells que venen de fora puguin saber també què es fa a casa nostra.
2: En aquest sentit, hem vist propostes com a una mica atrevides, no? O potser no, doncs això, no de teatre convencional, com podríem entendre usant, evidentment, les noves tecnologies, multidisciplinars, totals. Si n'haguessis de triar, i ara entrem ja en matèria en programació, si n'haguessis de donar-nos algun d'aquests exemples del que veurem a la programació d'enguany, com a noves dramatúrgies, de dir, ostres, aquí fan un experiment especial.
9: Clar, no puc dir-te en una sola, perquè realment totes les produccions que hi ha a la programació del FIT ho són. Ja fa anys que hem tret la definició de teatre, dansa, música, circ o escenes híbrides, perquè el teatre contemporani i les arts escèniques contemporànies ja ho contemplen tot. Per tant, qualsevol de les produccions que la gent vegi aquí, segur que els sorprendran, perquè surten de la convencionalitat del teatre que estan acostumats a veure. El teatre, que seus en una platea, veus una funció i te'n vas, amb una història que t'expliquen amb començament, nus i desenllaç. Aquí, evidentment, moltes es fan en teatres, però d'altres es fan a espais no teatrals, com per exemple l'església Sant Miquel del Pla, que hi haurà l'Anna Confetti fent secrets, i que sempre el públic, com diem, del FIT, allò que s'endurà d'aquest festival, com a mínim, és sorpresa.
2: Molt bé, és una experiència, allò que es diu avui dia tant, no?, de les activitats culturals i d'oci, diu, no és una activitat, és una experiència, i de fet sí.
9: Exacte.
2: Que realment és això. És això.
9: Sí, perquè justament no només hi ha exhibició, sinó que a més el festival, com tu dius, és una experiència, perquè també t'aporta formació, fem workshops, aquests sopars, com deia, als vespres, al Passeig de les Palmeres, o també aquests vermuts teatrals que fem divendres i dissabte, on amb un vermuter també podem veure un espectacle i debatre d'allò que hem vist i començar a fer sinergies entre participants, entre el públic, entre companyies, i crec que això és per mi bàsic, també.
2: És que, sí, conviuen amb aquests espais de socialització, conviuen perfectament públic, més que motivat i exaltat, diguéssim, no? Encara amb els ulls brillants del que acaben de veure, conviuen amb els mateixos membres de les companyies. Escolta, i abans ja has passat de puntetes, però crec que és molt important el tema de les localitzacions dels espais, i és que escampeu teatre per tota la ciutat i en espais que a vegades tenen aquell punt de teatre de proximitat, no? Aquell punt tan íntim i tan bonic en què ens ve de gust que ens expliquin històries.
9: Exacte, ja, vol dir, el festival va néixer amb aquesta filosofia, no? Fer teatre en espais emblemàtics, històrics de la ciutat. Afortunadament, el públic ha anat creixent i hem hagut d'ocupar espais teatrals amb un equipament tècnic important per poder proposar a les companyies que venen cada vegada més potents i amb més necessitats tècniques, però sempre mantenim aquesta filosofia inicial que dèiem, aquest esperit de fer teatre en espais no teatrals. Aquest any, com deia, doncs, tenim l'Anna Confetti en una església, o tenim la calidesa de la companyia Coma 14 a la sala d'actes de la cooperativa obrera, etcètera, etcètera. I també, a part d'això, crec que és important dir que no només fem programació a la ciutat, sinó que també sortim fora de les muralles. Enguany estem a la Canonja i a Vilaseca, que ens han acollit, els hem seduït, i ja són municipis FIT amb els seus equipaments meravellosos, i que crec que això anirà creixent segons passin els anys.
2: El públic d'aquí de la zona ja ho coneix, de fet no només de Tarragona ciutat, sinó, com deia el Joan, de tots els voltants. Vull dir, el FIT ja és un referent de venir a gaudir de bon teatre, però per si ens esteu escoltant de fora, dèiem això dels espais perquè també és una manera de conèixer la ciutat des d'un punt de vista, doncs, més intern, no com a turista, sinó que vens a gaudir d'una activitat cultural i a més t'emportes una imatge de Tarragona que és prou especial i prou interna. Joan Baca, en dos minuts, és allò tan difícil. Explica'ns alguna de les obres que veurem. Ja no et dic destacar, perquè totes són petites joies, petites perletes triades, allò amb bisturí, no? Però alguna, Joan, per posar-nos la mel a la boca.
9: Bé, crec que és important destacar que la Glòria Rivera, aquesta artista de Guissona que fa 5 o 6 anys va estar aquí al FIT, quan encara feien premis al Young Fit, presentant el seu primer espectacle, aquest any inaugura, com una gran artista ja, un festival com el nostre, amb Bon Babà, que és una preciositat de peça que és cabaretera amb complets, parla de les guerres, de la festa, de l'auge de l'extrema dreta, és meravellós. I a més, abans i després de l'espectacle al Teatre Tarragona, veurem a la Rambla, davant del mateix teatre, la companyia Gisela de Foc, d'aquí, de Tarragona, de l'Aixà concretament, que estrena Dones de Llum, un espectacle on tres ballarines faran una itinerància per aquest tros de la Rambla fins al balcó del Mediterrani, preciós, amb uns vestits espectaculars, plens de llum i de música, que serà espaterrant. Això per inaugurar, i com et deia, tenim companyies d'arreu de l'Estat, com Cali Canto, amb l'Imani, el Seminari, o Mètode Rosa, també, del Pere Faura, aquí al Tarragona.
2: Ai, ja ens hem quedat sense temps. En fi, repasseu a cartell tranquil·lament entrant a la pàgina web del FIT, fit.cat. Fàcilment ho trobareu.
9: Exacte.
2: Joan Negrier, molta merda per avui per la inauguració i bon festival.
9: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Una abraçada forta.
9: A reveure. Adéu, adéu.
2: De veritat que val la pena. Passeu-vos per Tarragona des d'avui i fins a dissabte a la nit amb una festassa inclosa de tancament. El Festival Internacional de Teatre, el FIT 2026, aquí a Tarragona. Vinga, va, que tanquem la primera hora de l'Obert. Tornem a les 10:03.
10: La xarxa de comunicació local.

les xerris per la meitat. Quan desgrano les faves, asseguda al sofà, estic tranquil·la quan agafo el carro per anar a comprar. Quan xerro amb la del peix o amb la Carme del pa,

que ens escalfarà. Si escalivo les cebes i el foc va crepitant, estic tranquil·la que m'hi ha la mossara com cada Sant Joan. Com fem la ratafia per quan vingui Tots Sants.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky, també de diverses regions, i el govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també dins de la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts presumptament per un delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal assumirà ara la investigació i els agents han escorcollat un pis de la travessera dels Drets sense descartar nous registres. Els fets han passat durant la Festa Major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també ha convocat un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I un home també moria aquest dimarts envolcat un camió formigonera que conduïa a la carretera BB-5207 al terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i les causes del sinistre estan encara sota investigació. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i també a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.

0: 4 minuts sobre les 10 del matí i el que fem és obrir la segona hora de l'Obert per Vacances. Ens durà fins a les 11 amb altres continguts que ja hem avançat abans. Vaja, podcast, mira, els tinc per aquí, eh? Parlarem de... Deixeu-me repassar la llista. Ai, sí, ui, hem de fer moltes cuinetes. Hem de marxar a fer dolços amb les monges del convent de Santa Clara de Tortosa. Hem d'anar a fer aubergines a l'estil mallorquí amb l'àvia i la mare de la Marina. També hem de recomençar a fer un reset de la nostra vida, eh? I recomençar, i això ho farem des d'una ermita a Altafulla. Que xulo, eh? Quina segona hora més potent. I encara hem de parlar de col·leccionables. De moment, amb les vostres idees, les vostres opinions, les que ens heu fet arribar a través d'Instagram i també a través del nostre WhatsApp. Totes les ha recollit l'Enric de Cardedeu, l'Enric Rubió, i ara ens les explica. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, recordem, tema del dia, col·leccionables, no només de cromos, de cartes, sinó de qualsevol cosa, de fascicles, qualsevol cosa que hagueu col·leccionat a la vida. Són col·leccionistes els nostres oients?
1: Són col·leccionistes frustrats, deixa'm dir-ho així, perquè pobrets meus, ja dic jo que bé, mira, l'Eugènia, per exemple, que crec que ens va contactar l'Eugènia a principi de temporada escrivint, també ens diu... Sí, diu, ja fa anys que vaig decidir deixar de comprar fascicles als meus nets. Ara ja són grans, però era impossible poder-los acabar i cada vegada eren més cars.
0: Sí, trenquem un vot a favor, una llança, allò que es diu, en fi, un agraïment especial per tots els avis i àvies del món, perquè són els que nodreixen, els que et donen compren els cromos directament, perquè els pares ja passen. Això no t'ho acabaràs mai. En canvi, els avis allí pacientment cada diumenge, no?, amb el sobrat de cromos.
1: Sí, ara això que diré és edatista, ho sé, però segurament compren aquestes fascicles més de cromos, més de joguines pels nens, i també per ells, doncs, gent més gran, també literatura clàssica i coses d'un altre. Sí, per tant, són uns grans consumidors, ens ho han dit, sí, i tant. Mira, també tenim en Pere, que diu, els fascicles són una espècie de crèdits per aquells que volen quelcom i no poden comprar-ho de cop.
0: Oh! Sí, és veritat, ja t'ho podrien donar tot de cop, no?
1: Oi?
0: És veritat,
1: sí, mira,
0: tot
1: l'àlbum
0: fet, ja està.
1: Sí. I després també un comentari molt enginyós. En aquest cas, la Núria de Manlleu diu, sí. Si diuen que cuidant una planta sense que se't mori és el primer pas per poder ser un adult responsable, acabar una entrega de fascicles hauria de convalidar una bioenginyeria amb entrada directa a la NASA.
0: Digues que sí. Digues que sí, perquè sempre falten els últims cromos que els has de demanar, no?, a l'editorial... O, no? Sempre falta algun. Per tant, s'ha de ser proactiu, no només a comprar-los, sinó a canviar-los, a aconseguir els que et falten. Sí.
1: Ah, exacte, el que dèiem abans, eh? Sí.
0: Et capacita, et fa un adult capaç, totalment.
1: Home, i aquesta responsabilitat de buscar-te les garrofes pel teu compte, quan ets molt jovenet moltes vegades, amb aquests cromos, i aquí ens diu l'Alba, ens diu, no conec a ningú que mai n'hagi acabat cap, com a mínim dels que entreguen peces per muntar un cotxe, una maqueta o alguna cosa per l'estil de cromos, sí que jo mateixa vaig poder acabar un àlbum.
0: Vinga, un àlbum, si n'acabes un ja és molt. Escolta, què fas amb tots els cromos que un cop l'àlbum està acabat et queden repetits? Perquè sempre hi ha els 3, 4 o 5 cromos que et surten sempre, que el tens repetit 300.000 vegades, tu i tothom.
1: I t'haig de dir que jo en tenia molts, jo en el meu cas vaig forrar una carpeta, potser dues o tres, ja ni me'n recordo, però...
0: Sí, per aprofitar-los, no, allò?
1: Sí.
0: Tal qual.
1: I tant.
0: Bueno, això que dius de forrar, també és veritat que els cromos que anaven amb enganxines, a vegades et sabia com a greu enganxar-los a l'àlbum, per què no? Perquè un cop quedava allí plasmat ja no el podies treure.
1: Sí, exacte. Ja era, és una cosa que podies fer només una vegada, eh? Sí.
0: I enganxar-lo bé, que encaixés amb el quadradet, que si l'enganxaves tort tenies un trauma.
1: I aquells que eren dobles, que llavors si no recordava cagada pastoreta, eh?
0: Sí, tal qual.
1: Mira, i també tenim un àudio aquí perquè té en intermig el programa, que ens han enviat aquests comentaris i aquest àudio, que en aquest cas és la Susana. Mira, jo no l'he ni escoltat, l'he posat directe, a veure què ens diu, perquè ens ho ha enviat ara mateix.
2: Per ell. Bon dia, Obert per Vacances.
0: Hola, Susana.
2: Jo, a veure, ara ja de gran no... Bé, de gran, aviam, tinc 33 anys, també sóc de gran. Diguéssim que d'edat adulta no he fet col·leccionables. Quan era petita sí que recordo anar amb el meu pare al quiosc a comprar coses. No recordo quins col·leccionables eren, però sí que recordo que era bastant insostenible, perquè, clar, havies d'anar cada diumenge a buscar el diari o la revista amb el que tingués... Jo crec que acostumaven a ser cotxes, o cotxes d'aquests de petits, d'escalèstric o de carreres, o de col·leccionista, bàsicament, que era més pel meu pare que no pas per mi.
1: Ep.
2: Bueno, però no recordo allò de, ostres, hem acabat la col·lecció, sincerament.
0: Aquestes col·leccions a mitges, eh? Amb el pare, sempre. També, allò amb l'excusa de la nena. No, és que es pompa la nena, i el pare col·leccionant cotxes.
1: Ah. Exacte, és com a la platja, sí. Eh? No, compro aquests camions i aquests cotxes per la que jugui la sorra la nena. I veus, nena, aparta, deixa'm jugar, que està jugant el papa, eh? Doncs jo de petit sempre ho deia, que d'adult... Mira, això és una cosa que de petit ho deia, que d'adult només tindria fills per poder seguir jugant a la platja. Veus aquestes coses?
0: Enric, t'asseguro que pots seguir jugant a la platja sense
1: sí,
0: tenir fills.
1: Sí, ho segueixo fent, eh? I a més sense fills, us imagina't.
0: Sí, sí, no t'enredis. Escolta, està molt bé això, i mira, m'ha fet pensar una cosa, que abans els col·leccionables dels cromos, o els col·leccionables els compraven als quioscos, i avui
1: sí,
0: dia
1: sí.
0: Ja n'hi ha als supermercats, ja n'hi ha tot arreu, o sigui, és... Sí. No? S'ha desvirtuat una miquinha, això.
1: I des d'aquí també, mira, un clama, que estan sí. Desapareixent moltíssims quioscos del nostre territori. Aquí a Cardedeu, per exemple, n'hi havia un d'emblemàtic a la plaça, ha tancat, i també és un punt de reunió, és un punt de barri, que la gent es coneix, que es preocupa per qui té l'entorn, que els quiosquers i quiosqueres coneixen a tot el barri absolutament. Des d'aquí també, home, doncs reclamar això, que la gent vagi a consumir aquí, no? Que si pot, doncs que revistes i diaris no ho compri a grans superfícies i vagi al quiosc del barri a tota la vida.
0: Doncs sí, sí, aprofiteu. Enric, no tenim massa més temps, perquè ara hem de donar pas a un reportatge molt xulo que ens han fet sobre
1: Fantàstic.
0: Això dels col·leccionables. Tornem a connectar a les 11?
1: Home, i tant que sí, aquí en tindràs.
0: Vinga, fins ara.
1: A veure.
0: Doncs mira, des de Ràdio Tordera, com dèiem, ens hem preparat, la companya Clàudia Icar ens ha preparat un reportatge xulo sobre això, els col·leccionables, i crec que també parla de les cartes Pokémon. Escoltem-ho.
3: Avui us porto un tema que probablement ens desperti una mica la nostàlgia, perquè avui parlarem de coses que es poden col·leccionar. En el reportatge d'avui explicarem què vol dir col·leccionar i en posarem alguns exemples. I encara que la primera cosa col·leccionable que ens ve al cap són els cromos, avui parlarem d'altres coses que també es poden col·leccionar i potser no coneixíeu. Primer de tot, què vol dir col·leccionar? Encara que tothom ja en té una idea clara del que significa, segons el diccionari, col·leccionar és reunir objectes d'una mateixa classe, normalment per algun tipus d'interès o afició. I és que quan col·leccionem alguna cosa, normalment hi ha un objectiu que és completar aquella col·lecció. Això només ho podem aconseguir amb persistència i compromís, perquè començar una col·lecció moltes vegades no significa que l'acabarem completant, perquè hi poden haver una sèrie d'elements que ens poden impedir acabar-la si realment no ens agrada al 100% la col·lecció que estem fent. Per exemple, pot ser que ens cansem del disseny, que ens deixi d'interessar el tema, o simplement que arribi un moment en què jo no compensi continuar gastant diners per aconseguir les peces que ens falten. Però això sí, com més a prop estàs de completar-la, més ganes tens d'aconseguir el que falta. Per tant, més que acumular objectes, podríem dir que col·leccionar també té una part de repte, d'emoció i fins i tot de competició. I si parlem de col·leccionables, és impossible no parlar dels cromos. Els cromos han estat durant anys un dels grans exemples de col·leccionisme, especialment entre els nens. I una de les coses que els fa tan addictius és que normalment no sabem què ens tocarà. Compres un sobre, l'obres i gran part de l'emoció ve d'aquí. Pot ser que tinguis sort i et toqui un cromo que no tenies, o te'n poden sortir diversos de repetits. Però quan en tens de repetits comença una part molt important, els intercanvis. Vas pel col·legi o pel parc preguntant quins tens, quins et falten, jo tinc aquest repetit, te'l canvio per aquell. I si tenies molta sort, algú tenia justament aquell que et faltava. D'aquesta manera, els cromos no només servien per completar un àlbum, sinó que també servien per relacionar-nos amb altres persones. I també servien per ajudar l'altra gent a aconseguir cromos que per tu ja no tenien cap utilitat, perquè els tenien repetits, però que per aquella persona eren justament els que necessitava. Un dels esdeveniments de cromos més recents va ser el del Mundial de Futbol, que va aprofitar per fer un àlbum de cromos de jugadors que participaven en aquesta competició. Compta amb 112 pàgines i 980 cromos. Jo, personalment, no hi vaig estar molt ficada dintre d'aquest món, però per les xarxes socials vaig veure que persones que eren molt fans del futbol se'ls compraven i intentaven aconseguir tots els cromos. Amb això ens demostra que, encara avui, els àlbums de cromos continuen tenint un públic important. Però els cromos de futbol no són l'única col·lecció que s'ha fet. hi ha hagut col·leccions com les cartes de Pokémon que tant antigament com actualment tenen molt moviment entre els aficionats que intenten aconseguir-les. Però aquí ja no només parlem de completar un àlbum. Les cartes es poden col·leccionar, intercanviar i en alguns casos fins i tot utilitzar per jugar. I això fa que la mateixa carta pugui tenir diferents funcions. A més, algunes cartes poden arribar a tenir molt valor entre els col·leccionistes, sobretot si són difícils de trobar o si es troben en molt bon estat. Per tant, en aquest cas, una carta pot arribar a ser molt més que simplement una carta. Ara passem a una col·lecció que potser molta gent no coneix, i és que fins fa poc era molt viral col·leccionar figures que es deien Sony Angels. I aquestes tenen una història força curiosa. Però primer de tot, per qui no sàpiga què són, els Sony Angels són figures petites en forma de bebè que tenen unes ales a l'esquena. I es distingeixen entre elles perquè porten diferents gorres o accessoris, que poden tenir forma de fruita, verdura, flors o molts altres elements. La gràcia dels Sony Angels és que els podies enganxar a qualsevol lloc. Normalment, molta gent els enganxava a la part de darrere dels telèfons, perquè semblés que el ninot estava traient el cap, però molta altra gent també ho enganxava als seus portàtils. Aquests ninots es venen dins d'una caixa i no saps exactament quin model et tocarà fins quan l'obres. Per tant, tornem a tenir aquella sensació de sorpresa que també trobàvem amb els cromos. Els Sony Angels existien des de l'any 2004 i el seu disseny està inspirat en els ninots Keepy, creats el 1909 per la il·lustradora nord-americana Rose O'Neill. Amb els anys s'han anat fent populars en diferents parts del món i especialment a partir del 2023 va començar a tenir molta més presència a les xarxes socials, sobretot a TikTok, on es van començar a fer molts unboxings. Un unboxing és un vídeo on una persona grava com obre una caixa i descobreix quin producte li ha tocat. I les xarxes socials van ajudar molt a convertir els Sony Angels en una moda. Aquí podem veure com la manera de descobrir un col·leccionable ha canviat. Abans podies veure els teus amics obrint un sobre de cromos al pati de l'escola i ara pots veure centenars de persones fent un unboxing a TikTok. I si ens hi fixem, tots aquests exemples tenen una cosa en comú. Els col·leccionables s'adapten al que els interessa a cada generació. I això no és una cosa nova. De fet, hi ha col·leccions que fa molts anys que existeixen. Un exemple molt conegut són els segells. Durant molts anys, col·leccionar segells ha estat una afició molt popular. La gent guardava segells de diferents països, èpoques, colors o temàtiques i els organitzava en àlbums. I aquí la gràcia ja no era només aconseguir-ne molts, sinó trobar-ne alguns que fossin diferents, antics o difícils de trobar. Després tenim els cromos, que han format part de la infància de moltes generacions, sobretot amb els àlbums de futbol, però també amb sèries, pel·lícules o dibuixos animats. I si avancem una mica més en el temps, trobarem col·leccions com les cartes Pokémon, que han aconseguit mantenir-se durant molts anys i que encara avui tenen molts aficionats. Però també hi ha col·leccionables que es posen de moda durant un període concret, com el cas que hem vist dels Sony Angels, que es van fer molt populars, sobretot a través de les xarxes socials. Algunes han existit durant dècades i d'altres han aparegut fa relativament poc, però totes tenen una cosa en comú, la voluntat d'aconseguir-ne més. I això demostra que els col·leccionables no desapareixen, sinó que canvien segons els gustos i les modes de cada generació. Avui en dia, amb les noves tecnologies d'internet, sembla que no col·leccionem tantes coses, però la realitat és que també continuem col·leccionant, només que moltes vegades no ho fem físicament. Per exemple, abans parlàvem de les cartes Pokémon, que es podien col·leccionar físicament, però actualment també podem tenir una col·lecció digital. Des del 30 d'octubre del 2024 podem col·leccionar cartes Pokémon en un joc per al mòbil anomenat Pokémon Pocket. En aquest joc pots obrir sobres virtuals, com ho feies físicament, i anar col·leccionant totes les cartes. El format ha canviat, però la idea continua sent exactament la mateixa. La sorpresa, la possibilitat que et toqui una carta especial i les ganes d'aconseguir-les totes. Per tant, podem dir que els col·leccionables han desaparegut? Doncs no. De fet, continuem veient àlbums de cromos, cartes i figures, especialment quan estan relacionades amb fenòmens que tenen una comunitat molt gran al darrere, Un exemple molt clar és el futbol. Quan arriba una gran competició, és habitual que tornin a aparèixer àlbums i col·leccions de cromos. I aquí passa una cosa curiosa. Encara que avui els nens tinguin mòbils, videojocs i xarxes socials, l'àlbum físic continua tenint un atractiu especial, perquè és una cosa que pots tocar, guardar i ensenyar, i pots compartir l'experiència amb altres persones. A més, completar físicament una col·lecció dona una sensació diferent de tenir-la en una pantalla. Pots veure l'àlbum a la prestatgeria, agafar-lo i mirar quins cromos tens i quins et falten. És una experiència més física i per a moltes persones també més sentimental. Per tant, col·leccionar també és una cosa molt psicològica. Podem dir que moltes vegades col·leccionem per nostàlgia. Ens guardem aquells objectes perquè encara que passin els anys, continuaran formant part de nosaltres.

0: ja no col·leccionin activament, continuen guardant les seves col·leccions durant molts anys. En definitiva, col·leccionar continua formant part de la nostra societat, encara que els formats vagin canviant. Des dels segells i els cromos, fins a les cartes, els Sony Angels o les col·leccions digitals. L'objectiu continua sent el mateix, aconseguir allò que ens falta. I vosaltres, què col·leccioneu?
1: Doncs mira, això és el que es preguntem. De fet, és el que ens heu anat contestant i abans de les 11 intentarem tornar a recollir les vostres impressions sobre els col·leccionables. Què col·leccioneu, què us agradaria col·leccionar? O aquell col·leccionable que vau fer, que vau poder acabar, que no, que us porta aquests records. Perquè, de fet, d'això parlava la Clàudia Icart, la companya de Ràdio Tordera, del punt nostàlgic de les col·leccions, també, de com els àlbums físics es mantenen, tot i que estem en un àmbit digital, perquè tenen aquest punt emocional. I és que l'emoció, no?, t'impregna des de cop, obres al sobre de cromos i estàs emocionat pensant quin cromo et tocarà, fins això, fins que acabes la col·lecció, o no, i ho tens allí, o quan fas els intercanvis. Molt xulo, molt emotiu, aquest reportatge de la Clàudia Icart, companya de Ràdio Tordera. I vinga, d'un contingut a un altre, i ara seguim parlant d'emocions, però també del cos, de la natura, de la ment, tot plegat en connexió. Marxem a una ermita d'Altafulla. I és que ara al setembre passa una cosa molt curiosa. Ja sabem que l'any comença oficialment l'1 de gener, però molta gent aprofita el canvi, no?, el tancament de les vacances i el començament del mes de setembre com per fer un reset, per tornar a començar. És allò de que tornem a la feina, a l'escola, als horaris, a les rutines, i també ens fem propòsits, encara que no els anomenem ben bé així. És una mena de segon any nou. Avui volem parlar d'aquest retorn, de com recuperar el ritme, però també de com aprofitar aquest moment per parar un instant i preguntar-nos com reprenem la vida, si és realment la que volem o si hem d'incloure algun canvi. Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio, tu tens clar això?
2: Bon dia, Núria. Jo ho tinc clar. Sí, suposo que ho tinc clar com tothom, que ho tenim clar d'aquella manera.
1: D'aquella manera.
2: O que no ho tenim clar.
1: N'hi ha que tampoc no fem aquest trencament del tot entre agost i setembre, perquè encara estem com ens pilla treballant encara, no? Com que no hem tancat cicle.
2: Però, per exemple, jo sé que començaré vacances el 14 de setembre i que tornaré a la ràdio el 5 d'octubre. Per tant,
1: aquest
2: any nou no serà el mes de setembre, serà una miqueta més tard. Segurament que a tu et passarà el mateix molta gent del que ens està escoltant s'identificarà amb això. Però no deixa de ser realment aquest inici d'any, aquest tornar una miqueta al curs. Escolta, deies que sóc a l'ermita, per reflexionar tot això.
1: Mira, estàs en una muntanya?
2: Al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni. Hi hem pujat, literalment, i també metafòricament, perquè si hi ha una cosa que ens demostra aquesta pujada és que activar el cos també ens pot ajudar a activar el cap. I qui ens acompanya és la Raïssa Jané, que és professional del moviment corporal, sociòloga i vinculada des de fa molts anys al món del pilates i el benestar. Raïssa, bon dia i gràcies per fer-nos confiança.
3: Hola, bon dia, Eduard.
2: Tu has pujat caminant, jo he pujat en cotxe. Segurament que tu estaràs més ben preparada ara per fer aquest reset, no?
3: Com a mínim tinc una mica més de claretat mental, a lo millor, perquè com les cames s'han cansat i el cor també, doncs així no he pensat tant. I això ajuda, eh? No pensar tant ajuda, eh? A vegades pensem massa, Eduard.
2: Escolta, però jo ja he vingut amb les cames cansades perquè just ahir, que era 1 de setembre, vam reprendre les sessions de calistènia.
3: Perfecte.
2: Per tant, avui vinc encara una miqueta amb els cruiximents de la primera sessió. Per tant, jo també he tingut temps a pensar.
3: D'acord. Bé. Escolta,
2: què té el setembre perquè ens faci aquesta sensació de començar de nou? És tema cultural, és una qüestió més psicològica, o realment el canvi de rutines ens afecta?
3: Des del punt de vista sociològic, és clarament una organització social, és a dir, és un temps que en diferents entitats, com l'educativa, l'esportiva, s'inicia el curs ara. Per tant, encara si tenim fills, clarament ens ho marca, o sigui, tu ara comentaves que et falta fer vacances, no?, com a Eduard professional, però com a pare, les vacances del teu fill, com les has gestionat? Perquè, no? Vull dir-te que, per tant, sí que ens marca una mica aquest inici de curs la pròpia organització social. Per tant, sí que és cultural des d'aquest punt de vista.
2: Com es fa una bona transició entre el ritme de vacances, tot i que potser són vacances laborals i no familiars, atenent això que ara deies, i el ritme

0: habitual que reprendrà una gran majoria de gent si encara no ho ha fet aquesta setmana els propers dies.
1: Hi ha una cosa que a mi m'agradaria posar aquí, reflexionar amb vosaltres i compartir, que és que les vacances a vegades ens donen oportunitat a que es despertin els anhels de dir, ostres, això per què no puc tenir el meu dia a dia? Aleshores, les vacances són una oportunitat per escoltar-nos, no? Això d'haver d'esperar les properes vacances, doncs, per gaudir d'un matí més tranquil o d'una passejada abans de qualsevol cosa. O sigui, és un moment revelador en aquest sentit. Llavors, el que jo us convidaria, i em convido a mi mateixa, és a incorporar allò que les vacances em diuen que necessito i fer-ho rutina i fer-ho hàbit, perquè és allò que em fa bé.
0: Vindrien a ser els petits regals de cada dia? No ho sé, és a dir, mira, avui és dimecres, quan sortim de treballar amb la parella i anirem a prendre una copa de vi.
1: Tal qual. Què passa? Que hem de tenir molta fermesa per no deixar-nos atrapar per aquest bucle de les obligacions o l'estrès o les imposicions que ens marquem o ens marquen, no?
0: Clar, ens podem deixar moltes coses pel camí o podríem tenir la sensació fins i tot que no vivim el dia a dia. És a dir, volem que arribi ja, ens hem posat la meta el dissabte perquè farem un esmorzar de clotxa amb els amics. Però clar, si volem arribar el dissabte, perquè és el regal que
1: sí,
0: ens fem
1: setmana,
0: ara
1: sí.
0: De la setmana, estem passant per alt 72 hores, dimecres, dijous i divendres.
1: Totalment, i aquest és el repte. Jo crec que això ens farà que gaudim més del nostre dia a dia, que estiguem més a gust amb el que fem i més en pau amb el que fem, independentment que el que fem no sempre ens agrada o suposa un esforç i de més, no? Una reflexió és que jo, per exemple, que des de fa uns anys em dedico al meu propi projecte, no?, empresarial, jo aquest tema d'haver d'esperar el cap de setmana per gaudir o les vacances per gaudir fa molts, o sigui, he estat molts anys sense sentir-ho, no? I de fet pensava, hosti, quina pena la gent que els dilluns està depre, no? O tal. I ara ho començo a sentir, ho haig de dir clarament, és a dir, perquè al final és feina i al final són obligacions, per molt que el projecte jo l'estimo i estic motivada, no? I és veritat, però m'ha passat per primera vegada això que t'estic comentant. Aquestes vacances, per primer cop, no he tingut ganes de tornar a treballar. Primer cop amb 22 anys, eh?
0: El cos ens avisa moltes vegades d'això i ho fa abans que el cap ens diu que estem saturats, ens diu que estem estressats, que desconnectats fins i tot de nosaltres mateixos. És molt important connectar, saber què vol un mateix.
1: Sí, sí, sí, i escoltar el cos. Al tanto que aquí a vegades ja ens pot enganyar també, o ens podem autoenganyar, no? En el sentit de que el cos ens avisa contínuament, el que passa que també tenim una societat, vivim en una societat on hem normalitzat els analgèsics, amb la qual cosa, si tens unes contractures o tens un mal de cap lleu que t'impedeix fer una activitat diària, doncs això ho tapem fàcilment i a més està normalitzat, eh? Llavors, a vegades costa una mica escoltar el cos de veritat, i el problema és que quan l'escoltem és perquè ens atura forçadament, i això és que hem cedit massa, aquesta no escolta.
0: Fins a quin punt moure'ns, caminar, fer exercici, ara ho dèiem, començar també la pujada que has fet fins aquí al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni, o simplement sortir de casa, per no fer res, per caminar, ajuda a ordenar-nos també els pensaments.
1: Sí, i això a nivell bioquímic està supercomprovat, que ajuda, que el moviment el que fa és que reconnectem neurològicament amb altres connexions, no? I que això ens ajuda sobretot a la claretat mental. A vegades inclús hi ha gent que l'ajuda a ordenar els pensaments, però a vegades ens ajuda perquè de cop i volta ens centrem en caminar o el que passa durant el camí, i això ens allibera com del run-run mental aquest continu, no?, que és esgotador. Però l'exercici físic i l'activitat física, que són dues coses diferents, són essencials, llavors, i és important.
0: No cal que sigui una pràctica esportiva intensa, simplement amb activitat física n'hi hauria prou.
1: Sí i no, és a dir, el mínim és...
0: Tu vens del món de la dansa i treballes des de fa anys amb el moviment, eh? Per tant, Núria, ho diem perquè la Raïssa ho està explicant en primera persona, tot això.
1: Sí, sí. Activitat física s'entén amb la mobilitat normal i això és com obvi dir que cada dia ens hauríem de moure, però hi ha gent que no perquè té una feina sedentària. Per tant, aquesta gent només que surti a caminar ja és bo, però és important fer exercici físic perquè s'activen altres esferes i perquè té uns beneficis evidents en cos i en ment.
0: I al setembre, quan tornem a posar-nos objectius, com podem evitar convertir també l'exercici en una obligació més? Que aquesta és l'altra cosa. Sí. Ens apuntem al gimnàs o en unes sessions dirigides perquè d'aquesta manera ens obliguem a assistir-hi.
1: Sí, aquesta obligació jo l'entenc com a compromís. I els compromisos poden ser més estrictes o menys. Jo crec que hem de ser permissius amb nosaltres mateixos, perquè tenim tanta informació, tant bombardeig, tanta exigència d'estar perfectes, de tenir una vida estupenda, física, laboral, familiarment, que al final ens saturem. Llavors jo crec que hem de ser permissius, és a dir, és millor dir, vinga, faré exercici cada setmana, però no determinar si una, dos, tres vegades, o sigui, ser amables però ferms, és a dir, que tampoc siguem massa laxes perquè al final la responsabilitat i el compromís requereix d'una voluntat ferma, perquè és molt fàcil dir no, perquè tinc mal de cap, no perquè vull la nena, o jo, o la feina. És tan fàcil posar-nos excuses que és important autoobligar-se i ser estrictes, però cadascú sap fins a on.
0: M'ha agradat això, eh? Amables però ferms.
1: Sí.
0: M'ho quedo. Som ara a l'entorn d'una ermita, de l'ermita de Sant Antoni, d'Altafulla, en un punt elevat, amb aquesta sensació de distància respecte al poble. Sí que és cert que ara, tot just fa un momentet, aquí al costat, Núria, hi ha uns contenidors i ha pujat un camionet de la brossa.
2: Sempre hi ha alguna cosa.
0: Però, en tot cas, Raïssa, necessitem també aquests espais per desconnectar del soroll quotidià. I el que és molt important, desconnectar també de les noves tecnologies, que anem les 24 hores al dia amb el cap com si el tinguéssim posat a internet.
1: 100% d'acord. Jo crec que la natura apel, eh? La natura apel vol dir no anar amb massa... Com t'ho dic, això? És a dir, anem a la platja sense sombreta quan es pugui, m'entens? Sense la nevera. Anem una mica a pèl a la natura, anem i sentim si podem deixar el mòbil, si podem. Evidentment, a vegades no podem perquè ens hem habituat tant que ens agafa ansietat si estem desconnectats del mòbil per si no sé què pot passar, no? Però si tenim l'opció que estem en un entorn segur, com un bosc que tenim, aquest bosc que tenim aquí, que està a prop del municipi, atrevim-nos a anar una mica nus a la natura i ja està, simplement. Llavors, això és que ens baixa el cortisol i ens equilibra el sistema nerviós. I això és... Això sí que és medicina i això hauria de ser un aliment, igual que no ens oblidem dels àpats. En podem fer un, potser, si estem molt estressats, o dos, però són tres, no?, rutinàriament. Hauríem d'incorporar aquestes rutines a la natura, així, però senzill, sense massa artificis, 20 minuts al dia, si pot ser, Si vius a la ciutat, has de buscar l'alternativa. Però jo parlo de com altafullenca o com a barcelonina afincada Altafulla, que és una gran és diferent viure a una ciutat, i parlo des d'aquí, des de l'ermita. I això de la perspectiva que deies és superimportant, perquè i això m'ajuda molt de dir, jo tinc un problema, vinc aquí preocupada i faig aquesta introspecció necessària i tal, però veig a vista d'àguila, no? I a vista d'àguila és els detalls és que no es veuen. Llavors això també m'ajuda.
0: Mira, qui tingui la natura a prop, perfecte tot el que acabes de dir. Si no, alternatives que jo m'havia notat, que cadascú s'aferri allí on vulgui, La meditació, la religió, l'esport, l'art, la música, el que importa és trobar alguna cosa que permeti a tota persona poder-se aturar i fer aquest exercici. Raïssa Jané, Gràcies per aquesta estoneta. Reflexionarem en torn de tot plegat.
1: Fantàstic, moltes gràcies, un plaer.
0: Ja ho veus, Núria, sí. Quan tu comencis vacances, després, quan t'hi tornis a posar, fes aquest exercici de trobar la petita gracieta de cada dia i si pot ser, anar tranquil·la després a la feina.
1: Jo crec que això ha de ser com un mantra, tota aquesta entrevista amb la Raïssa, me l'aniré anant posant, perquè són dit coses que ja sabem, que la teoria, que sí, que ho hem de fer, però que tu has d'anar recordant, perquè et cali i realment ho fem, perquè tot això que ha dit, no?, de fer una mica de moviment, la natura, tot això ho sabem, cal interioritzar-ho i realment activar-ho, fer-ho, molt bé. Molt interessant, a mi m'ha motivat molt.
0: Activar el cap i moure el cos.
1: Tal qual. Ai, Eduard Virgili, moltíssimes gràcies. Demà més, eh?
0: Que vagi molt bé i tant, demà més, a reveure.
1: Adéu, adéu. L'Eduard des d'Altafulla, des d'aquest punt alt a la muntanya. I nosaltres que seguim endavant, ara marxem cap a Tortosa, entrem en la part gastronòmico-culinària, el tram final de l'Obert per Vacances d'avui. I és que al barri de Santa Clara de Tortosa, entre carrerons estrets i silenciosos, s'amaga un espai amb segles d'història. És un convent que ha vist créixer i transformar la ciutat al seu voltant. Allà ens obren les portes, almenys a través de les veus de qui millor el coneixen, les monges. El convent de Santa Clara, estem parlant, Santa Clara de Tortosa. Crec que el David Benito conversa amb elles i, a més, li donaran alguna recepta dolceta.
3: Hi ha espais que formen part d'una ciutat no només per la seva història, sinó també perquè han acabat donant forma a tot allò que els envolta. És el cas del convent de Santa Clara de Tortosa, un edifici estretament lligat al barri que l'acull i que, de fet, també li dona nom. El barri de Santa Clara és un dels indrets amb més personalitat de Tortosa. Situat a la part alta de la ciutat, els seus carrers estrets, les cases i, sobretot, la tranquil·litat que s'hi respira contrasten amb altres zones més transitades. Però per entendre d'on ve aquesta identitat, hem de començar precisament pel convent. L'historiador Jacobo Vidal ens explica d'on prové el nom de Santa Clara i com el convent acaba identificant també tot el barri que l'envolta.
4: Santa Clara es diu així perquè hi ha la fundació monàstica. Normalment les fundacions monàstiques anaven fora murs. De fet, el convent de Santa Clara s'ha mantingut dempeus perquè va quedar dintre muralles ja al segle XIV. I fixa't que on està Santa Clara actualment, tot i que està Santa Clara, tendim a dir cap avall que és el rastre. El rastre és l'eixample que quedarà fora muralla. La zona que actualment també parlem del rastre, que seria l'inici de la zona del carrer Montcada, això estava vinculat al convent de Santa Clara. Vull dir, hi ha hagut molt de canvi, fins i tot des del punt de vista dels noms.
3: Però la història d'aquest indret també està marcada per la manera de com Tortosa va anar creixent i transformant-se al llarg dels segles. Un dels elements fonamentals per entendre la configuració de la ciutat són les seues muralles. Amb la construcció i ampliació del recinte emmurallat, espais que inicialment podien quedar més allunyats del centre urbà passen a formar part de la ciutat protegida. I això és, precisament, el que passa amb Santa Clara.
4: Al voltant d'esta muralla que es fa a la dècada de 1360, de fet, Santa Clara és el primer que es fa a partir del 1365, en el context de la guerra entre el rei d'Aragó i el rei de Castella. Clar, el rei d'Aragó es posa molt nerviós perquè li estan entrant no només tropes castellanes, sinó que el gran problema el té amb els seus antics aliats francesos. I mana que es facin les muralles de totes les ciutats. Envia carta als procuradors de Tortosa i els diu que sots pena de perdre el cap, és a dir, es tallen el cap, que facin el favor de fer les muralles. Les primeres que es fan són les de Santa Clara, que actualment diem que són les muralles del rastre. Bé, doncs és el mur de Santa Clara.
3: Les muralles ens ajuden, per tant, a situar el convent dins de l'evolució urbana de Tortosa. Però si posem el focus directament en Santa Clara, hem de tirar enrere diversos segles. La presència de la comunitat de les Clarisses forma part de la història de la ciutat des de fa molt de temps. Jacobo Vidal ens situa ara els orígens del convent i en el moment de la seva fundació.
4: I la primera data que se'ns dona de Santa Clara és 1233, que potser és massa aviat, però cap a la dècada de 1240 segur que ja estaven instal·lats els franciscans i les clarisses, que és la branca femenina dels franciscans, a Tortosa com a gran ciutat de la corona d'Aragó. Perquè a partir del segle XIII, quan arriben pues això, Sant Francesc, Sant Domènec, seran els ordres mendicants que voldran instal·lar-se al món els que faran els grans convents que tindran més incidència en el món medieval. I estos convents s'instal·laran al costat de les ciutats. Ja dic, normalment és fora murs, en el cas de Santa Clara va quedar intramurs.
3: Fins aquí hem conegut part de la seva història, però Santa Clara no només és patrimoni, arquitectura o passat. Darrere dels murs del convent hi continua havent vida. Actualment la comunitat de les Clarisses manté una manera de viure que des de fora pot resultar desconeguda. Per això han volgut travessar, almenys a través de la veu, les portes del convent. Ho hem fet d'una manera curiosa, a través d'un torn. Allà hem pogut entreveure la mare abadesa Sor Maria Cinta, que ens explica com és la vida a Santa Clara i quina és la funció de la comunitat que hi viu.
5: 8 segles que estamos aquí y creo que es un bien espiritual para el barrio, porque siempre pues las personas que han vivido en este barrio pues venían aquí a hablar con las monjas, a presentarles sus problemas, sus cosas. Y el barrio, ahí el convento, pues siempre pues las apoyaba, les ayudaba en todo lo que podía. Si necesitaban una escalera para subir a cualquier sitio, le dejábamos una escalera. Que necesitan un poco de arroz, le damos arroz. Que necesitan lo que necesitaban, pues siempre acudían a nosotras. Y sí, y luego espiritualmente, pues también las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todo.
3: I al voltant de Santa Clara també s'han mantingut tradicions que han passat de generació en generació i que connecten el convent amb la gent de fora. Una de les més conegudes té a veure amb una petició molt concreta, que no plogui. Quan s'acosta una boda, una festa o una celebració important a l'aire lliure, encara hi ha persones que porten ous a les Clarisses perquè preguin perquè el temps els acompanyi. Sor Maria Cinta ens explica com viuen elles esta tradició.
5: Pues no lo sé, pero en los historiadores en nuestra orden pues lo cuentan desde mucho tiempo atrás. Yo ya conocí a un padre que ya murió, padre Omao Echevarría, que escribió un libro de Santa Clara, y ya ahí ponía lo de los huevos. Como la gente, no sé si asocian a Clara, porque nuestra madre fundadora se llama Clara, no sé si asocian a Clara por el huevo, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienen esa devoción de cuando una pareja se va a casar, o hay unos niños que van a celebrar la primera comunión, u otras cosas, pues vienen y nos ofrecen la ofrenda de los huevos y nosotras le rezamos. Y este año, como ha llovido mucho, no quería que lloviera, venían a que rezáramos para que, pues, por lo menos en ese momento que iban a celebrar lo que sea, pues que no les lloviera. Y bueno, en algunos ha coincidido que no ha llovido, en otros pues no lo sé, pero bueno.
3: Uns ous que, més enllà de la tradició de les pregàries, també tenen una utilitat ben pràctica dintre del convent. I és que una altra de les activitats que mantenen les Clarisses és l'elaboració dels dolços, una reposteria artesanal en què aprofiten també els productes que reben.
5: Sirven para la repostería y otros nos los comemos nosotras para la comida que hacen, porque también nosotras nuestras comidas son muy, muy pobres, no son aquello... La idea de los dulces fue porque la comunidad no tenía muchos ingresos y pensamos, nosotros venimos, una hermana y yo, que es mi hermana, esta que está aquí, venimos de otra comunidad, de Soria, aquí a Tortosa, por unos motivos familiares, por mi madre concretamente, para cuidarla. Entonces, en el convento que estábamos, allí se fabricaban los dulces y nosotros trabajamos allí en los dulces. Y cuando vinimos aquí vimos que había necesidad para la comunidad de ingresos y entonces pues nos decidimos a hacer dulces.
3: Una tradició que a més permet que la gent de Tortosa i els visitants continuen tenint un petit contacte amb la vida del convent, perquè els dolços que preparen les monges es poden comprar directament a Santa Clara. Per als que vulguin tastar-los, Sor Maria Cinta ens explica quan podem apropar-nos al convent per comprar-ne.
5: Porque el sábado hay pasta seca, como pastisets, otros levaditos, otras pastas. Y luego hay pastas de hojaldre, hay pasta salada, hay dulces, sopa de la reina, hay más variedad. Pero durante la semana también pueden venir aquí a comprar pasta seca, ¿no? Pasta con pasteleria no.
3: I així, entre història, pregàries, tradicions i dolços, el convent de Santa Clara continua formant part de la vida de Tortosa. Ho fa potser d'una manera discreta, darrere d'uns murs que durant segles han vist transformar-se la ciutat mentre l'interior es mantenia d'una forma molt diferent de la que trobem només uns carrers més avall. I potser no és casualitat que el convent i el barri comparteixin també una mateixa sensació. Santa Clara és un barri de carrers estrets, racons amagats i, sobretot, silenci. Un silenci que sembla dialogar amb la vida que continua, dia rere dia, a l'interior del convent. Perquè parlar de Santa Clara és parlar d'un convent, però també d'un barri, i, en definitiva, d'una part de la història i del patrimoni viu de Tortosa.
1: Imprescindible, doncs, la visita a Tortosa i la visita concretament en aquest barri, el de Santa Clara, i tastar els dolços, evidentment, de les monges de clausura de les Clarisses. Moltíssimes gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa, per aquest fantàstic podcast de patrimoni. I tanquem amb un podcast de cuina i cultura a la darrera, no?, darrera píndola informativa, diguéssim, en format reportatge de l'Obert per Vacances d'avui. Ens du cap a Mallorca. De fet, hi anem de la mà de la companya Madrina Pérez Got. La trobem entre fogons, en la seva mare i amb la seva àvia fent unes aubergines molt típiques d'allà. Ara ens ho expliquen.
6: Cuinar és una cosa que molt habitualment passa de mares a àvies a fills. La cuina ens ha definit com a cultura durant molts anys i també ha mostrat la nostra identitat. Avui cuinem amb Antònia Ramis Bennàsser, sa meva abuela, que ja us avanço que ha viscut dues dictadures espanyoles, una guerra mundial, una guerra civil i, evidentment, una pandèmia mundial. Anem cap a Mallorca, entre Solla i Felanitx, i allí amb ella i a la meva mare, i un got Ramis, tot per cuinar.

0: albergínies rellenes. Es va de bé.
1: S'abuela ho té clar, però realment què li posa a ella?
0: Igual que es peix rellena.
2: Però com se fan amb què? Se fan rellenes. Que se fan en carn.
0: Sí.
2: I que se li posa sa carn.
0: Carn.
2: No se mescla.
0: Sí.
2: Amb què se mescla?
0: En salt, en sa carn.
2: I que més? No li poses pa banyat en llet. No li poses ceba.
0: Que sí.
2: I sal, prebabó, Sí.
0: Anem molt bé.
1: A simple vista, els ingredients són fàcils. Ara anem a veure què té de diferent.
2: Perquè molta gent els fa aquí amb una salsa de domàtiga i en el forn. I la predina els fa farcides, però passades per la paella, poc fregides, i després li fa una salsa que ho tirava damunt i fa xup-xup-xup-xup en sobrou i en verduretes i no els fan en el forn.
1: Han format part de la cuina mallorquina i crec que és interessant saber com s'arriba fins aquí.
2: Les aubergines farcides, pues, les aubergines ja són de l'edat mitja, però no aquí, els van instal·lar els àrabs. Se poden fer de mil maneres, farcides de carn, farcides de peix, farcides de verdures, però les més típiques són les de carn, que eren un menjar antigament de senyors. No, la puricom carn no menjaven cada dia.
1: Era habitual poder-ne menjar als bars i restaurants. Ara no tant, perquè amb el turisme tot s'ha unificat molt. Definir la cuina mallorquina, com la podem definir?
2: Que és cuina mediterrània total, que antigament la cuina mallorquina només era els productes que hi havia aquí, perquè no arribaven vaixells, no arribaven els productes que arriben ara. Per això, les sopes mallorquines eren pa dur, en sues hortalisses i ses verdures que tenia sa gent a sort. Cada vespre se sopaven sopes mallorquines.
1: Ens estem desviant. Tornem a les albergínies.
2: Sí, és que hi ha gent aquí que les fa així, en salsa de domàtica. També la poden fer en salsa de bechamel, que els fan. Hi ha gent que els fa en bechamel, en el forn. Però aquí la nostra tradició familiar és de fer-les a foc lent en salsa. A la cassola. Sa abuela em va prendre de sa seva sogra perquè va venir a viure aquí quan se va casar i no sabia fer res. Era molt jove i va prendre de sa seva sogra. I jo em vaig aprendre d'ella, de ma mare, i a força de mirar i de provar, fer-les. I tu com n'has après?
3: Jo, de tu.
2: Ah, idò, ja està.
3: I de sa abuela, perquè jo amb sa abuela cuinava molt.
1: Cuina i identitat van de la mà. Aquestes receptes encara perduren?
2: Se perd. Avui en dia a les escoles els hi demanes a vegades que és un arròs brut, que són unes sopes i això, i molts no ho saben. Hi ha una petita part que sí, però la vida d'ara, la gent, no poc aquestes coses s'han de fer a poc i en tens. I tens ara, avui en dia, la gent fa feina i no n'hi ha. I s'estima més fer coses ràpides o comprar menjar preparat, que també en venen preparades, però el gustet familiar no s'ha de perdre. Se reunia tota la família, ara molta gent no dina en família ni sopa, pràcticament. N'hi ha que sí, però la majoria per qüestions horàries o per coses, i així com va l'educació dels nens, molta gent ja no forma part de perdre identitat. Si perden llengua, perden cuina, perden ses paraules, com se fa tot, és un pot de tot, és una part de cultura.
1: A vegades és per mandra, altres per falta de temps i altres per no saber per on començar. És important mantenir les receptes de casa, aquelles que ens fan diferents, perquè també és la nostra identitat.

0: Doncs mira, ja tinc idea de què fer per sopar. Aquestes aubergínies farcides, que segur que no em queden ben bé, eh? Com les de l'Antònia. Antònia, es deia Marina, la teva àvia, sí? L'Antònia i la Llum, la mare de la Marina. No em quedarà segur com les seves. Però vaja, també a casa tenim la pròpia recepta, que d'això es tracta. Avui, amb aquesta conversa de cuina tan, tan entranyable, amb la família de la Marina Pérez Got i amb accent, ja ho veieu, mallorquí, és el darrer contingut gairebé de l'Obert per Vacances. No em vull descuidar d'un parell de col·laboradors que encara han d'entrar, de companys, que els tenim pendents i esperant connexió. Per una banda, connectem amb Radio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Arriba a l'agenda.
1: Obert per Vacances.
0: Doncs vinga, anem per feina i avui ens quedem bastant a propet de casa pel que fa a les activitats de l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, us tornem a recomanar ja els actes centrals de la festa de Torredembarra.
2: Doncs sí, tenim Santa Rosalia, que fins al diumenge hi haurà moltíssimes activitats, però bueno, avui us recomanem la cercavila del Seguici Popular Infantil. I el que he trobat interessant és que la cercavila compta amb un tram inclusiu amb sonorització reduïda i sense foc en els carrers de Santa Rosalia i de Givert, doncs, per totes aquelles persones que vulguin gaudir de la cercavila, però a una certa distància, perquè no tothom li agrada el foc. I després hi haurà doncs, un ball parlat del Ball de Diables i a la nit hi haurà la desvetllada dels gegants.
0: Molt bé, i això durarà tot el cap de setmana, però vaja, avui mateix ja tenim festa grossa, doncs, eh?
2: Sí, i perfecte. Hem parlat amb el regidor, perquè ens expliques una miqueta com... Què queda per aquests pròxims dies?
3: Tant el dia 3 com el dia 4 són la màxima expressió de cultura popular a Torrenca, surten tots els balls en ple, no queda cap element del Seguici a cap magatzem, per tant podrem gaudir de totes les entitats i de tots els balls al carrer, a les places.
0: Molt bé,
2: doncs això.
0: Això pel que fa a Santa Rosalia, quedem-nos a Tarragona fent simplement un apunt perquè ja us hem preparat entrevista i hem fet entrevista abans per dir-vos que avui comença el FIT, el Festival Internacional de Teatre.
2: Sí, m'he trepitjat una miqueta, però no passa res. Ja doncs està. Això. Jo vull dir el que és avui, que és el dia de la inauguració, que tenim primer uns punxadiscos, la Sicària DJ Track, a les 6 de la tarda, a la vegada que hi ha un espectacle de la companyia Gisela de Foc, que són de l'Aleixar, que és Dones de Llum, i també a 2 hores més tard, a les 8, hi haurà dintre del Teatre Tarragona una representació que es diu Bomba Va, d'una neocabaret, que és la Glòria Rivera. I a partir d'aquí, doncs, 4 dies de funcions, performance, vermuts,
0: workshops,
2: tot el que ens ha explicat el Joan, doncs
0: molt bé.
2: Hi ha tot això.
0: Avui, a partir de les 6, davant del Teatre Tarragona, la festa grossa d'inauguració. I, per altra banda, mira, tanquem l'agenda amb un festival d'art emergent.
2: Sí, tenim la 15a edició de l'Arnou, que és un festival que la idea és que connectar joves creadors amb les galeries d'art o espais d'art on aquestes persones doncs, vulguin anar a ensenyar els seus materials. Llavors, avui i demà encara es poden visitar diverses propostes a diferents centres de Barcelona tots aquests artistes, però hem volgut destacar que avui hi haurà una lectura a càrrec de Toni Cañuelas a la galeria Chiquita Room d'allà de Barcelona a les 7 de la tarda, que és com una lectura d'una performance i tal com un poemari, tot bastant alternatiu, però si és el que us agrada, jo segur, us invito que aneu, que segur que està molt, molt divertit.
0: Molt bé, Art Nou de Barcelona, aquest festival d'art emergent. Doncs Lídia, moltes gràcies per l'agenda, també ràpida i concisa avui, i demà tornem a parlar.
2: Demà més.
0: Una abraçada.
2: Una abraçada.
0: I li he dit que esgarraparia uns minutets per anar tranquils, però va ser que no, eh? Enric... Bon dia de nou. Enric.
4: Teníem unes quants àudios, però no passa
0: sí,
4: res.
0: Sí, però sí, els podrem escoltar. Tira, col·leccionable.
4: Sí, va, doncs tiro. Tiro amb el primer, seguint una miqueta amb la veu que teníem ara. Escolta això.
5: Jo tot el que he arribat a col·leccionar a la meva vida ha sigut els stickers a l'escola. Em barallava amb els nens per aconseguir els meus stickers i enganxar-los al meu àlbum.
4: Va, anem ara també amb un altre. Te'ls tiro directes.
0: Sí.
6: Ostres, doncs el tema dels col·leccionables, jo crec que els dos únics col·leccionables que he aconseguit acabar és, primer, una col·lecció sobre personatges històrics de Tarragona, de Cronos, que va fer el senyor Avelló el 2015 o el 2016, que això que eren cromos de persones de Tarragona, tipus el fantasma de la casa Castellarnau, els germans Excipions, i vaig acabar sencer.
4: Terra,
6: i després el primer àlbum de cromos de la Lliga F, de la Lliga Femenina, de l'any 2021 o 22, que va ser, doncs són els dos àlbums de cromos que he quedat així com enganxables. I després també vaig fer la col·lecció de les Monster High allà.
1: Ai, les Monster High. Escolta, ho hem de deixar aquí, Enric, que no tenim massa
4: més. Aquí, cap problema.
1: Digue'm, avança'ns el contingut de demà, però el tema del dia.
4: Tornar a l'escola, fàcil, ràpid i cru, per segons qui.
1: Tornar a l'escola, en sèrio?
4: Sí.
1: Vinga, va.
4: Ja ho veus. Quina sort, no hi hem de tornar, Núria.
1: És el que toca. Doncs, Enric Rubio, gràcies per la concisió també. Moltíssimes gràcies per aquestes connexionetes. Demà més.
4: Adéu.
1: Adéu, adéu. Sap greu, fer córrer els nostres companys a última hora, però és que tanqueu l'Obert per vacances. Demà dijous, demà més.
7: Vine, segur estàs, sempre buscant el llac. Allò pas triomfes perquè està molt més bona que el pa.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Vam ascendir a poc a poc, emocionats, en treure el cap, el sol ens enlluernar. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa, quina planxa. Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
10: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
11: Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja'm pernil.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 2 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Un Via Directa on avui el que farem en el Via Directa és parlar de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026, el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque ja el sabia que me l'esperava, però com que vaig a ser de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: Què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que portes dies és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, seria com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus de atracció, que també hi ha una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble, i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també, però per deixar part, per la part de que aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió, i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí, i a més és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo, per a mi, lo esperable, saps? O sea, de lo roí que em podia pensar, és algo que no me està important directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu. O sigui, és com... al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant, perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... tindria divers... bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment, que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats. I amb un pregó de Festa Major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campmany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta Festa Major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la Festa Major petita i després tindrem el pregó amb la Societat al Casino. Com es presenta aquesta Festa Major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la Festa Major.
0: Una Festa Major que ja al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la Festa Major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
1: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió, doncs, continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu això aquesta atracció, aquest el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
0: Qui s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
1: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la Festa Major petita, matí i tarda al Parc Central, doncs, ple d'activitats per totes les edats, també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, o en aquest, sí, que tothom pugui participar-hi.
0: Com tota Festa Major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la Societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any ja 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, que uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys han passat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del Casino pugui fer el pregó aquest any.
0: Una entitat, aquest any que es commemora el centenari del Casino, l'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el Casino, que seran els protagonistes del pregó de Festa Major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça en Sant Clavé, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
1: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
0: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça en Sant Clavé, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la Festa Major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castellers de la Droc.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major petita, i des que es va començar a fer la Festa Major petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castellers de la Droc.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana En el Parc Central hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que, degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys, es va deixar de fer. Doncs aquest any, al Parc Central, tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà armollant-se mentre esperem l'espuma.
0: També tindrem actuacions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Diferents espectacles familiars.
2: És el que et deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia Pep López. El diumenge, deixem-ho buscar perquè en tants actes em perdo, hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache, i el dilluns tenim el Lil d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
0: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de famílies, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
0: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
1: Sí, sí, comencem força. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre, doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, i que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
0: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
1: Sí, sí, també en marxa, i continuar després de la Chenoa, doncs, que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
0: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'Ermita del Palau, o també ho farà, en aquest cas, el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill

0: allà a l'ermita, doncs, poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
1: Amb un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fittipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
0: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
1: Si parlem d'activitats, d'entitats, de tradició, tenim la Colla Diables amb el Correfoc, que serà dissabte el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes, els Ous de Drac, amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les colles de diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar, doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
1: Tenim la Gingana Nocturna 31ena edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
1: nosaltres
2: tema...
1: Nosaltres d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? Però, bueno, aquí està la imaginació de tothom.
1: I tu has estat molts anys organitzant,
2: sí,
1: perquè
2: sí,
1: la Gingana Nocturna...
2: Sí, organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar al carro i això. I, bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba, doncs, quan comença la gincama, no? Però sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional, amb els, a part del Correfoc, també tenim els gegants, la trobada dels gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ènia és una gegantona, no és un gegant. I els gegants, doncs, descansaran en aquesta festa major per més força celebrar la seva diada, que és la festa de Sant Andreu, que és la festa de l'Andreu i de la Quimeta.
1: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat, que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'Ènia. També hi haurà les matinades, que també organitza l'agrupació cultural d'Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó... i així tradicional, doncs, tenim les matinades, tenim,
0: sardanes, també.
2: Tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge després de la missa, també tenim no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la festa major, que mai es parla poquet, que és el torneig de Carcassonne i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre el dissabte. Durant tot el dissabte hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de festa major. I crec que, no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la festa major, part de tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat, doncs, que s'aboca a la festa major, a celebrar aquesta festa major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
1: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la 12ª edició del torneig de Carcassonne i la 7ª del torneig de Carcassonne Júnior dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
2: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també devem portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja dic que es volquen a la festa major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la festa major Sant Andreu.
1: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14ª edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14ª edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar ja a fer el planning del cap de setmana.
0: Tapes salades i tapes dolces, que hi ha per tots els gustos.
1: Exacte. I acabarà la festa major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
0: Sí, acabarem, doncs, dilluns a 11:15 a la Constitució amb el

0: Espectacular, Castelldefels, que sempre és el que posa punt i final en aquesta festa major tan participativa.
1: No em volia oblidar de que la festa major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia, serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauguració i després ja ràpidament el pregonet i
2: ja
1: després
2: engeguem,
1: ràpidament ja cap a la plaça en Sant Clavé i ja donat per inici la Festa Major 2026.
0: Sí, sí, això no parar, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan de Sant Andreuenc, Sant Andreuenques, però també cada vegada més doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
3: I com deia abans el regidor, com que és una festa major per tothom, no? Tenim la festa major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també s'ho ha remarcat, la festa major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota cada setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una, i doncs també hi haurà, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest,
0: les
3: Calacaixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
1: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Vent Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre de l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional, que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
3: Sí, ja sí, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns, doncs, cada any doncs posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural, doncs molt interessant, doncs, anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
0: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs fent cada mes o així una o dues activitats.
1: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades a motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tiramarc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem doncs xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
0: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que ja sabeu que a Sant Andreu ens agrada molt la festa. I sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs a part de la Festa Major petita que ja està consolidada, també doncs des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això i per totes les edats, com diem, allà és un poble Sant Andreu que també doncs, hi ha molt de jovent. També això dels animals doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts gossos, molts gats, molts animals, vull dir que sí, mirem de tenir doncs totes les facetes cobertes.
1: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major.
0: Bona Festa Major, us esperem a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
1: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
3: Sí, hem volgut dir...
1: Vosaltres no, perquè ja les teniu totes marcades.
0: Totes.
3: Hem volgut dir tots els actes que hi ha, doncs hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
1: Des de la ràdio els direm tots.
3: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert de grups d'autors locals que fa fan el xiringuito del club de futbol,
0: les caipirinhas
3: i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de Rodríguez
1: el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
3: I a l'Ermita Rock, que és, com deies tu, acabem ampliant, no, les activitats, perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ja el fem dos, i aquest divendres serà doncs la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sinó que el que dius tu, la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol vol anar. I res, molt bona festa major a tothom i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
1: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta festa major 2026 de Sant Andreu del Barc. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, molt, que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies i ens veiem tots al carrer.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit a Ràdio Sant Andreu parlem del dispositiu de seguretat d'aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local Jordi Català destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
4: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreix. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
1: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
4: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
1: Finalment, un missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
4: que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca, que com poden veure estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de festa major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
5: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, d'incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'Orell, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
5: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa de primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
5: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
5: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
5: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat i els ciutadans en tot allò que sigui col·laborar perquè... i alli gaudi i seguretat també poden contribuir, evidentment.
1: presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca. Una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Eureis, la Unitat de Reforç Especial, Intervenció i Seguretat de la Policia Local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la Unitat Canina. Tot i que ja va començar a operar durant la Festa de la Primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I enguany el pregó de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca el realitzarà la Societat El Casino. A mitjans de juliol parlàvem amb la seva presidenta, Carme Lloberol. La Societat El Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
6: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció, com veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
6: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
6: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
6: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
6: Bueno, quan a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-se doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879, per tant sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
6: Sí, evidentment, l'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
6: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
6: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diguéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que demaneu... gent jove, no?
6: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
6: Exacte, exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver dit moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havien altres festes, a part de la festa major. I bueno... pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
6: Home, jo penso que molt, que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble, jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
6: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
6: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre casino i foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
6: Està més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
6: Sí, sí. Espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys davant d'aquesta entitat?
6: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
6: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs, que és un espai... que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
6: Exacte, exacte. Fer que la gent doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs, aquell moment per recordar doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
6: Sí.
1: Més d'un segle.
6: Sí. A veure, tenim en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
6: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
6: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
6: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara a Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
6: sí,
1: no?
6: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
6: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
6: quan
1: i
6: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer, doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
6: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més, perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
6: No, mesos no gaires, però bé, bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llogarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llogarol, gràcies.
6: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El pregó de la Festa Major, protagonitzat per la Societat del Casino. Hem escoltat les paraules de la presidenta Carme Llobarol i després tindrem el pregonet de la Festa Major petita. De fet, arrencarà abans que el pregó de Festa Major. El pregonet serà aquest divendres a 6:45 de la tarda, 6:30, al Parc Central. Un pregonet protagonitzat per als nens i nenes dels Castellers de la Droc i també per als ous de drac de la colla de Diables. N'hem parlat amb tots dos, dues entitats, per saber i copsar quina és la seva opinió i com han rebut la notícia de que finalment seran els encarregats del pregó de la Festa Major petita. La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els ous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
7: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre batís casteller. Si sumen el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir l'honor de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la festa major petita.
7: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
7: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la festa major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droc compartirà protagonisme amb els Ous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
7: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Ous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
7: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Ous de Drac de la colla de Diables seran els pregoners de la festa major petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la colla dels castellers de la Droc, concretament amb la canalla dels castellers de la Droc. Els Ous de Drac, la secció infantil de la colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu 10è aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament en la vida cultural i festiva del municipi. El president de la colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
8: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la festa major petita ens fa molta alegria. Els Ous de Drac fan 10 anys i formen part de la festa major des del primer dia. I des de la colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la festa major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la canalla dels castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels castellers de la Droc.
8: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corredrac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
8: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corredrac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I una festa major que tindrem actuacions musicals. De fet, el divendres a les 11 del vespre, concert de Chenoa a l'escenari central de l'Avinguda Constitució. Després, la festa continuarà amb la banda del Cotxe Rojo. I recordem que a partir de la 1 de la matinada, la festa de la Clota. Són les actuacions de divendres de festa major.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenó arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant, coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien, oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenó actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenó a Sant Andreu de la Barca, la primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma, i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenó serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mític Grupo Bus aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar, rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y Erelobús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la festa major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'ha acabat d'obrir aquí una finestra d'allò tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trapareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, amb Brosa estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes, les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo, de fa un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, en converses amb el Satur i... I llavors rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Palante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica?
1: Sí, al final, respecte màxim, o sigui, tot el que... una carrera com la d'aquesta gent, o sigui... Jo farà... Els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Jen Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final... Això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria. O sigui, amb gent ja super consagrada... I això, si passarem bé, si al final res, aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, si alguna cosa rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de far un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem uns 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de bufet. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera... factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer un altre, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll dels anys 70, aquestes influències, no?, dels Stones, de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot ja m'agrada tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una apisonadora, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Clement a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí sempre hi ha un handicap. Bueno, és com un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si hi ha com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre alguna cosa, que anar amb amics, a veure bandes en directe i apostar per això. O sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho aconsegueixes, evidentment.
1: Si no, seria millor plegar. Però sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos vas venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafat moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara

0: que alguna vegada, però sí que bueno, he tingut molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo que sé, amb Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem, o sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant, i per això crec que encara estem aquí i seguim amb força, o sigui, això ens em dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
1: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
0: Morts o vius? Morts o vius?
1: Bueno, bueno, fem vius i després banda que no...
0: Sí, si fem vius...
1: A banda dels Stones.
0: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria... Per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé, qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, doncs se podria dir una gran llista. Però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria... no sé...
1: Jimi Hendrix, per exemple.
0: Jimi Hendrix ja sabe, mira, se'm posa pell de gallina. Però sí, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
1: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, sí, no, de vius i d'amors.
1: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
0: Sí, sí, al final...
1: Actualitzada, evidentment.
0: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen com música electrònica a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samples, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. Sí, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
1: La música en directe de tota la vida.
0: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé, no se n'anirem, Jordi, a parar.
1: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
0: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Obús. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Obús aquí a Sant Andreu la Barca. O sigui, això s'ha de recalcar.
1: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian Onell, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
0: Moltes gràcies a tu, Jordi.
1: I bon concert el dia 5 de setembre.
0: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de joc de taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions, és una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
1: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
0: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Junior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de ludoteca.
1: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per tota la família i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
0: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves de que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
1: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de festa major com aquestes dites. Hi havia pues, la típica cercavila dels trabucaires pel matí o alguna cosa de la gincana i tal, i volíem pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el Dado Enroscado pues, ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares i també els que són jugons jugant a joc més duret, i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la festa major, d'una de les moltes activitats que hi han, i que la veritat és que ens omple d'orgull saber que això es valora i té assoleix el seu objectiu.
0: Per què vau decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
1: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren rebaixats però que no tenien un final definit. I llavors allà cap al 2000-2001 van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogame, vale? Que són els jocs que sí que tenen final, o sigui que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva i que tingui una durada i un final de partida bé, i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquests és el Carcassonne. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada als jocs de taula perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes. Tenim uns humanets, aquests humanets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts, pues, per tancar castells, tancar camins, o tindre la majoria les granges al final de la partida. És un joc molt simple, però que la veritat és que dona molt de joc, i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català, del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
0: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
1: Sí. Sí, sí, o sigui, allà hi haurà una varietat de jocs posats, familiars, partits. Els partits són aquells que són rapidets, de cartes o tal, i que abarquen més gent. Hi haurà també infantils, hi haurà també algun més d'orillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics del Don Roscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com es juga sense cap problema.
0: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
1: Al torneig de Carcassonne Júnior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a all.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagin places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema, val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne, pues, normalment hi ha una preinscripció gran, perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig. O sigui que nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra un fins a arribar a la final, on es dissimirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció, o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, pues, cap problema.
0: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
1: Correcte.
0: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
1: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar, i la gent es fitxa: ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Perquè, clar, llavors va... Sobretot, és molt important. Els que en saben jugar, normalment, expliquen als demés que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'explica: ah, pues mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat això, ah, pues l'altre diu: ah, mira, que no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal. I som, normalment som molt solidaris i molt amables amb qui juguen, i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
0: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa, i per tant per aprendre.
1: Correcte. Aquest any enguany tenim una altra novetat, que farem una prova que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un Hombres Lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així. ¿Vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia, i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen: ara passarà això, tal i qual. Però aquest, en vez de ser un Hombres Lobo clàssic, és una mica més xulo, perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida. O sigui, que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova, a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida i tindríem fins a les dues i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
0: Teniu la plaça, eh? Teniu una plaça gran, eh? Per
1: sí, sí, sí, sí.
0: S'apunta molta més gent.
1: Bueno, això es farà dintre d'una de les aules de l'escola, perquè allà queda més tancat i més privat i fora de sorolls, i la gent es pot concentrar més en les partides.
0: Per això, que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre, motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School, amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazom Store, que també està a la mateixa plaça 11 de setembre, de Vir, i també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens ha acompanyat des de David Tercero, gerent del All Language School. Moltíssimes gràcies, i que vagi molt i molt bé aquesta nova edició del Torneig de Carcassonne, 12a edició, l'any vinent la 13a, i la 7a edició del Torneig de Carcassonne Júnior, i la ludoteca, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i que gaudiu molt i tingueu una molt divertida Festa Major.
0: Esperem que sí, gràcies.
1: A vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: DJ Beca també serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà la matinada de dissabte a diumenge a la 1 de la matinada a l'Avinguda Constitució. Avui ens acompanya en els estudis de Ràdio Sant Andreu DJ Beca, company d'aquesta ràdio. És el director del programa del Urban Top Music. DJ Beca, molt bon dia.
3: Muy buenos días.
0: Bé, protagonista d'aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Dissabte, després de l'actuació de los 80 principales, arriba la sessió de DJ Beca. Bé, que suposa actuar una vegada més a una Festa Major?
3: Pues la verdad, ahora mismo tengo una cantidad de sensaciones totalmente contradictorias. Muchas ganas, muchos nervios, muy contento por que me hayan seleccionado, porque me hayan escogido, me hayan propuesto para la Fiesta Mayor de verano, que es la primera vez que voy a hacer Fiesta Mayor en el escenario central, porque en otras ocasiones había estado con la gente Jova del Pobla, con la agrupación Jova, con la Barca y tal, y la verdad es una novedad para mí y un reto muy gratificante de intentar realizar.
0: També havies fet actuacions a la Fira de la Primavera.
3: Sí, senyor.
0: Per tant, l'escenari te'l coneixes prou bé, no?
3: Sí, en eso tenemos suerte. Esperemos lo conocemos.
0: Després de tants anys encara hi ha nervis?
3: Muchos. Yo creo que es la herramienta del estar espabilado, ¿no? De la alarma que te dice, hey, no te subas muy arriba, que esto tiene que seguir caminando. Es una sensación de mariposas en el estómago, que dices, uff, tanta gente, mucha responsabilidad, que te llamen para hacer un evento de este tipo, confíen en ti. Tienes que dar el 100% y eso te crea ese hormigueo en el estómago que te hace estar alerta para no, perdón por la expresión, para no cagarla.
0: Segurament que no, amb l'experiència, amb els anys que ja portes. Quina és la sessió que has plantejat de cara a aquest dissabte, tenint en compte en aquesta Festa Major? No sé si pel fet de ser Festa Major has pensat una sessió diferent de les que habitualment has ofert aquí a Sant Andreu de la Barca o...
3: No, mira, la verdad que por parte de la organización de la Fiesta Mayor, el viernes lo han dedicado más para la gente joven, con música Jova y en la fiesta de la Clota a la 1, y el sábado viene un grupo excelente que son los 80 principales, magníficos, los he visto en varias ocasiones. excelentes. Y claro, querían hacer una continuación de la música de aquella época, música de los 80, con los 80 principales, y por qué no hacemos una sesión de música de aquella época dorada de los años 90, 2000, pinceladas de los 80 y tal. Para mí es un reto muy importante, si bien estoy al día al respecto de cultura musical y de los tracks de aquella época y que ya hace años que pinchaba, volver otra vez a ese reencuentro con ese tipo de música y dedicado a una población, a una gente, un sábado por la noche después de los 80 principales, cuando los jóvenes están en la gincana, que va a ser la hora de ellos, y la gran mayoría de los jóvenes están, entonces el ayuntamiento pensó que sería muy buena idea hacer un viaje al pasado e intentar disfrutar, recordar y volver a aquellos tiempos.
0: Quines músiques no faltaran? Algun avançament de cara a aquest dissabte?
4: Te voy a decir la verdad. Y que lo sepan
0: ahora
4: todos.
0: Dirás, no lo sé.
4: Lo de la libreta, aquella famosa que siempre hemos hablado, la libreta,
0: ¿sí?,
4: de Beca,
0: sí, sí.
4: Eso ya ha desaparecido. O sea, en este caso es imposible. Ten en cuenta que los años 90 fueron la época dorada de la música. O sea, es una época en que tema que salía a diario, uno, dos, tres, cualquier tema que salía era bueno. Dentro del Eurodance, dentro del pop, dentro del rock. Dentro de la electrónica, incluso algunos toques de música latina, todo era bueno. O sea, sé cómo voy a empezar, sé cómo voy a terminar, pero el desarrollo lo iremos viendo poco a poco según la percepción que tengamos desde cabina y jugaremos con la gente.
0: Clar, evidentment els DJs heu de tenir aquesta habilitat de veure el comportament de la gent y saber modificar, doncs, aquella sesión que teníeu ja pensada, ¿no?
4: A ver, los tracks están ahí, o sea, la playlist la tienes. Ahora tienes que mezclarla, tienes que... ¿qué te voy a decir? A lo mejor la gente se mueve mucho con una canción de Venga Boys o de Rick Astley, como que lo mismo se te paran con el Paquito Chocolatero, por decirte algo. Son canciones de los 90. Es por decir, o se mueven muchísimo con Eurodance o no se mueven con un Gloria Estefan. De todas maneras, la conceptuación de que hay ahora y está pasando muchísimo, sobre todo en las salas donde he podido ir a pinchar o en algunos conciertos, la gente ya no baila tanto. Y es una cosa que nos preocupa a los DJs, porque pones muy buena música, pones música, pero ves a la gente parada, prefiere hablar en vez de estar escuchando o tal. Antes teníamos la temporada, salió la moda de que no dejaban de estar con el móvil grabando todo el escenario, cómo lo hacías, cómo tal. Ahora hemos pasado a que se hacen los corrillos, ¿no? Y que se ponen a hablar y mientras mueven el pie, ¿no? Pero no terminan de bailar. Pues mi objetivo es que toda la gente esta noche, con esta gran música, con esta época dorada de los 90, intentemos bailar y que intentemos cantar y que podemos disfrutar todos juntos.
0: Clar, pot passar això que dius, fan els grups de gent que s'ho estan passant molt bé, sí, però des de dalt tu no tens aquesta sensació o no saps si s'ho estan passant bé o no. Si ballen, segur.
4: Seguro,
0: si canten, segur.
4: Seguro. ¿No? Además que los escuchas, se escucha perfectamente cuando pones el inicio, está finalizando un track y haces la mezcla con el otro y ya se notan los primeros compases de la siguiente canción y la gente reconoce y ese grito y dice... vamos por buen camino.
0: Per tant, bé que fem una crida a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu. Si aneu a la sessió del dissabte a la nit, a la una de la matinada, a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central del DJ Beca, balleu, canteu, perquè ella ha de notar que el públic s'ho està passant.
4: Efectivamente, està claríssim. És l'objectiu final.
0: Quin missatge donaries abans de finalitzar aquesta entrevista?
4: Mira, sobre todo en esta fiesta mayor, llevo muchos años aquí viviendo y tal, y siempre he presumido de ser un pueblo cívico. Lo primero de todo, civismo. Civismo en estas fiestas mayores, divertirnos con cabeza, pasárnoslo bien, y sobre todo en que os voy a decir en el ratito que voy a estar con todos ellos, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos dejemos llevar por la música. En fin, que lo pasemos bien. Y sobre todo, y si me permites 30 segundos, a la gente joven, a la gente joven que no hace la gincana o que no hace tal, quiero que comprendan y quiero invitarles a que vengan a la fiesta también. Sí, en los prospectos, en la publicidad de la fiesta, pone que es música de los 80, 90, 2000. Pero me gustaría que vinieran y que disfrutaran y que conocieran ese mundo que nosotros vivimos y con lo que nosotros bailábamos. Seguro que hay alguna que las conocen, la cantarán y sobre todo la bailarán.
0: I també hem de recordar que a partir del 16 de setembre Urban Top Music torna un any més, una temporada més a Ràdio Sant Andreu els dimecres de 8 a 9 del vespre, una temporada més, ja són unes quantes, ja, eh?
4: Sí, pues sí, he perdido la cuenta, pero me parece que son 8 o 9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya sabes, que es para los jóvenes, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
0: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli, canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i cantin.
4: Que se lo pasen, que se pasen molt bé. Efectivamente, que se lo pasen muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, por la oportunidad y muchas gracias a todos y os espero el sábado.
0: Ens veiem dissabte.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A la Festa Major 2026 també tindrem una nova edició de la Ruta de la Tapa, enguany a la seva 14a edició. Tot seguit parlem amb el regidor de Comerç. La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
5: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
0: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
5: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres des del punt de vista de comerç, doncs, és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta ruta de l'etapa, no? Recordem que tenim premis, no? Tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la ruta de l'etapa, que seran el premi de l'etapa dolça i el premi de l'etapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la ruta de l'etapa sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no? Perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any com a novetat també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
0: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta ruta de l'etapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la ruta de l'etapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
5: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de l'etapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint a les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros l'etapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
0: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de l'etapa.
5: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de l'etapa. Per tant, tots són facilitats, i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
0: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
5: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos, i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
0: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Fins fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp. Tornem aquest dijous.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Moltes persones viuen ancorades en el passat. Els records, algunes decisions que van prendre o la nostàlgia els condicionen la seva manera de viure el present i, per tant, també el seu futur. Avui parlarem amb el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, qui ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que ens vol ensenyar a tornar al present i començar a viure plenament. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i escoltarem l'últim capítol d'Històries amb valors de la temporada de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like a la traducció que Josep Montserrat i Roger Castellanos han fet de Leviatán de Hobbes. Publicada per Edicions a la Universitat de Barcelona, és la primera versió que se'n fa en català. A més, Montserrat és l'impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, que està traduint grans obres a la història de la filosofia i posant en valor la possibilitat de llegir-les a la nostra llengua. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Jaume Dormó a les vies de so i, qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de les festes majors. Perfecte. Fa poc va començar l'estiu i, com cada any, a Catalunya doncs s'omplen les ciutats de celebracions úniques que tenen un gran valor cultural i cada vegada s'allarguen fins a altes hores de la matinada i potser no sempre agrada als veïns afectats.
0: Clar, Catalunya és terra de tradicions, com deies, úniques, però cada cop potser som més conscients de la importància del nostre descans, no?
2: I sobretot en són més conscients aquells que viuen a prop d'on se celebren les festes, no? Moltes de les festes majors de Catalunya es van recuperar després de la dictadura franquista i s'han convertit en autèntiques litúrgies pels habitants de cada poble i ciutat. Però també és cert que fora del que serien actes purament culturals, com les cercaviles, els correfocs o, per exemple, els castellers, els concerts han agafat molta força i han allargat molt les nits festives.
0: És cert que potser hem normalitzat que moltes nits la música, per exemple, acabi molt tard, però pot ser que això s'estigui capgirant una mica?
2: Doncs sembla que sí. Per exemple, a Mataró, les nits de les Santes, la Festa Major de Mataró, s'allargaven tranquil·lament fins a les 6 del matí la majoria de les vegades. I a més, se celebraven sovint en el mateix espai. Això què provocava? Doncs que un grup reduït de veïns suportés l'impacte acústic. La solució? Escurçar la programació nocturna i diversificar la localització dels concerts.
0: Imagino que aquí és on s'obre el debat entre el dret al descans i el dret a l'oci.
2: És un debat que s'obre cada estiu. Per exemple, l'any 2022, els concerts que hi havia programats per la Patum, la Festa Major de Berga, es van cancel·lar després que un jutge ordenés que s'havien d'anul·lar arran de la queixa d'una residència de gent gran. O, per exemple, l'any passat, a les festes del barri del Poble Sec, es van haver d'aturar uns concerts perquè van sobrepassar les restriccions del limitador acústic imposades per l'Ajuntament de Barcelona.
0: Veig que el conflicte es focalitza sobretot en els concerts?
2: Doncs sí, com deia abans, els actes de cultura popular sembla que no perillen, però sempre es comença des d'un punt i es va avançant cap a altres. Si tornem a Mataró, l'any passat es va reduir el nombre de voladors que es llencen durant les matinades per molestar menys els veïns. Llavors, què és més important? El dret al descans dels veïns o l'interès general de la gran part de la població de la ciutat que gaudeix d'aquests actes de festa major?
0: Va, mullet una mica, Carles.
2: Jo entenc que els concerts s'hagin de limitar, sobretot si són en una zona que concentra el soroll, però també crec que les festes majors tenen un component de cohesió social importantíssim per a les ciutats, encara més avui en dia, que tenim una sensació de desconnexió brutal amb el nostre entorn. Crec que hem de trobar un equilibri que deixi a tothom content, cosa que és molt difícil, i també acceptar que les festes, doncs, són moments excepcionals i que no sempre haurien de viure sota normes estrictes.
0: A veure com aquest estiu, que tinguis bones santes, tot i que ja ens anirem veient.
2: Segurament.
0: Abans i durant, i potser la temporada que ve podrem parlar-ne, podem fer-ne balanç. Va, gràcies, Carles, fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Quan feia una setmana el doble terratrèmol que va arrasar l'estat de La Guaira, a Veneçuela les esperances de trobar supervivents ja eren escasses. És per això que els equips d'emergències es referien a les persones aconseguint extreure en vida de sota les runes com a rescats miracle. Un d'aquests rescats miracle ha estat el d'Hernán Gil, vigilant de seguretat del complex residencial Sol Marino Garden a Playa Grande, a Cati a la Mar. Gil, de 43 anys, ha sobreviscut 8 dies sota la runa de l'edifici on treballa. Quan va haver-hi els sismes de 7,2 i 7,5 graus en l'escala de Richter, Hernán Gil era a la caseta de vigilància i això va ser el que li va salvar la vida. Va quedar atrapat en un petit pas del soterrani, amb 140 tones de runa al damunt, però la caseta va fer-li d'escut protector. Sota una muntanya de destrucció, aquell dia Hernán Gil no va tornar a casa. La seva dona, Guzmán González, va trucar-li després dels terratrèmols per saber si estava bé. Com que no va poder parlar amb ell, a La Guaira no hi havia electricitat ni senyal de telèfon, l'endemà va anar fins a Playa Grande a buscar-lo. Davant de l'edifici destruït, González es va quedar fora esperant-lo, segons ha explicat, perquè va tenir el pressentiment que el seu marit encara era viu, dormint al carrer esperant com Penélope retrobar-se amb ell. 4 dies després dels terratrèmols, els equips de rescat van trobar-lo, en vida i conscient. Des d'aleshores van estar en contacte amb ell i durant 3 dies van poder anar-li donant aigua i medicaments per mantenir-lo en vida. Una operació de rescat que va durar gairebé 72 hores en què hi van participar un centenar de persones de Costa Rica, El Salvador, Portugal, Xile i els Estats Units. Quan van aconseguir treure'l amb vida, Hernán Gil va ser rebut amb aplaudiments i traslladat a una clínica de Caracas amb tot just una luxació de clavícula, hematomes i una lleu sinusitis. Miracle o no, s'ha convertit en la cara visible de l'esperança enmig d'una tragèdia que ha causat prop de 3.000 morts.

0: Hi ha qui diu que sense deixar enrere el passat és molt complicat mirar cap endavant. Carles, de què parlem avui?
1: Avui parlarem sobretot del record i del passat, perquè moltes persones viuen atrapades en records, decisions no resoltes, culpes antigues o nostàlgies que condicionen la seva manera de pensar, sentir i actuar. Creuen que han deixat enrere el que han viscut, però es continuen relacionant a partir d'allà. És a dir, el seu passat ha deixat una empremta que governa la seva vida emocional. Per aquest motiu, Xavier Guix ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que analitza amb claredat i rigor com la memòria construeix la història que expliquem de nosaltres mateixos. Psicòleg, terapeuta i fundador del moviment Emprendedores Existenciales ens dona les claus per superar el repte. Ara ens falta saber si n'estem preparats.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana, Xavier Guix. Ben tornat a Valors a l'Alça, com està?
2: Molt bé, ben trobat amb tots vosaltres i a punt per explicar-vos el que necessiteu que parlem.
0: Home, doncs una cosa que crec que d'una manera o altra ens toca a tots i totes. Com és que ens costa tant deixar enrere el passat a vegades?
2: Bé, no, perquè d'alguna manera ens constitueix. Hi ha moltes raons, no n'hi ha una, però una principal és perquè en primer lloc tenim una cosa que es diu memòria i la memòria ens recorda el que hem viscut i el que hem viscut d'alguna manera ha dissenyat la idea de qui som. I això, ja d'entrada, ens enganxa molt al passat. És a dir, d'alguna manera és com si reconeguéssim que part de qui som s'ha fet en aquest passat. Per tant, la memòria té un enginy que li diem autobiografia, que són els episodis de la vida viscuda. I molta gent acaba considerant que aquests episodis viscuts estan explicant d'alguna manera qui són. I per tant s'expliquen des de la memòria. Així que és molt difícil abstreure's del passat quan aquest, d'alguna manera, ha anat configurant la figura qui som avui, no? Això per una banda. Per l'altra, perquè aquest passat inclou moltes experiències, algunes de les quals ens han marcat molt. No només han sigut records, sinó que són records que ens han deixat marques. Marques que poden ser marques boniques, però també poden ser marques dures. Aleshores, hi ha molta gent que justifica la seva vida present a partir del que ha viscut en el passat. I aquesta és una de les raons per les quals a vegades quedem molt enganxats. Tot queda justificat d'alguna manera pel passat, no? Per tant, aquestes són algunes de les raons. En crec que n'hi hauria més, però jo crec que aquestes són les més importants.
0: Ah, parlava de memòria. No sé si aquesta memòria a vegades és una mica tramposa. Com la construïm?
2: Sí, la memòria sempre és tramposa, és a dir, que ara recentment que ha sortit aquest disc de la Rosalía de Lux, que canta aquell fado tan bonic portuguès, que ve a dir, sempre que me acuerdo un poco diferente. És a dir, que ja ens està dient que els records, d'alguna manera, és realment dinàmic. Per tant, no és un àlbum fotogràfic que un el mira i sempre veu la mateixa foto, sinó que un va reproduint a mesura que recorda, va canviant. També és veritat que la memòria ens falla i no recordem exactament tot com va ser, comencem a perdre certes parts del record i llavors ho recordem de forma diferent i llavors és quan ho compartim amb els amics i els amics ens diuen no va ser així, no, que no era de dia, que era de nit, no, que no va ser el pare, que va ser la mare. Llavors ens donem compte de que aquell record que tenim i que no en tenim un altre, sinó tenim aquell, però aquell record, a mesura que hem anat creixent i hem anat sabent més coses de la vida i de nosaltres mateixos, ha anat canviant. Ha anat canviant el seu significat, ha canviat el marc des del qual l'observem i, per tant, la memòria en aquest sentit és molt, molt, molt, molt, molt punyetera. La utilitzem una mica com ens convé. I quan ens convé recordem certes coses i quan ens convé recordem unes altres. És a dir, que fem com una manera de selecció de les coses que ens expliquen en el passat el que estem vivint avui.
0: De fet, abans parlava també d'aquestes experiències que inclou el passat que ens han marcat d'una manera o altra, una empremta que molt sovint és emocional. No sé si això fa que correm el risc de quedar-nos estancats.
2: Bé, les experiències emocionals són segurament la primera raó per la qual la memòria queda fixada. Segurament quan pensem en quines són les causes per les quals tenim una tendència a guardar més records, veurem que una d'elles són sobretot els impactes emocionals. És a dir, el ser humà és un ser emocional i, per tant, les impressions emocionals intenses, altes, competents queden molt més registrades que moltes altres. Per tant, quan parlem a vegades de traumes o quan parlem d'aquelles grans alegries o recordem grans moments, sempre estan vinculats a experiències que han tingut un substrat emocional molt intens. Per tant, la tendència sempre és a recordar a partir o a favor d'allò que més intensament hem viscut.
0: A parlar de traumes, podríem parlar també de nostàlgia, que potser seria l'altre cantó de la balança, no? Què ens bloqueja més, tenir un bon record o un mal record del passat?
2: En el passat tenim de tots. I com deia abans, cadascú ho utilitzarà per justificar la seva vida present. Per tant, molta gent utilitza el que ha passat o el seu passat per explicar-se en el que viu avui. Unes persones per justificar un cert victimisme, una certa posició en la que tot està fatal i malament, pues utilitzarà records del passat en el qual tot estava fatal i malament. Perquè jo ja vinc d'uns pares que em tractaven així, que a casa meva vivien millor, etc. I en canvi altres persones ho fan al contrari. Bueno, sí, vaig viure una vida complicada, però mira, jo m'ho passava molt bé fent això, fent allò. És a dir, que cadascú utilitzarà la memòria del passat per justificar el seu present. Perquè en realitat només podem viure en present, és a dir, que el passat i el futur són construccions que estem fent contínuament en el present. Per tant, per això dic que són coses que, encara que ens sembli que estan fixades, en realitat són dinàmiques i canviants.
0: Clar, això que acaba de dir, que el passat i el futur són construccions que fem contínuament en el present, podria semblar una cosa molt evident, però a vegades potser no la tenim prou en compte, no? A vegades quedem allò encallats en el passat perquè no el podem canviar, però com podem fer que no ens impedeixi gaudir del present, per exemple?
2: Sí, aleshores aquí és on hem de veure on està la qualitat d'aquest passat, com l'estic recordant, i veure si efectivament en algun aspecte hi estic com atrapat, no? Aleshores, això pot passar quan analitzem o estudiem els diferents efectes a la nostra vida de lo que jo li dic presons, que poden ser des de la culpa, sobretot, la culpa, el penediment, el remordiment, el ressentiment, els traumes, les situacions viscudes a casa en la que hi ha hagut doncs, components afectius que han sigut dolorosos. En fi, tot això està d'alguna manera implicat no només en el record, sinó que també està implicat en el nostre cos. És a dir, el nostre sistema nerviós, les nostres emocions, com dèiem abans, guarden improntes. Aleshores, algunes persones, certs aspectes de la seva vida els hi costarà molt més de canviar perquè necessitaran un acompanyament per poder donar-li un nou significat i una nova experiència, de forma que allò que estan sentint pugui ser sentit d'una altra manera a través de l'experiència del propi cos. I això a vegades costa d'entendre, perquè, clar, un des del cap, mentalment parlant, sí, i es pot donar moltes ordres, i es pot dir, bueno, però això ja és passat, això no donis importància, bueno, però això ja ho hem viscut. Bueno, sigues feliç avui, home, sigues... Sí, però és que el cos no et deixa, perquè el cos, de cop i volta, en una situació inesperada, t'angoixa, et bloqueja, et fa sentir-te malament, et fa sentir-te que no pots amb aquella situació. I llavors això és una cosa que va més enllà de la ment. Per tant, quan treballem amb el passat, no només hem de treballar a nivell de lo que és la ciència cognitiva, el pensament, els records, com recordem, sinó que també hi ha un treball corporal, un treball d'atenció en el cos i de com experimentem de nou certes experiències perquè puguin ser transformades.
0: Estem parlant, Xavier, molt del nostre passat i de com ens afecta, però ens poden condicionar els passats dels altres, també?
2: Home, això cadascú hi posarà el punt de límit que cregui que ha de posar, no? És a dir, quan jo em relaciono amb una persona, jo que, posem per cas una relació, una parella, no? Uh-huh. Que seria, pues, l'efecto mínimo, la parella. D'entrada, jo m'estic relacionant amb un passat. Perquè aquella persona, tant ella com jo, el que estem mostrant-nos, el que estem actuant i el que estem vivint és sempre des del que hem après, des del que hem sigut fins a aquell moment. Per tant, això ens estarà condicionant, inevitablement. I la feina que tindrem com a parella, com a relació, sigui en qualsevol tipus de relació, serà justament despertar i saber fer-nos el que jo li dic la paraula, actualitzar-nos, no? Ens hem d'actualitzar aquest passat per posar-lo al dia, per posar-lo al corrent de dir, bueno, m'estic amb aquesta persona que el seu passat està influenciant en com estem vivint certes coses i jo també l'estic influenciant amb ella. Per tant, hem de ser conscients d'aquesta influència, no l'hem de donar per dir és així que hi farem, sinó l'hem d'actualitzar, hem de ser capaços de dir, bueno, escolta'm, això ens està impedint que tinguem una bona relació, que tinguem un bon tracte, que puguem fer coses junts, o ens està portant a tenir mala vida. Per tant, inevitablement, tard o d'hora haurem de començar a treballar amb aquest passat perquè ens pugui donar una bona vida en el present.
0: Ara, potser les meves preguntes fan que quedi una mica negatiu, però per positivitzar una mica, Xavier, a l'altre cantó, no sé si el fet de compartir un passat, encara que tingui un punt traumàtic, també pot unir, pot enfortir una relació.
2: Sí, si treballen juntes per fer-ho, és a dir, que quan parlem de ressignificar, actualitzar, treballar les experiències corporals, tot això és una dinàmica que evidentment es pot fer en parella. De fet, quan vas amb un terapeuta ja ho estàs fent des d'una relació, no? Mm. És a dir, que la relació en aquest sentit i el poder-ne parlar és molt curatiu. El que passa que no és suficient, cal tenir pues, una certa habilitat, uns certs coneixements, cal tenir també el coratge d'enfrontar-se a això, no? De dir, bueno, soc conscient que això és un problema per mi, soc conscient de que potser allò que diem en broma, perquè no és cap broma, és que m'he tornat igual que el meu pare, és que m'he tornat igual que la meva mare. Aleshores, hi han certes coses que comencem a ser conscients i dius, bé, però jo no vull ser-ho. Però per no ser-ho, o per no fer exactament igual que el pare o la mare, haurem de fer coses, haurem d'intervenir en nosaltres mateixos i això a vegades ens fa molta mandra. I al final acabem dient allò típic de, mira, jo és que sóc com sóc. Però quan diem jo sóc com sóc, estem dient jo m'he fet així, no és que sigui així, sinó m'he fet així. I per tant, en tot moment tinc l'opció de treballar una miqueta i gràcies també al mirall que em fan els altres, doncs poder optar a una actualització del passat.
0: Abans parlava de l'acompanyament per poder donar, per exemple, un nou significat, no?, el passat. De quina manera es pot treballar una bona relació amb el nostre passat?
2: Mira, la primera cosa, segurament, ja tenim moltes tècniques avui en dia, sortosament podem treballar des de molts punts de vista. Però per mi, el punt inicial, el punt important per començar a canviar el passat, és l'acceptació de que va ser com va ser. I no va ser d'una altra manera. I, a més, no podia ser d'una altra manera. Per què? Perquè això va contra aquella idea que tenen moltes persones, sobretot quan venen a la teràpia, és una cosa que apareix molt sovint, i hi ha persones que et diuen és que això no m'hauria d'haver passat. És que això no hauria d'haver existit a la meva vida. És que si no hagués passat allò... Aleshores, et dones compte de seguida que la persona no ha acceptat allò que va passar i continua considerant, fins i tot passat els anys, que allò hauria d'haver estat d'una altra manera. I, clar, quan diem una cosa que hauria d'haver estat d'una altra manera, vol dir que no estem acceptant que ha sigut tal i com ha sigut. I, per tant, si la primera condició per començar a canviar és l'acceptació plena de que allò va ser com va ser,

0: hem de dir, mira, no en vaig saber més, treure's aquesta culpa i aquest remordiment que a vegades portem a dintre, i tot és un treball conscient que un va fent per anar resolent una mica el seu passat.
1: Em permetrà que per acabar aquesta conversa li faci una pregunta una mica més personal. Com és que ha volgut escriure un assaig sobre això, sobre el repte de deixar anar el passat?
0: Bé, perquè... Sí, normalment jo els meus llibres basen molt, no només amb el que jo visc, sinó més amb el que visc amb els meus pacients. Mm-hmm. Per tant, a mi l'experiència de fer de terapeuta o de psicòleg, en aquest cas, i a més acompanyar persones en processos d'autoconeixement i de transformació personal, em va fent donar compte de coses, no? Veig com qui diu patrons, programes. Aleshores, així com el llibre anterior vaig posar molt l'atenció en les persones que tenien la coincidència de que tenien el problema de ser massa bones i es queixaven de ser massa bones, doncs ara on he posat l'atenció és en veure diferents casos on el pes del passat ha sigut molt dur, ha sigut molt complexa, i de fet m'ha portat a la pregunta primera: fins a quin punt hem de treballar el passat a la teràpia? I segona, si es té un mal passat sense resoldre, es pot ser feliç? Aleshores, a partir d'aquest plantejament és com ha nascut el llibre i com he fet aquest assaig, com esteu dient.
1: Un llibre que es diu El reto de soltar el pasado, que ha escrit el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, i que ara ens parlava d'un altre llibre, l'anterior, que es deia, si no recordo malament, si no corregeix-me, El problema de ser demasiado bueno.
0: Exacte, també en català, El problema de ser massa bo, efectivament.
1: Doncs dos llibres que aquest estiu podeu aprofitar per llegir, si és que no ho heu fet ja. Xavier Guix, un plaer haver compartit aquests minuts amb vostè.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies, fins aviat. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què n'he subratllat?
2: El que n'he subratllat és el que ha dit sobre que el punt inicial per tenir una bona relació amb el passat és acceptar que va ser com va ser i que no podia haver estat d'una altra manera, perquè segurament tampoc seríem els mateixos.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caça tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit Vives, com estàs? Ben tornada.
4: Hola, pues bé, aquí superant la calor com tots.
1: És horrorós això. Esperem que vagi fluixant una mica, perquè si no ens esperen uns mesos molt interessants.
4: De fet, sí.
1: Avui passem per un lloc que històricament era un lloc fresc. No sé si encara és així. Anem al cine.
4: Sí, bueno, és un d'aquests refugis climàtics, no?, que es diu avui en dia. Una sala de cinema sempre és un bon lloc perquè estàs allà a les fosques i amb aire condicionat, en teoria, tot i que ara, aquests dies que fa tanta calor, ni els aires acondicionats, aquell fred que va de sortir d'algunes sales congelat, ni això, no?, surts una mica això menys acalorat, però bueno, en tot cas són un bon recurs per passar aquests dies.
1: I si avui parlem d'anar al cinema, suposo que és perquè torna a estar a l'alça.
4: Sí, bueno, més que estar a l'alça, perquè potser no és que sigui una cosa que estigui molt a l'alça, però sí que és interessant veure que hi ha una tendència de reivindicació del fet d'anar a la sala de cinema, i que em semblava interessant, no? I potser coincidint, doncs, amb algunes notícies que han sortit últimament, és un bon moment per parlar-ne, no? En primer lloc, doncs, la reobertura de la Sala Fenòmena de Barcelona, que sabeu que és una de les sales més espectaculars, no només de Catalunya, sinó de tot el món, podríem dir, perquè és una d'aquestes sales que ha treballat per recuperar una mica l'experiència d'anar al cinema tal com la recordem de les èpoques d'esplendor, no? Amb una gran sala, amb una gran pantalla, amb unes cortines, amb una experiència visual de gran qualitat, on també recuperen cinema antic, no? Llavors, bueno, el Cinema Fenòmena sabeu que va tancar uns mesos per fer reformes, i en aquell moment tothom va contenir la respiració, perquè a vegades es diu, sí, tanquem per reformar i després no es torna a reobrir. I no, el Fenòmena ha tornat a reobrir, doncs, amb aquestes condicions per oferir encara una experiència més interessant, no? I això, doncs, també ha coincidit amb que, per exemple, l'Acadèmia de Cinema dels Estats Units, a Hollywood, ha anunciat que a partir d'ara en els Oscars hi haurà una nova categoria que és la millor sala de cinema. Oh. I premiaran l'experiència cinematogràfica en una sala de cinema, i també es podran nominar sales de tot el món, no? Que potser, qui sap, sí.

0: i el fenomen podria arribar a estar nominada, no? Llavors, tota aquestes notícies ens fan pensar això, no? Que el cinema s'està revaloritzant una manera d'anar al cinema, no? No això de veure pel·lícules a casa, que també està molt bé, vull dir, tots ho fem i està molt bé, no és una cosa que anuli l'altra, però sí el fet de recuperar l'experiència d'anar en una sala, de triar la pel·lícula que vols anar a veure, de dedicar-hi una hora i mitja, dues hores, tres hores, les hores que siguin, perquè les pel·lícules pues, també fan pel·lícules més llargues, no? Apagar el mòbil i disfrutar d'aquesta experiència, no? Llavors, que hi hagi aquestes sales que estan reivindicant pues, això, no? El viure la projecció d'una manera diferent, més pausada, més conscient, no? Em sembla que sí que es pot parlar d'una certa tendència. No és que estiguin augmentant el número d'espectadors, perquè això, bueno, pues, des de la pandèmia van baixar, després es van recuperar una mica, però bueno, el cinema ha quedat com una cosa molt nínxol, ja no és aquella cosa massiva que fa anys o dècades hi anava tothom, però bueno, està bé que la tendència sigui doncs, que resisteixin una sèrie de sales i ho facin oferint una experiència cuidada i selecta, no? Selecta entre cometes, no? Perquè els preus pues, són bastant assequibles en comparació amb altres espectacles, no? I ho vaig estar parlant això amb alguns especialistes, amb la gent del fenomen, vaig parlar també amb el Jordi Sánchez, que és professor de la UOC, i ell em va fer una reflexió molt interessant que em deia que el cinema avui en dia s'ha tornat com una mena de resistència antropològica, no? Que és això, no? És l'anar en contra d'aquesta cosa de l'algoritme, no? Tu et poses allà a la plataforma i et passes hores triant el que veuràs i acabes veient el que l'algoritme et recomana. I en canvi, en el cine pues, té aquesta part de trencar amb aquesta cosa de la connexió permanent, tu tries, vas allà, desconnectes del mòbil, et relaciones amb altra gent, encara que estiguis en silenci mirant la pel·lícula, et relaciones, veus altra gent, no? Tens les vibracions d'aquella gent quan està mirant la pel·lícula. Llavors, bueno, ell també em parlava de com aquesta experiència també és com una cosa interessant, no? I els del fenomen també ens van comentar això, no? Que en el fons tots necessitem relacionar-nos i en la sala de cinema és un espai on encara podem fer aquesta convivència col·lectiva, no? D'alguna manera. Llavors, bueno, jo penso que és una mica així, no? La tendència d'anar al cinema, però sí que hi ha una tendència de reivindicar aquest fet d'anar-hi d'una manera diferent.
1: I de posar en valor totes aquestes coses tan bones que ara anomenaves, perquè hem fet una bona llista, eh? L'experiència en si, aquesta mena de ritual també, no? El fet que sigui una cosa més pausada, més conscient, que trenca amb la connexió permanent, jo crec que tots són beneficis per al nostre dia a dia i per la nostra ment.
0: Sí, jo és que et diria que només quan vaig això o al cine o potser veure una obra de teatre, no? Però són els únics moments on realment estàs mínim una hora i mitja amb el mòbil apagat, no? Que ja és algo que costa d'aconseguir en altres moments de la nostra vida, no? I només per això quasi que ja hauria de ser prescriptiu.
1: Exacte, literalment. Segur que algú s'ho agafa així setmanalment i va per poder fer aquest exercici. Sí. Doncs tornarem, o seguirem anant, vaja, a les sales de cinema. Jo t'he de confessar que fa molt que no hi vaig i ara m'han fet venir moltes ganes, Judit?
0: Doncs sí, jo ja et dic, ho recomano perquè, a més que sortiràs més refrescada ara amb les calors, però això, aquesta desconnexió, el fet de l'atenció també, no? El fer aquesta atenció concreta només amb aquella cosa i res més, que ara sembla revolucionari.
1: Totalment, sí, sí. On hem anat a parar? Judit Vives, moltíssimes gràcies i visca el cinema.
0: Visca.
1: Que vagi. Vinga, molt bé, fins la propera. Abraçada.

0: De tant en tant ens agrada acabar el programa recuperant una història amb valors. És el moment en què parlem de fets o de personatges històrics que estan molt relacionats amb els valors o carregats de valors. I per fer-ho tenim aquí la periodista i historiadora Maria Coll, que cada mes ens fa viatjar en un moment del passat. Maria, com estàs?
1: Molt bé, contenta de tornar-te aquí.
0: Igualment, de retrobar-nos. Escolta, avui em sembla que viatgem cap a finals de l'època medieval.
1: Doncs sí, anem ja en el segle XV. Pensem al segle XV.
0: Anem lluny. Perfecte, doncs vinga, som-hi. Nosaltres pugem al carro.
1: Doncs mira, avui us vull parlar de la Margarida Borràs. És una figura que en tenim molt poques dades, però jo crec que val la pena tenir-la present. No tenim molt clar quan va néixer, però sí que sabem quan va morir, que és el 1640. Ella va ser una dona transsexual de València que va ser penjada per la seva condició sexual. I per això la posem sobre la taula avui com a personatge de la història que val la pena, en clau de valors, tenir-la en compte. Va ser la primera transsexual d'aquesta zona del País Valencià que tenim documentada i per això és avui una icona pels defensors dels drets LGTBI.
0: Has començat amb un titular prou impactant, així que anem a rascar una mica més. Què en sabem de Margarida Borràs?
1: Doncs, com deia, sempre ha estat vinculada al País Valencià, però sembla que ella era natural de Mallorca, possiblement era filla d'un important notari de l'illa, dic possiblement perquè és d'aquelles figures que encara s'ha d'estudiar molt i en profunditat.
0: Això també ens explica moltes coses sobre com la història, no?
1: Tracta molt bé certs personatges i altres no, i molts àmbits de la història que encara, com els historiadors, hem de profunditzar molt, no? Perquè hi ha molts àmbits de la història que no els hem tocat i hi ha noves tendències que ho estan fent, però encara queda molt de treball per fer en aquest sentit, no? Ella, doncs, deia, possiblement va néixer a Mallorca, en un moment de la seva vida va anar cap a València i deuria freqüentar, doncs, els cercles de l'alta societat valenciana de l'època, ja que era filla, doncs, d'un notari. Encara no sap molt amb certesa tot això, però hi ha molts historiadors que ho donen com a cert. De la seva vida en sabem molt poca cosa, però sí que en sabem clarament la seva mort per les cròniques. Sabem que va ser presa i torturada i va ser executada a la forca de la plaça del Mercat de la ciutat de València el 28 de juliol del 1460, tal com es feia a l'edat mitja amb els assassins, parricides i sodomites. Cal deixar clar que va ser sentenciada pel cordet de la governació, per la justícia criminal, però no per la Inquisició, perquè moltes vegades quan parlem de la forca la gent ja es pensa de seguida que va ser la Inquisició, però la Inquisició no va arribar a València fins al 1484, per tant, uns anys més tard. En aquest cas van ser els tribunals locals qui van generar la sentència contra ella.
0: I com ens hem d'imaginar aquella escena, aquella execució?
1: Doncs mira, moltes vegades això les pel·lícules ho han fet i han recreat aquestes escenes i no són tan lluny del que ens puguem imaginar, eh? No és exagerat. Hem de pensar que les execucions a la forca en aquell moment, a l'edat mitja, eren públiques i eren molt habituals. Tots els condemnats eren penjats a la forca i en un lloc públic precisament a moda d'exemple, no? Perquè la gent poguessis veure com acabaria si fessis aquelles infraccions. I doncs podia ser un dia qualsevol, com tants altres que hi havia en el mercat, a la plaça del Mercat de València. Deuria estar plena de gom a gom, gent vinguda d'altres pobles que anaven a la ciutat a vendre els productes de l'horta. I evidentment doncs tenim un cadafal, una estructura de fusta on hi ha la forca i doncs, on es penja la gent, no? Allà es llegia la sentència públicament i els condemnats eren penjats doncs amb el públic, no? Que el públic moltes vegades fins i tot participava de l'execució, escridassant a la persona doncs, que era condemnada. I hem de tenir això, no? El que et deia, és un tema d'exemple. Per això es feien les execucions, eren públiques i en una plaça on hi havia molta concurrència.
0: Per quines raons va ser condemnada i penjada a la forca la nostra protagonista?
1: No era la primera vegada que s'executaven sodomites a la plaça de València, així s'anomenaven els homosexuals a l'època medieval, però ella, més que homosexual, el que la condemnen és per ser una transgènere. Era la primera vegada que es condemnava i es penjava a la forca una persona per identificar-se amb el gènere femení. Això sí que és una novetat en aquest sentit. I per comportar-se i vestir-se com una dona, malgrat no ser-ho. Segons especifiquen els documents, la van executar per anar amb vestidures de dona, això ho diuen claríssimament els documents, malgrat ser un home. De fet, el seu nom de naixement era Miquel, però es deia dir Margarida, i aquest fet doncs encara la convertia en més la condemnava més a la pena de mort i ser un espectacle més de la gent. per això, per poder posar més en relleu aquest fet, la van vestir amb camisa d'home i ben curta i sense panys, això ho diu la sentència literalment, perquè la veieren bé, perquè li veieren bé totes les vergonyes. Val? Per tant, volien demostrar a la gent que hi havia a la plaça que realment era un home, que sota aquella vestimenta de dona hi havia un home, i aquesta era la causa de la condemna.
0: Estàs parlant de sentències, de cròniques. Com ens arriba tot això a nosaltres?
1: Es creu que possiblement va ser el capellà Melcior de Miralles, que era el capellà d'Alfons el Magnànim, que va assistir a l'execució, qui va fer tota aquesta crònica. I com amb totes altres morts, execucions, assassinats i accidents, en va prendre nota i ho va incloure en el seu diari. I per això en tenim constància, eh? És podem dir, gràcies a ell, però perquè ens deixa una gran documentació que pels historiadors és molt valuosa. De fet, el dietari també assenyala que a causa de la Margarida, doncs, van ser capturats i torturats altres homes. En aquell moment, doncs, també abans era de l'execució, anem parlant molt de l'execució, però abans havia sigut torturada i el motiu de les tortures era per trobar altres persones que també podessin acabar en el mateix estat que ella. I possiblement, doncs, també es van trobar altres amants, però d'aquests sí que no en sabem els noms.
0: Tot i així, ella no va passar la història per això, podríem dir.
1: No, ella va ser oblidada durant molts anys. No en tenim constància que ningú hagués fet cap treball ni sortís a cap document a part d'aquest que ja us he citat. Però en els anys 90 el professor Vicent Josep Escartí, catedràtic de literatura catalana medieval i moderna de la Universitat de València, va escriure un article sobre la mort de Margarida Borràs, un article que va, doncs, assolir molta rellevància en els col·lectius de gais, lesbianes i transsexuals a la ciutat de València, i això va portar un altre nom, el seu nom sobre la taula, el va tornar a posar, no? I l'any 1991 el col·lectiu Lambda de lesbianes, gais i transsexuals de València va instaurar els premis 21 de juny, anomenats des de l'any 2002 Premis Margarida Borràs, per reconèixer les persones i entitats que han treballat dintre aquest àmbit. Per tant, tenim uns últims anys, sí que hi ha hagut molts reconeixements que porten el seu nom, però durant segles i segles, des del segle XV fins al final dels anys 90, va ser completament oblidada.
0: I ha rebut més homenatges des d'aleshores?
1: Doncs sí, doncs el 2016 el Consell per la Dona i la Igualtat de l'Ajuntament de València li va dedicar un carrer, el 2017 també hi ha una placa a la plaça del Mercat de València on es recorda la seva execució, se li ha fet una obra de teatre, i mira que en tenim molts pocs detalls de la seva història realment, però ha sigut una persona, doncs, que ha estat molt homenatjada i reconeguda els últims anys en el País Valencià. I és evident que al segle XV el concepte de transgènere no existia, però sí era una realitat, i crec que val la pena, doncs, tenir-la en compte, perquè s'ha convertit en aquest símbol de resistència, no?, cap a unes autoritats que no en tenien aquesta figura de transgènere.
0: La figura de Margarida Borràs avui sobre la taula a la secció Històries amb Valors, amb Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder d'una república eclesiàstica i civil. Aquest títol és una de les obres cabdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes. És una nova edició que està publicada per Edicions Universitat de Barcelona i que destaca per diverses coses, com per exemple pel seu rigor, per la complexitat que ha tingut aquest treball, un treball que han realitzat dos traductors, Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera. I a més, per primera vegada han confrontat la versió anglesa de 1651 amb la versió en llatí que es va publicar el 1668. En definitiva, una feina que permet oferir una lectura més completa d'un text que és fonamental per entendre la política moderna i del qual nosaltres podem parlar-ne tot seguit amb un dels responsables d'aquesta traducció, que també és catedràtic de filosofia i vicerrector de Política Lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: D'entrada, deixi'm preguntar-li, per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
2: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt, molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos, de fer nostres aquestes obres.
0: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
2: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes. Moltes les havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa, perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present totes dues, estan situant-nos en el moment en què Hobbes està fent la traducció i oferim al lector una versió en la que pot llegir la versió anglesa, la versió llatina, totes dues, i fer-se càrrec de tots els matisos d'una obra que per si ja és singular i extraordinària.
0: Imagino que aquesta confrontació entre les dues versions és el que aporta un valor afegit, no?, a aquesta edició que han publicat.
2: Sí, això dona un valor afegit. Hi ha molt poques edicions, traduccions d'aquest tipus. A més, s'ha fet sobre l'última edició crítica de Noel Malcolm, que fa l'edició crítica del text anglès i l'edició crítica del text llatí. I, a més, ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que, evidentment, l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui el llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
0: Què es va empènyer a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver set pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
2: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps, perquè és un problema, és un dèficit cultural. Nosaltres som una cultura que està sent oprimida per molts motius i per molts factors, i per tant reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas. No ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet més immediat era l'oportunitat que teníem amb edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa 2 anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que unes edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
0: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, no?, d'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
2: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè un premi de totes les universitats espanyoles i de la i del i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant has de valorar aquesta traducció al català, i això, aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que he gaudit de premis també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat de Núria Saramires, o el de filosofia política, que són obres recents, que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
0: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
2: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també. I s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però la veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys. I, per exemple, tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia del natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal. O també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge, per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim, i d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit.
0: Mm-hmm. Deixi'm tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
2: Un punt autoritària? Bé, això... La qüestió de l'autoritat és important, la qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats, però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar de portar-lo, de cremar-lo fins i tot, tots els exemplars que hi havia. Hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda i per això també molt senzilla, quan estàs dins, del que significa el que és el polític o la dimensió política, que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica o no és la social o no és la física o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes, senzillament, és explicar-les, aquestes regles, sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder, o l'autoritat, o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu, ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació... així ell sempre ho manté.
0: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes, amb aquest Leviatán que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, amb Edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Valors a l'Alça i per aquests minuts.
2: A vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
3: La Molly acaba de morir i al seu funeral es troben tres dels seus amants i el seu marit. Aquest és el punt de partida d'Amsterdam, una de les obres més conegudes de l'escriptor britànic Ian McEwan. La Molly era una dona lliure i seductora que va deixar una forta petjada en els homes de la seva vida. En Cliff, un compositor en hores baixes. En Vernon, el director d'un diari que necessita desesperadament lectors. En Julian, un polític conservador que aspira a ser primer ministre. I, per descomptat, en el seu marit, en George Lane, que l'ha cuidada obsessivament fins a la mort. Tots quatre es veuen involucrats en un afer que pot canviar el curs de la història del país. El conflicte esclata quan en George Lane descobreix unes fotografies d'en Julian vestit de dona que la Molly li havia fet i decideix vendre-les al diari d'en Vernon. Aquest fet desencadena un profund dilema ètic que s'estén a l'opinió pública, tot i que la dona d'en Julien, forta i decidida, aconsegueix capgirar la situació. Durant tot el relat, la figura de la Molly plana sobre els protagonistes, dibuixada a través de les converses i els records dels seus amics. Creus que està malament que els homes es vesteixin amb roba de dona? Aquesta pregunta d'en Cliff en Vernon incideix en la moral hipòcrita de la societat britànica que McEwan vol criticar. L'autor defineix l'estat de la nació a través de personatges que, malgrat la seva respectabilitat, manquen totalment d'ètica. La novel·la també explora temes com l'amistat, la venjança, el joc entre l'idealisme i l'ambició, la funció del periodisme i l'eutanàsia. Amb una prosa estructurada i concisa, McEwan trasllada al lector els problemes morals dels protagonistes perquè prengui partit. És lícit vulnerar la privacitat d'un polític? Què aporta la societat publicar aquestes imatges? El fet de vestir-se de dona ha d'afectar una carrera política? A mesura que avança la trama, l'amistat entre en Cliff i en Vernon es destrueix per l'egocentrisme i la falta d'ètica fins a convertir-se en odi pur. Aquesta situació els condueix a la ciutat d'Amsterdam, on el relat conclou de manera oberta, cínica i implacable. McEwan no té pietat dels seus personatges, no els concedeix cap oportunitat de redempció.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 2 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Un Via Directa, on avui el que farem en el Via Directa és parlar de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble clar, amb els cartells i tal, va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat a la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui, que molt content.
0: Què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que tots els dies és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha, entre que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com vulguen dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també ha una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, lo mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser, perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dic, pues, jo crec que és això, jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic com a en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic fent, modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu, però com et va arribar l'encàrrec i en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues després d'estar en la... després d'estar... bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal, i la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sigui, de lo roí que em podia pensar, és algo que no me està important directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi, la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu. O sigui, és com... al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa serà una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats. I amb un pregó de Festa Major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta Festa Major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la Festa Major petita i després tindrem el pregó amb la Societat al Casino. Com es presenta aquesta Festa Major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la Festa Major.
0: Una Festa Major que ja al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la Festa Major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
1: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió, doncs, continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu, això aquesta atracció, el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
1: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la Festa Major petita, matí i tarda al Parc Central, doncs, ple d'activitats per totes les edats, també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, que tothom pugui participar-hi.
0: Com tota la Festa Major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la Societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any ja 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, que uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, jo no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys que han passat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del Casino pugui fer el pregó aquest any.
0: Una entitat, aquest any, que es commemora el centenari del Casino, l'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el Casino, que seran els protagonistes del pregó de Festa Major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça Encent Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
1: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
0: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça Encent Claver, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la Festa Major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac, dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castells de la Droga.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major petita, i des que es va començar a fer la Festa Major petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs, perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castells de la Droga.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana En el Parc Central hi hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys es va deixar de fer. Doncs aquest any al Parc Central tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà armollant-se mentre esperem l'espuma.
0: També tindrem actuacions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Diferents espectacles familiars.
2: És el que deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia de Pep López. El diumenge, deixem-ho buscar perquè en tants actes em perdo, hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache, i el dilluns tenim el Lille d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
0: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de famílies, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
0: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
1: Sí, sí, comencem forts. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre, doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, i que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
0: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
1: Sí, sí, també en marxa, i continuar després la Chenoa, doncs, que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
0: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill.
3: L'actualitat de Sant Andreu.
0: El Tyler presenta de la Societat del Casino Carme Lloberol. Sí, del Casino, aquest any 2026. Sortida a la Festa del Casino. Una distinció institucional del Casino. Aquest any la distinció. Si o com veu saber que seríeu els pregoners. Sortida a la Festa Major de Santa Distinció institucional. Sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. Sí, del Casino, aquest any 2026. És significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del Casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció, com veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
4: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
4: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que en vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
4: Sí, esperem.

0: I suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la societat del casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
1: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
1: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt d'èxit, no?
1: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entre amics n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major o les festes del poble, que abans n'hi havien dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
1: Home, jo penso que molt, que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
0: Pels anys, no?
1: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
1: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
1: Està,
0: no?,
1: més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la societat del casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
1: Sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
1: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de festa major del 4 de setembre?
1: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir, doncs, ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen, doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
1: Exacte. Fer que la gent, doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà, doncs, aquell moment per recordar, doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
1: Sí.
0: A més d'un segle.
1: Sí. A veure, tenim que en compte...

0: que és un pregoi que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
0: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
0: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
0: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
0: sí,
1: no?
0: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
0: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
0: quan
1: i
0: vulguis.
1: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
0: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més, perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
0: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
0: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
2: L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Una festa major que comptarà amb les actuacions musicals de Chenoa el divendres al vespre, arrencant la festa major amb el concert de Chenoa a partir de les 11 del vespre a l'escenari central de l'Avinguda Constitució. Després la música continuarà amb la banda del Coche Rojo, serà l'Avinguda Constitució. Però abans, a les 10, sessió histèrica del programa de Sato Rodríguez Histèria de Sant Andreu de la Barca a l'Ermita del Palau. Serà la prèvia de l'Ermita Rock, que tindrà lloc dissabte amb les actuacions d'Obús i també de Golden Grahams i també amb la presència de DJ. Per dissabte també tindrem la música de los 80 principales a les 11 del vespre a l'escenari central de l'Avinguda en Constitució, i a la 1 de la matinada tindrem a DJ Beca, company de Ràdio Sant Andreu del programa Urban Top Music, on oferirà la millor música dels anys 80 fins a l'actualitat.

0: El mític Grupo Bus aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Porto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar, rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y Erelobús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, en José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andrés de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, los quiero.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: La ruta de la tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la festa major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
3: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Frances de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
2: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions. Per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
3: Sí, és una aposta segura. Al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
2: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
3: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de la tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu a la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
2: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu a la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
3: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu a la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
2: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
3: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
2: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: DJ Beca també serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà la matinada de dissabte a diumenge a la 1 de la matinada a l'Avinguda Constitució. Avui ens acompanya en els estudis de Ràdio Sant Andreu DJ Beca, company d'aquesta ràdio. És el director del programa del Urban Top Music. DJ Beca, molt bon dia.
4: Muy buenos días.
2: Bé, protagonista d'aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Dissabte, després de l'actuació de los 80 principales, arriba la sessió de DJ Beca. Bé, que suposa actuar una vegada més a una Festa Major?
4: Pues la verdad, ahora mismo tengo una cantidad de sensaciones totalmente contradictorias. Muchas ganas, muchos nervios, muy contento por que me hayan seleccionado, porque me hayan escogido, me hayan propuesto para la Fiesta Mayor de verano, que es la primera vez que voy a hacer Fiesta Mayor en el escenario central, porque en otras ocasiones había estado con la gente Jova del Pobla, con la agrupación Jova, con la Barca y tal. Y la verdad es una novedad para mí y un reto muy gratificante de intentar realizar.
2: També havies fet actuacions a la Fira de la Primavera.
4: Sí, senyor.
2: Per tant, l'escenari te'l coneixes prou bé, no?
4: Sí, en eso tenemos suerte, lo conocemos.
2: Després de tants anys encara hi ha nervis?
4: Muchos. Yo creo que es la herramienta del estar espabilado, ¿no? De la alarma que te dice, hey, no te subas muy arriba, que esto tiene que seguir caminando. Es una sensación de mariposas en el estómago, que dices, uff, tanta gente, mucha responsabilidad, que te llamen para hacer un evento de este tipo, confíen en ti. Tienes que dar el 100% y eso te crea ese hormigueo en el estómago que te hace estar alerta para no, perdón por la expresión, para no cagarla.
2: Segurament que no, amb l'experiència, amb els anys que ja portes. Quina és la sessió que has plantejat de cara a aquest dissabte, tenint en compte en aquesta Festa Major? No sé si pel fet de ser Festa Major has pensat una sessió diferent de la les que habitualment has ofert aquí a Sant Andreu de la Barca? O...
4: No, mira, la verdad es que por parte de la organización de la fiesta mayor, el viernes lo han dedicado más para la gente joven, con música jova y en la fiesta de la Clota a la una. Y el sábado viene un grupo excelente que son los 80 principales, magníficos, los he visto en varias ocasiones, excelentes. Y claro, querían hacer una continuación de la música de aquella época, música de los 80, con los 80 principales, y por qué no hacemos una sesión de música de aquella época dorada de los años 90, 2000, pinceladas de los 80 y tal. Para mí es un reto muy importante, si bien estoy al día al respecto de cultura musical y de los tracks de aquella época y que ya hace años que pinchaba, volver otra vez a ese reencuentro con ese tipo de música y dedicado a una población, a una gente, un sábado por la noche después de los 80 principales, cuando los jóvenes están en la gincana, que va a ser la hora de ellos, y la gran mayoría de los jóvenes están, entonces el ayuntamiento pensó que sería muy buena idea hacer un viaje al pasado e intentar disfrutar, recordar y volver a aquellos tiempos.
2: Quines músiques no faltaran? Algun avançament de cara a aquest dissabte?
4: Te voy a decir la verdad. Y que lo sepan
2: ahora
4: todos.
2: Dirás, no lo sé.
4: Lo de la libreta, aquella famosa que siempre hemos hablado, la libreta,
2: ¿sí?,
4: de Beca,
2: sí.
4: Eso ya ha desaparecido. O sea, en este caso es imposible. Ten en cuenta que los años 90 fueron la época dorada de la música. O sea, es una época en que tema que salía a diario, uno, dos, tres, cualquier tema que salía era bueno. Dentro del Eurodance, dentro del pop, dentro del rock. Dentro de la electrónica, incluso algunos toques de música latina, todo era bueno. O sea, sé cómo voy a empezar, sé cómo voy a terminar, pero el desarrollo lo iremos viendo poco a poco según la percepción que tengamos desde cabina, y jugaremos con la gente.
2: Clar, evidentment els DJs heu de tenir aquesta habilitat de veure el comportament de la gent y saber modificar, doncs, aquella sesión que teníeu ja pensada, ¿no?
4: A ver, los tracks están ahí, o sea, la playlist la tienes. Ahora tienes que mezclarla, tienes que... ¿qué te voy a decir? A lo mejor la gente se mueve mucho con una canción de Venga Boys o de Rick Astley, como que lo mismo se te paran con el Paquito Chocolatero, por decirte algo. Son canciones de los 90. Es por decir, o se mueven muchísimo con Eurodance o no se mueven con un Gloria Estefan. De todas maneras, la conceptuación de que hay ahora y está pasando muchísimo, sobre todo en las salas donde he podido ir a pinchar o en algunos conciertos, la gente ya no baila tanto. Y es una cosa que nos preocupa a los DJs, porque pones muy buena música, pones música, pero ves a la gente parada, prefiere hablar en vez de estar escuchando o tal. Antes teníamos la temporada, salió la moda de que no dejaban de estar con el móvil grabando todo el escenario, cómo lo hacías, cómo tal. Ahora hemos pasado a que se hacen los corrillos, ¿no? Y que se ponen a hablar y mientras mueven el pie, ¿no? Pero no terminan de bailar. Pues mi objetivo es que toda la gente esta noche, con esta gran música, con esta época dorada de los 90, intentemos bailar y que intentemos cantar y que podemos disfrutar todos juntos.
2: Clar, pot passar això que dius, fan els grups de gent que s'ho estan passant molt bé, sí, però des de dalt tu no tens aquesta sensació o no saps si s'ho estan passant bé o no. Si ballen, segur.
4: Seguro.
2: Si canten, segur.
4: Seguro. ¿No? Además que los escuchas, se escucha perfectamente cuando pones el inicio, está finalizando un track y haces la mezcla con el otro y ya se notan los primeros compases de la siguiente canción y la gente reconoce y ese grito y dice... Esta, vamos por buen camino.
2: Per tant, bé que fem una crida a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu. Si aneu a la sessió del dissabte a la nit, a la una de la matinada, a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central del DJ Beca, balleu, canteu, perquè ell ha de notar que el públic s'ho està passant bé.
4: Efectivamente, está clarísimo. Es el objetivo final.
2: Quin missatge donaries abans de finalitzar aquesta entrevista?
4: Mira, sobre todo en esta fiesta mayor, llevo muchos años aquí viviendo y tal, y siempre he presumido de ser un pueblo cívico. Lo primero de todo, civismo en estas fiestas mayores, divertirnos con cabeza, pasárnoslo bien, y sobre todo en que os voy a decir en el ratito que voy a estar con todos ellos, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos dejemos llevar por la música, en fin, que lo pasemos bien. Y sobre todo, y si me permites, 30 segundos, a la gente joven, que no hace la gincana o que no hace tal, quiero que comprendan, y quiero invitarles a que vengan a la fiesta también. Sí, en los prospectos, en la publicidad de la fiesta, pone que es música de los 80, 90, 2000, pero me gustaría que vinieran y que disfrutaran y que conocieran ese mundo que nosotros vivimos y con lo que nosotros bailábamos. Seguro que hay alguna que las conocen, la cantarán y sobre todo la bailarán.
2: I també hem de recordar que a partir del 16 de setembre Urban Top Music torna un any més, una temporada més a Ràdio Sant Andreu els dimecres de 8 a 9 del vespre, una temporada més, ja són unes quantes, ja, eh?
4: Sí, pues sí, he perdido la cuenta, pero me parece que son 8 o 9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya sabes, que es para los jóvenes, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
2: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli, canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i cantin.
4: Que se lo pasen, que se pasen molt bé. Efectivamente, que se lo pasen muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, por la oportunidad, y muchas gracias a todos, y os espero el sábado.
2: Ens veiem dissabte.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: Els sous de drac de la Colla de Diable seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els sous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
5: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els Sous de Drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
2: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels Sous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
5: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
2: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corredrac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
5: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corredrac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
2: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu 10è aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: I durant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca també tindrem diferents activitats esportives protagonitzades per entitats esportives de la ciutat, com el club de tennis o, per exemple, el club de tir amb arc de Sant Andreu de la Barca, a més del club de futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que organitzarà els dies 5 i 6 de setembre al camp de futbol de Can Salvi el torneig de futbol. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
6: Durant tota aquesta setmana que culminarà amb la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, l'esport també tindrà protagonisme. A Can Salvi s'organitzaran els tornejos de tennis, pàdel i pickleball, però també hi haurà el torneig de futbol al camp de Can Salvi, organitzat pel Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació, i ho faran partits de 11 a 14 hores i de 17 a 20 hores. El president de l'entitat esportiva, Germán Olmos, explica més detalls.
7: És una de les activitats que el club organitza per la Festa Major, i una amb el... amb la guingueta que tenim a l'esplà del mercat. És un punt de trobada de la nostra ciutat i el punt de trobada, el punt d'inici dels equips, els primers equips, els SAS de cada categoria, que comencen a competir. Fem el torneig des de categoria sub-9 fins a l'amateur, fins al filial. És a dir, que són pues, totes les categories del club federades. El format està pensat perquè hi hagi una rotació constant de partits i hi hagi molt de dinamisme. Intentem que sigui un torneig competitiu, però sense prioritzar el respecte, però sempre prioritzar el respecte al joc net i l'experiència dels participants. En total, en tots els equips, poden ser uns 150 participants, entre totes les categories.
6: Olmos ens explica el format d'aquest torneig i per a quines categories està pensat.
7: El torneig està pensat per a diferents categories i franges d'edat. Creiem que així és la millor manera de presentar la temporada en el millor clima possible, que és el clima de Festa Major. L'horari serà d'11 a 2 i de 5 a 8, tant dissabte com diumenge, amb diferents partits segons les categories. Ens agradaria que Can Salvi fos un espai de celebració de la Festa Major i que pugi molta gent. Per la nostra entitat representa moltíssim. El nostre club forma part de la història esportiva i social de Sant Andreu i tenim molt clar que no volem ser només un club que obre les portes per entrenar i competir. Volem estar implicats en la vida del municipi i participar a la Festa Major. És una manera de demostrar aquest compromís.
6: Finalment, el president del club de futbol ens relata en quin moment es troba l'entitat esportiva.
7: Estem en un moment de molta il·lusió, però també de molta responsabilitat. El club continua creixent i aquesta temporada hem apostat fort per millorar la nostra estructura i, sobretot, la formació dels nostres jugadors i entrenadors. Estem implantant noves metodologies de treball, millorant la preparació física i tècnica i donant més eines als nostres entrenadors. El principal repte és continuar creixent, mantenint la nostra identitat.
6: Un torneig que tindrà lloc al camp de Can Salvi aquest cap de setmana de Festa Major.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que també es viu a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també a través de les diferents xarxes socials com Facebook, X i també Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com.
8: Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este rincón tan especial, donde la vida, la memoria y el arte se encuentran. Bienvenidos, bienvenidas a Encuentros, el programa del casal de la gent gran, María Oleria Campmany. Ese programa es como un lienzo en blanco, que cada miércoles llenamos de colores, de voces, de historias. Nos escuchas en el 98.0 de la FM. O si prefieres, formato digital, www.radiosantandreu.com. Para asegurar que cada sonido, cada detalle de esta exposición radiofónica llegue a vuestros oídos con la mayor claridad, contamos con Saturn, nuestro técnico de sonido. Y al frente de este recorrido por las secciones de nuestro programa, un servidor, Jerónimo. ¿Y qué tenemos hoy en nuestra galería radiofónica? Pues un auténtico mural de secciones que pintan la vida con diferentes tonos. Vamos a escuchar a Manuel con su mirada cinéfila, a Maribel con una receta que sabe infancia, a Inma, que nos trae una historia fascinante de nuestro pueblo después de muchas horas de investigación, y a Yolanda, que nos enseña cómo no movernos con alegría. Tenemos también poesía, sí, poesía, pinceladas del alma, que nos traen Marlene, José y Luisa. Arrancamos a tú. Bueno, damos paso a Esper con el tema de Bon Dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: open.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: És dimecres, dia 2 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Un Via Directa on avui el que farem en el Via Directa és parlar de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque ja el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula, no sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i tal que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sea, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sea, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associació, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com... La idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o els, com el vulguem dir, i una de les, com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que, canviant-li el nom, apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus d'atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, el mateix, la gent que surt representada era fer això, pincelades d'associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo, puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, de què es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que pogueren cadascú trobar les seues coses i damunt pues, coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla de Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Ah, jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és una cosa que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot. Que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tú me has dicho, igual estoy modelando cosas, que estoy fent fotografía, que estoy fent dibujo digital, o sea, que no es una... que no estoy tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu. Però com et va arribar l'encàrrec? I en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar, pues, bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble. I un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primer va ser un poquet, ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt, com a, per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment, no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues, em tinguin en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al voler-ho penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo... per a mi lo esperable, saps? O sea, de lo roí que em podia pensar, és algo que no... que no me està important directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc en coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... també és una... per a mi és algo heredat, per dir-lo d'una forma, per l'edat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fetxa de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... és això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara...
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, però això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa serà una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i gaudeixin de la festa.
0: Doncs, Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cap de setmana de festa major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta festa major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats. I amb un pregó de festa major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campmany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta festa major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la festa major petita i després tindrem el pregó amb la societat al casino. Com es presenta aquesta festa major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la festa major.
0: Una festa major que al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la festa major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
1: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió, doncs, continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. La veritat és que molt contents, és molt festiu, això aquesta atracció, aquest el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
0: Qui s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
1: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la festa major petita, matí i tarda al parc central, doncs, ple d'activitats per totes les edats, també de crius i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, o en aquest, sí, que tothom pugui participar-hi.
0: Com tota festa major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any ja 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, que uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, i no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys que han passat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del casino pugui fer el pregó aquest any.
0: Una entitat, aquest any que es commemora el centenari del casino, l'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el casino, que seran els protagonistes del pregó de festa major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça Encén Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
1: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
0: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça Encén Claver, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la festa major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac, dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castellers de la Droc.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la festa major petita, i des que es va començar a fer la festa major petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona festa major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castellers de la Droc.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana En el Parc Central hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que, degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys, es va deixar de fer. Doncs aquest any, en el Parc Central, tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà armollant-se mentre esperem l'espuma.
0: També tindrem actuacions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Diferents espectacles familiars.
2: És el que et deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia de Pep López. El diumenge... Deixem-ho buscar, perquè en tants actes em perdo. Hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache, i el dilluns tenim l'Ile d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
0: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de família, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
0: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
1: Sí, sí, comencem força. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre, doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
0: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de la Barca i també han funcionat molt bé.
1: Sí, sí, també en marxa, i continuar després de la Chenoa, doncs, que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
0: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'Ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Qui Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
1: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada ens estem, clar, portant aquests primers espases, com en aquest cas Obús, que ha sigut un grup mític del rock i del heavy metal a tota Espanya. Doncs, clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, a més és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'Ermita, doncs, poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
0: Amb un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fitipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
1: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups. La veritat és que han actuat també en pobles de per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí, sí, que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
0: Si parlem d'activitats d'entitats de tradició, tenim la Colla de Diables amb el Correfoc, que serà dissabte el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes els Ous de Drac amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les Colles de Diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
0: Tenim la Gingana Nocturna 31ena edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
0: nosaltres
2: tema...
0: Nosaltres d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? I de... Però, bueno, aquí està la imaginació de tothom.
0: I tu has estat molts anys organitzant,
2: sí,
0: també,
2: sí,
0: la Gingana
2: Nocturna.
0: Sí,
2: organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar al carro i això. I, bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba doncs quan comença la gincama, no? Però sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional amb els, a part del Correfoc, també tenim els gegants, la trobada dels gegants, que aquest any l'Andreu i la Cometa no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons,

0: també tenim, no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la Festa Major, que mai es parla poquet, que és el torneig a Carcassonne, i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre, el dissabte, durant tot el dissabte, hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de Festa Major, i crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la Festa Major, part de tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat, doncs, que s'aboca a la Festa Major, a celebrar aquesta Festa Major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
1: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la dotzena edició del torneig de Carcassonne i la setena del torneig de Carcassonne Júnior dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
0: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també deuen portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja dic que es volquen a la Festa Major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la Festa Major de Sant Andreu.
1: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14a edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14a edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar ja a fer el planning del cap de setmana.
2: Tapes salades i tapes dolces, que hi ha per tots els gustos.
1: Exacte. I acabarà la Festa Major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
2: Sí, acabarem doncs dilluns a 10:45 a la Constitució amb el espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta Festa Major tan participativa.
1: No em volia oblidar de que la Festa Major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia. Serà al Parc Central. Per tant, serà aquesta inauguració i després ja ràpidament el pregonet i
0: ja
1: després
0: engeguem,
1: ràpidament ja cap a la plaça Encent Claver i ja donat per inici la Festa Major 2026.
2: Sí, això no parà, ja sabem que és un estrès això de la Festa Major, perquè hi ha actes a tot arreu, però la veritat és que és un plaer veure Sant Andreu tan ple de gent, tan de Sant Andreuenques, però també cada vegada més doncs, gent de fora que ve a disfrutar de les nostres actuacions.
0: I com deia abans el regidor, com que és una Festa Major per tothom, no? Tenim la Festa Major petita pels més petits, tenim la música per tothom i també hi ha, que en el programa també s'ho ha remarcat, la Festa Major pels joves, no? Que parlem sempre de la gincama, però durant tota aquesta setmana també hi ha activitats pels joves, que hi ha la tercera gincama diurna, val? Pels nens, pels joves de 12 a 16 anys, que encara no poden participar a la gincama, però poden començar a copsar, que és això de la gincama, per més endavant fer la nocturna. També hi haurà l'Street Fest, també hi haurà la Festa de la Clota, que enguany, imagino que aquí ja ho heu parlat amb el regidor, no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la Festa de la Clota a la una, i doncs també hi haurà, com hem dit, l'Slot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest, l'Escala Caixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
1: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Vent Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre de l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional, que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
0: Sí, ja sí, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns, doncs, cada any doncs posen una activitat més tranquil·la, no és una activitat de tanta disbauxa, però que també és una activitat cultural doncs molt interessant, doncs, anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
2: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden de pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs fent cada mes així una o dues activitats.
1: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tir amb arc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem doncs xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
2: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que ja sabeu que Sant Andreu ens agrada molt la festa.

0: I sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs, a part de la festa major petita que ja està consolidada, també doncs, des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això i per totes les edats, com diem, mirar de... És un poble, Sant Andreu, que també doncs, hi ha molt de jovent. També això dels animals doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts, molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, sí, mirem de tenir doncs, totes les facetes cobertes.
1: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona festa major.
0: Bona festa major. Us esperem a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
1: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona festa major i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
2: Sí, sí, hem volgut dir...
1: Vosaltres no, perquè ja es teniu totes sí, marcades.
0: Totes.
2: Hem volgut dir tots els actes que hi ha, doncs hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
1: Des de la ràdio els direm tots.
2: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert dels grups de d'autors locals que fan el xiringuito del club de futbol,
0: les caipirinyes
2: i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de Rodríguez
1: el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
2: I a l'Ermita Rock, com deies tu, acabem ampliant no, les activitats, perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ara el fem dos, i aquest divendres serà doncs, la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sí, o sigui, sí. Sinó que el que dius tu, que la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona festa major a tothom, i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
1: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta festa major 2026 de Sant Andreu del Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies, i ens veiem tots al carrer.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit a Ràdio Sant Andreu parlem del dispositiu de seguretat d'aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreis, formada per 10 efectius i integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local, Jordi Català, destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat. Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
4: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la policia local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Oreis. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres coses per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim, ja ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la policia local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
1: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
4: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major, i per tant serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos, i per tant serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada, que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
1: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
4: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta, i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
1: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
5: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal? No restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com una prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda amb format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden... que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una Festa Major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
1: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
5: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic, i juntarem amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
1: Aquesta unitat, l'OREI, s'estrena en aquesta Festa Major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
5: va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local en una festa major.
1: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat? Sí. En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
5: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal d'implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
1: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
5: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
1: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
5: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
1: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Eureis, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I enguany el pregó de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca el realitzarà la Societat El Casino. A mitjans de juliol parlàvem amb la seva presidenta, Carme Lloberol. La Societat El Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
6: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners, aquest any de la Festa Major serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
6: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
6: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
6: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
6: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
6: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
6: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
6: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
6: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt d'èxit, no?
6: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entre mig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la Societat del Casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
6: Home, jo penso que molt, que bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
6: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
6: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
6: Està, no?, més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
6: Sí, sí. Espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
6: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
6: no hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
6: Exacte. Fer que la gent doncs li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà doncs aquell moment per recordar doncs la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
6: Sí.
1: A més d'un segle.
6: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu. Torneu més activitats.
6: Al setembre tornem. Bueno, de fet, no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
6: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
6: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
6: sí,
1: no?
6: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
6: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
1: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
6: quan
1: i ampliarem
6: vulguis.
1: Aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
6: Bé.
1: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos... No,
6: mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
1: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
6: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El pregó de la Festa Major, protagonitzat per la Societat del Casino. Hem escoltat les paraules de la presidenta Carme Llobarol i després tindrem el pregonet de la Festa Major Petita. De fet, arrencarà abans que el pregó de Festa Major. El pregonet serà aquest divendres a 6:45 de la tarda, 6:30, al Parc Central. Un pregonet protagonitzat per als nens i nenes dels castellers de la Droc i també per als ous de drac de la colla de Diables. N'hem parlat amb tots dos, dues entitats, per saber i copsar quina és la seva opinió i com han rebut la notícia de que finalment seran els encarregats del pregó de la Festa Major Petita. La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major Petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els ous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major Petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
7: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major Petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre Batist Casteller. Si sumem el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir-lo o no de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
1: La presidenta de la colla castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major Petita.
7: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
1: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
7: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major Petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el pilar caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
1: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droc compartirà protagonisme amb els ous de drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
7: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els ous de drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
1: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
7: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
1: La colla castellera de la Droc i també els ous de drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els ous de drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament en la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
8: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major Gran com de la Petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
1: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
8: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, en compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
1: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
8: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un corre-bars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble, prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes, que us donarem més informació.
1: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Ous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la Canalla de la Colla dels Castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I una festa major que tindrem actuacions musicals. De fet, el divendres a les 11 del vespre, concert de Chenoa a l'escenari central de l'Avinguda Constitució. Després, la festa continuarà amb la banda del Cotxe Rojo. I recordem que a partir de la 1 de la matinada, la festa de la Clota. Són les actuacions de divendres de Festa Major.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Txenu arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Txenu actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Txenu a Sant Andreu de la Barca, la primera va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Txenu serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal. Cuando tú...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mític Grupo Bus aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar, rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y Erelobús, Dinero Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la festa major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som August. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'acabat d'obrir aquí una finestra de talla tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trepareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breus estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, com, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de, com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això motiva i també veurem antics amics, família, i això vulguis o no et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i a més estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo de farà un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i a veure, rascant i no, anem parlant, van sortir idees i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres i bueno, nosaltres encantats fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica?
1: Sí, al final respecte màxim, o sigui, tot el que una carrera com la d'aquesta gent, o sigui, jo farà els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria, o sigui, amb gent ja super consagrada i això, o sigui, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, o sigui, algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de fa un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que, bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, de fèiem uns 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que en venen de bufer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, bueno, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera, factures, tot difícil, la gent que ho porta. O sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè ja s'ha actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu de la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll sí. dels anys 70, aquestes influències, no?, dels sí. Stones, sí. de Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo callo i... No, al final serà, serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una pisonadora, com, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Clement a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí, aquí sempre hi ha un handic... Bueno, és com un... És un petit gran problema, saps? O sigui, al, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això, bueno, això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, a que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de, bueno, i tornar lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre algo, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho evidentment.
1: Sí, evidentment. Si no, seria millor plegar. Però sí, sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: i que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va, sí, venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí, de Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, he tingut molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb, jo què sé, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant. I per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens en dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després, a banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. Si fem vius, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passar una tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé... qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, bueno, se podria dir una gran llista, però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria, no sé,
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja saps, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé, Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga, eh?
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... com música electrònica, a sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samplers, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. O sigui, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca comptarà amb la 12a edició del torneig del joc de taula del Carcassonne, una tradició ja a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Per parlar d'aquesta activitat i també d'altres, comptem amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
1: Hola, molt bon dia.
0: Fet 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de joc de taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions. És una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
1: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
0: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Junior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de ludoteca.
1: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per tota la família i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
0: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves de que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
1: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de festa major com aquestes dites. Hi havia, pues, la típica cercavila dels trabucaires pel matí o alguna cosa de la gincana i tal, i volíem, pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el Dado Enroscado, doncs ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i

0: molt de goig i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares i també els que són jugons jugant a joc més duret i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la festa major, d'una de les moltes activitats que hi han i que la veritat és que em s'omple d'orgull saber que això es valora i té el seu assoleix el seu objectiu.
1: Per què veu decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
0: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquests jocs que eren un rebaixat però que no tenien un final definit. I llavors allà cap al 2000-2001 van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogame, vale? Que són els jocs que sí que tenen final, o sigui que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva i que tingui una durada i un final de partida bé i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquests és el Carcassonne. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada als jocs de taula perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes, tenim uns homenets, aquests homenets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts doncs, per tancar castells, tancar camins, o tindre la majoria les granges al final de la partida. És un joc molt simple, però que la veritat és que dona molt de joc i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català, del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
1: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
0: Sí. Sí, sí, o sigui, allà hi haurà una varietat de jocs posats, familiars, partits, els partits són aquells que són rapidets de cartes o tal, i que abarquen més gent, hi haurà també infantils, hi haurà també alguns més durillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics del Don Roscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com és jugar sense cap problema.
1: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
0: Al torneig de Carcassonne Júnior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a all.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagin places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema, val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne, pues, normalment hi ha una preinscripció gran perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig, o sigui que nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra un fins a arribar a la final, on es dissimirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, pues, cap problema.
1: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
0: Correcte.
1: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
0: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar i la gent es fitxa, ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Per què? Clar, llavors va... Sobretot, és molt important. Els que en saben jugar, normalment, expliquen als demés que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'explica, ah, pues mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat allò, ah, pues l'altre diu, ah, mira, que no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí, potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal. I som, normalment, som molt solidaris i molt amables amb qui juguen i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
1: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa i, per tant, per aprendre.
0: Correcte. Aquest any, enguany, tenim una altra novetat, que farem una prova, que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un Hombres Lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així. ¿Vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen ara passarà això, tal i qual. Però aquest, en vez de ser un Hombres Lobo clàssic, és una mica més xulo perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran a l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida, o sigui que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida i tindríem fins a les dues i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
1: Teniu la plaça, eh? Teniu una plaça gran, eh? Per
0: sí, sí, sí. Perquè
1: s'apunta molta més gent.
0: Bueno, això es farà dintre d'una de les aules de l'escola perquè ja queda més tancat i més privat i fora de sorolls i la gent es pot concentrar més en les partides.
1: Per això que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre, motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School, amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazom Store, que també està a la mateixa plaça 11 de setembre, de Vir, i també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens ha acompanyat des de David Tercero, gerent del All Language School. Moltíssimes gràcies i que vagi molt i molt bé aquesta nova edició del torneig de Carcassonne, 12a edició, l'any vinent la 13a, i la 7a edició del torneig de Carcassonne Júnior i la ludoteca. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres i que gaudiu molt i tingueu una molt divertida Festa Major.
1: Esperem que sí, gràcies.
0: A vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: DJ Beca també serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà la matinada de dissabte a diumenge a la 1 de la matinada a l'Avinguda Constitució. Avui ens acompanya en els estudis de Ràdio Sant Andreu DJ Beca, company d'aquesta ràdio. És el director del programa del Urban Top Music. DJ Beca, molt bon dia.
3: Muy buenos días.
1: Bé, protagonista d'aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Dissabte, després de l'actuació de los 80 principales, arriba la sessió de DJ Beca. Bé, que suposa actuar una vegada més a una Festa Major?
3: Pues la verdad, ahora mismo tengo una cantidad de sensaciones totalmente contradictorias. Muchas ganas, muchos nervios, muy contento por que me hayan seleccionado, porque me hayan escogido, me hayan propuesto para la Fiesta Mayor de verano, que es la primera vez que voy a hacer Fiesta Mayor en el escenario central, porque en otras ocasiones había estado con la gente Jova del Pobla, con la agrupación Jova, con la Barca y tal, y la verdad es una novedad para mí y un reto muy gratificante de intentar realizar.
1: També havies fet actuacions a la Fira de la Primavera.
3: Sí, senyor.
1: Per tant, l'escenari te'l coneixes prou bé, no?
3: Sí, en eso tenemos suerte. Tenemos, lo conocemos.
1: Després de tants anys, encara hi ha nervis?
3: Muchos. Yo creo que es la herramienta de... del estar espabilado, ¿no? De la alarma que te dice, hey, no te subas muy arriba, que esto tiene que seguir caminando. Es una sensación de mariposas en el estómago, que dices, uff, tanta gente, mucha responsabilidad, que te llamen para hacer un evento de este tipo, confíen en ti. Tienes que dar el 100% y eso te crea ese hormiguero en el estómago que te hace estar alerta para no, perdón por la expresión, para no cagarla.
1: Segurament que no, amb l'experiència, amb els anys que ja portes. Quina és la sessió que has plantejat de cara a aquest dissabte, tenint en compte en aquesta festa major? No sé si pel fet de ser festa major has pensat una sessió diferent de les que habitualment has ofert aquí a Sant Andreu de la Barca o...
3: No, mira, la verdad que por parte de la organización de la fiesta mayor, el viernes lo han dedicado más para la gente joven, con música jova y en la fiesta de la Clota a la una, y el sábado viene un grupo excelente que son los 80 principales, magníficos, los he visto en varias ocasiones, excelentes, y claro, querían hacer una continuación de la música de aquella época, música de los 80, con los 80 principales, y por qué no hacemos una sesión de música de aquella época dorada de los años 90, 2000, pinceladas de los 80 y tal. Para mí es un reto muy importante, si bien estoy al día al respecto de cultura musical y de los tracks de aquella época y que ya hace años que pinchaba, volver otra vez a ese reencuentro con ese tipo de música y dedicado a una población, a una gente, un sábado por la noche después de los 80 principales, cuando los jóvenes están en la gincana, que va a ser la hora de ellos, y la gran mayoría de los jóvenes están, entonces el ayuntamiento pensó que sería muy buena idea hacer un viaje al pasado e intentar disfrutar, recordar y volver a aquellos tiempos.
1: Quines músiques no faltaran? Algun avançament de cara a aquest dissabte?
3: Te voy a decir la verdad. Y que lo sepan
1: ahora
3: todos.
1: Ahora dirás, no lo sé.
3: Lo de la libreta, aquella famosa que siempre hemos hablado, la libreta,
1: ¿sí?,
3: de Beca,
1: sí, sí.
3: Eso ya ha desaparecido. O sea, en este caso es imposible. Ten en cuenta que los años 90 fueron la época dorada de la música. O sea, es una época en que tema que salía a diario, uno, dos, tres, cualquier tema que salía era bueno. Dentro del Eurodance, dentro del pop, dentro del rock, dentro de la electrónica, incluso algunos toques de música latina, todo era bueno. O sea, sé cómo voy a empezar, sé cómo voy a terminar, pero el desarrollo lo iremos viendo poco a poco según la percepción que tengamos desde cabina y jugaremos con la gente.
1: Clar, evidentment els DJs heu de tenir aquesta habilitat de veure el comportament de la gent y saber modificar, doncs, aquella sesión que teníeu ja pensada, ¿no?
3: A ver, los tracks están ahí, o sea, la playlist la tienes. Ahora tienes que mezclarla, tienes que... ¿qué te voy a decir? A lo mejor la gente se mueve mucho con una canción de Venga Boys o de Rick Astley, como que lo mismo se te paran con el Paquito Chocolatero, por decirte algo. Son canciones de los 90, es por decir algo. O se mueven muchísimo con Eurodance, o no se mueven con un Gloria Estefan. De todas maneras, la conceptuación de que hay ahora, y está pasando muchísimo, sobre todo en las salas donde he podido ir a pinchar o en algunos conciertos, la gente ya no baila tanto. Y es una cosa que nos preocupa a los DJs, porque pones muy buena música, pones música, pero ves a la gente parada, prefiere hablar en vez de estar escuchando o tal. Antes teníamos la temporada, salió la moda de que no dejaban de estar con el móvil grabando todo el escenario, cómo lo hacías, cómo tal. Ahora hemos pasado a que se hacen los corrillos, ¿no? Y que se ponen a hablar y mientras mueven el pie, ¿no? Pero no terminan de bailar. Pues mi objetivo es que toda la gente esta noche, con esta gran música, con esta época dorada de los 90, intentemos bailar y que intentemos cantar y que podemos disfrutar todos juntos.
1: Clar, pot passar això que dius, fan els grups de gent que s'ho estan passant molt bé, sí, però des de dalt tu no tens aquesta sensació o no saps si s'ho estan passant bé o no. Si ballen, segur.
3: Seguro.
1: Si canten, segur.
3: Seguro. ¿No? Además que los escuchas, se escucha perfectamente cuando pones el inicio, está finalizando un track y haces la mezcla con el otro y ya se notan las primeros, los primeros compases de la siguiente canción y la gente reconoce y ese grito, ¡ah!, y dice... Esta, vamos por buen camino.
1: Per tant, bé que fem una crida a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu. Si aneu a la sessió del dissabte a la nit, a la una de la matinada, a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central del DJ Beca, balleu, canteu, perquè ell ha de notar que el públic s'ho està passant.
3: Efectivamente, está clarísimo. Es el objetivo final.
1: Quin missatge donaries abans de finalitzar aquesta entrevista?
3: Mira, sobre todo en esta fiesta mayor, llevo muchos años aquí viviendo y tal, y siempre he presumido de ser un pueblo cívico. Lo primero de todo, civismo. Civismo en estas fiestas mayores, divertirnos con cabeza, pasárnoslo bien, y sobre todo, en que os voy a decir en el ratito que voy a estar con todos ellos, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos dejemos llevar por la música... en fin, que lo pasemos bien. Y sobre todo, y si me permites 30 segundos, a la gente joven, a la gente joven que no hace la gincana o que no hace tal, quiero que comprendan y quiero invitarles a que vengan a la fiesta también. Sí, en los prospectos, en la publicidad de la fiesta, pone que es música de los 80, 90, 2000, pero me gustaría que vinieran y que disfrutaran y que conocieran ese mundo que nosotros vivimos y con lo que nosotros bailábamos. Seguro que hay alguna que las conocen, la cantarán y sobre todo la bailarán.
1: I també hem de recordar que a partir del 16 de setembre Urban Top Music torna un any més, una temporada més a Ràdio Sant Andreu els dimecres de 8 a 9 del vespre, una temporada més. Ya son unas cuantas, ¿eh?
3: Sí, pues sí, he perdido la cuenta, pero me parece que son 8 o 9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya sabes, que es para los jóvenes, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
1: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli, canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i cantin.
3: Que se lo pasen muy bien. Efectivamente, que se lo pasen muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, por la oportunidad y muchas gracias a todos y os espero el sábado.
1: Ens veiem dissabte.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: A la Festa Major 2026 també tindrem una nova edició de la Ruta de l'Etapa, enguany a la seva 14a edició. Tot seguit parlem amb el regidor de Comerç. La Ruta de l'Etapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
4: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir d'aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de l'Etapa com les darreres edicions. Llavors, tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes d'etapes salades, que tenim una proposta més d'etapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
1: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de l'Etapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de l'Etapa i que gaudeix d'aquestes etapes tan dolces com salades.
4: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de l'Etapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de l'Etapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de l'Etapa, que seran el premi de l'etapa dolça i el premi de l'etapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros. I també a les persones que hi participin, valorant les diferents propostes gastronòmiques, també tindran doncs, un sopar. En aquells establiments que guanyin, tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de l'Etapa sap.cat a partir de, o mitjançant aquesta web que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de l'Etapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de l'Etapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
4: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de l'Etapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros l'etapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs, veritablement, en el nostre entorn comarcal. I animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta Ruta de l'Etapa.
4: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la Ruta de l'Etapa. Per tant, tots són facilitats, i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim, i que tots i totes gaudim d'aquesta Ruta de l'Etapa.
1: missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
4: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapa.sap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp. Tornem aquest dijous.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimecres, dia 2 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de l'homenatge als animals de companyia que realitzarà aquest divendres a l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà al Parc Central on s'inaugurarà una estàtua en homenatge als animals de companyia. Avui parlarem amb la regidora de Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Mònica Julià, i també parlarem amb un dels responsables de que finalment sigui una realitat aquest homenatge i aquesta estàtua que podrem veure a partir d'aquest divendres al Parc Central. Parlarem amb Jordi Marchand, parlarem d'aquest projecte i d'aquesta idea. Però avui també tindrem altres entrevistes. Entrevistarem a Carme Lloberol, que és la presidenta de la Societat del Casino, que seran els encarregats del pregó de la Festa Major. També parlarem i repassarem les diferents actuacions musicals d'aquesta Festa Major. Parlarem de la Ruta de la Tapa, que arriba a la seva 14a edició amb 19 establiments participants, i també parlarem amb DJ Beca, company de Ràdio Sant Andreu, i que ens farà viatjar en aquesta Festa Major als anys 80 i 2000 amb una sessió per no deixar de ballar. Serà la matinada de dissabte a diumenge. I també parlarem dels Sous de Drac de la Colla de Diables, que seran els pregoners de la Festa Major Petita, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc. I també repassarem les activitats esportives de la Festa Major. Concretament, ens centrarem avui en el torneig de futbol del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, agrupació a les instal·lacions esportives de Can Salvi. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Aquest divendres, el Parc Central de Sant Andreu de la Barca acollirà la inauguració d'una estàtua en record als animals de companyia. Un espai que vol reconèixer el vincle que moltes persones estableixen amb els seus animals i alhora també mantenir viu el record d'aquells que ja no hi són. L'acte d'inauguració tindrà lloc a les 6 de la tarda i darrere d'aquesta iniciativa hi ha també la història concreta, la del Tyler. Avui volem conèixer com neix aquest projecte, què representa i quin significat tindrà aquest nou element al Parc Central. Ens acompanya Mònica Julià, que és regidora de Medi Ambient i Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: I també ens acompanya avui el Jordi Marchand. Coneixerem la seva història i és l'impulsor, podem dir, d'aquest projecte. Molt bon dia, Jordi.
3: Bon dia, bon dia.
1: Bé, Mònica, primer de tot, com sorgeix aquesta iniciativa d'instal·lar al Parc Central una estàtua dedicada als animals de companyia, una estàtua que ja estarà disponible i ja estarà visible a partir d'aquest divendres. Com sorgeix aquesta iniciativa, aquesta idea?
2: Doncs mira, el Jordi Marchand es va posar en contacte amb mi i ens va demanar si com a ajuntament podíem posar en algun lloc del municipi una escultura en memòria del seu gos que havia mort feia poquets mesos. I ens va semblar molt bona idea perquè no només és una escultura per recordar el seu gos, sinó en memòria de tots aquells animals de companyia que formen part de la nostra família. I ens va semblar una idea molt maca i molt entranyable, no? I bueno, ho vam parlar amb l'equip de govern, tots i totes ens va semblar molt bona idea, i a més és això, que estem en el segle XXI, no? I hem d'entendre que els animals formen part de la nostra família, no? I així ens estimem i ens donen aquest carinyo. I bueno, aquesta escultura vol transmetre això, no? De que no els oblidem, de que aquest escalf que ens fan els hi podem retornar d'aquesta manera tan bonica.
1: Una estàtua que estarà en un lloc ben visible del Parc Central.
2: Sí, just a l'entrada, a la vorera que està de l'Ajuntament, a la carretera. Hi ha un trosset de gespa que dona el casal de la gent gran, i just a l'entrada del Parc Central, i serà un lloc on tothom podrà veure aquesta escultura i gaudir d'ella.
1: Ara, Mònica, mentre t'he preguntat sobre com sorgeix aquesta iniciativa, que ho anaves explicant, i els objectius, estava mirant el Jordi Marchand amb la seva mirada, jo crec que una mirada de d'emoció, no, Jordi? De que finalment aquest projecte... Ara ens explicaràs com ha anat tot aquest projecte i com ho has aconseguit, però t'he vist o t'has mostrat emocionat amb aquestes paraules de Mònica Julià, no?, explicant la història.
3: Sí. És que al final se me remueve todo. O sea, al final es un proyecto en el que he tenido mi trabajo casi parado, por así decirlo, durante casi un año, que ha sido la duración en el que hemos estado preparando todo este proyecto. Y es que me es inevitable como revivirlo de una manera tan, tan viva, porque es que lo he tenido reciente, muy reciente todo el rato, porque al final, para la hora de organizar la recaudación del crowdfunding para juntar el dinero para la estatua, el nombre de Tyler, su imagen, ha sido súper recurrente durante todo. O sea, no es como que haya estado como disociando el proyecto de Tyler. Y al final es que solo escuchar su nombre como que me trae muchos recuerdos. O sea, como que no me desvinculo de por qué estoy haciendo esto. Y me toca muchísimo. Sí.
1: Tu volies fer, Jordi, un homenatge al Tyler, que durant 11 anys, crec, et va acompanyar. Després ens explicaràs com el primer contacte amb el Tyler. Però vas decidir fer un crowdfunding per aconseguir diners per fer aquesta estàtua.
3: Sí. Porque, bueno, haciendo como un pequeño resumen de antes de cómo había comenzado todo esto, Tyler se fue un domingo y durante la próxima semana yo estuve un poquito triste. Y fue cuando fui al ayuntamiento a consultar, a ver para proponer de hacer este proyecto. Y ahí fue cuando caí, gracias a cualquier energía que esté por ahí arriba, con Mónica, caí en sus manos, y desde el primer momento como que me ayudó. Entonces, en el momento de saber que podía llevar este proyecto adelante, empecé a mover las fichas para saber qué necesitaba para... Porque, claro, ¿cuántas estatuas hemos hecho nosotros en nuestra vida? Entonces era como un campo muy abierto que no sabía por dónde empezar. Entonces el primer paso que dimos fue contactar a la persona que nos dio un presupuesto, y claro, tenía que llegar a conseguir ese dinero que yo no tenía. Entonces la única opción que tenía era apoyarme de mi gremio, de mis amigos, de mis personas cercanas, para poder lograr conseguir este dinero.
1: Finalmente vas a conseguir los diners, ¿eh?
3: Sí. Por eso estamos aquí con mucha alegría, la verdad. Sí. Mucha celebración.
1: I aquesta estàtua és una reproducció del Tyler feta en bronze, no?
3: Exacto, sí. Una reproducció uno a uno que el modelado lo ha llevado a cabo Marta Cano, que es una chiquilla espléndida de ahí, de Granada, y hace unos 2 meses bajé a Granada para conocerla a ella, que no la conocía en persona, y para ver la estatua cuando se estaba haciendo el modelado, y me quedé impresionado. O sea, es que es un 1-1.
1: Per tant, aquesta estàtua representa el Tyler, però aquesta estàtua que veurem a partir d'aquest divendres en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca és un homenatge a tots els animals de companyia, no? Aquest és l'objectiu principal, no?
3: Claro, a todos, porque al final como que se me hacía me venía el pensamiento recurrente de, bueno, Tyler es un perro que ha estado en mi casa, que lo conoce mucha gente, muchos amigos y demás, pero al final no es como un perro famoso, quizás. O sea, no sé si conocerás la historia de Achiko, sí, que tiene la estatua ahí en Japón, en Tokio, si no recuerdo mal. Y claro, como que al perro como que es como más famoso, sí que se le da como esa importancia. Y en verdad eso mueve más, hace mucha gente que se mueve para allá a hacerse una foto con el perro chico. Pero como que yo me sentía como más vinculado al es que ya no al perro, al gato, al pájaro, al animal que tenemos nosotros en nuestras casas, que a lo mejor pasa de una manera más sutil por el mundo. Que lo que pone en la misma placa de la estatua, como que deja una huella tan grande en nosotros, pero que al final a ojos externos es como más, Más ligero. Entonces, para darle presencia a todos ellos, sí.
1: Uns sentiments, Mònica, que segurament que comparteixes, no?, amb aquests animals de companyia, no?
2: I tant, i tant. Bueno, és que també comparteixo amb ell una miqueta també de història comuna, no?, perquè ell ha comentat de que es va trobar el seu gos amb un contenidor d'escombraries, i jo també tinc una gossa a casa, ara té 13 anys, que també la meva filla se la va trobar a un contenidor d'escombraries. I, ostres, després, quan els tens a casa i et donen tant de carinyo després de tot el que han passat, ostres, dius, penso que sí que es mereixen un reconeixement com aquest, no? És molt emotiu i, bueno, de fet, a mi m'emociona molt.
1: Jordi, qui era Tyler? Com et vas trobar? Ara, bueno, la Mònica ha fet aquest avançament de que te'l vas trobar en un contenidor.
3: Sí, un chiquillo.
1: Primer
3: de
1: tot, pensar que algú sigui capaç de tirar en un, sí, contenidor un animal, em sembla...
3: No.
1: Bueno, és denunciable, evidentment.
2: Sí, és denunciable i és horrorós. És horrorós fer aquestes coses, que podem entendre, no?, de que hi hagi gent que no li agredi als animals. És totalment entendible, però el que no es pot entendre mai de la vida és fer aquestes barbaritats.
3: Sí, con la de vías que hay como para poder llevar a cabo cualquier tipo de solución.
1: ¿Te lo trobas en un contenido? ¿A quin lloc, concretament?
3: Tyler se lo encuentra un chiquillo de 19 años que se llama Jordi, cuando vivía aquí en el pueblo y trabajaba aquí, por el Facebook, que mi madre me ayudó a buscar porque yo quería adoptar un perrito. Y Tyler sale de Murcia, él es murciano, y sale de un contenedor de basura porque una mujer de allí se lo encontró junto a tres hermanitos más y por suerte cayó en una casa de acogida. Y de ahí, a temprana edad de 2 meses, pues llegó a mis manos. Sí, sí, sí, era muy pequeñito, con mucho miedo, pero por suerte puedo decir en el presente que a día de hoy yo creo que se ha olvidado de todo eso que pasa de pequeñito.
1: ¿Quina rasera?
3: Como no se sabe muy bien los padres, en los papeles pone que es un galgo, pero al final era como... A mí me hacía mucha gracia cuando iba yo caminando por la calle con él. Y algún señor o alguna persona... solían ser como señor o mayor. Eso es un regalgo, o eso es un galgo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que era como a libre interpretación su raza.
1: 11 anys, no?, convivint amb el Tyler, evidentment molts records, no?,
3: sí,
1: molt bons moments, no?
3: Infinitos.
1: Ja, fins al punt de que tu decideixes fer-li un homenatge, no?, aquesta unió és molt gran. I com deia abans la Mònica, potser hi ha gent que no acaba d'entendre, no?, aquesta relació que es pot tenir amb aquests animals de companyia, no?, que tenim a casa, no?
3: Claro, claro. O sea, pero es que al final... Mónica lo sabe y hay muchísima gente más que lo sabe, amigos míos, que sus animales es que no es como un animal que cuando tú llegas a casa está ahí y cuando te vas se queda ahí, sino que los introducimos mucho, incluso de manera excesiva, en nuestras vidas. O sea, por ponerte un ejemplo, el caso hipotético de que Tyler ahora estuviera vivo y no estuviéramos hablando de esto, Tyler estaría aquí. O sea, yo me acuerdo cuando está yendo al psicólogo, Tyler ha venido conmigo. Cuando yo he estado yendo a comer a un restaurante, siempre he intentado agotar todas las balas preguntando, ¿puedo ir con mi perro en cualquier tipo de movimiento, desplazamiento que haya tenido? En coche, en tren, siempre como que me he forzado. Eso me recuerda, haciendo una pequeña anécdota, de cuando estuve viviendo en Valencia 2 añitos, que yo vivía con Tyler, en el metro de Valencia no se pueden meter perros. Y inicié también una iniciativa para poder cambiar eso, para hablar con el ayuntamiento, para que pudieran... Porque en verdad, en el metro de Barcelona se puede, en Madrid, en todos los sitios se puede, pero en el de Valencia no. Y eso como que también como que me tocaba, porque yo... Es que Tyler era como una extremidad más mía. Entonces, siempre he tratado de hacer todo lo posible para que él estuviera presente conmigo.
1: Per tant, gràcies a Tyler també t'has mogut, eh?
3: Sí, sí, sí, sí. Sí.
1: I gràcies a Tyler, mira el que ha aconseguit Tyler, que és unir Murcia, Granada y Sant Andreu de la Barca, ¿no?
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Me parece una locura. O sea, yo sé que todo esto lo está viendo él y si es que es una locura, es una locura. Es que cuando lo voy recordando, cuando lo hablo como lo estamos haciendo ahora, es que me cuesta creerlo todavía.
1: Has pensat aquest divendres a les 6 de la tarda, quan s'inauguri l'estàtua, veure, tu ja l'has vist, no? Però veure l'estàtua allà en el Parc Central, has començat a pensar què sentiràs en aquell moment o no? T'ho preguntarem després de la inauguració, a la ràdio, però ara, hores abans d'aquesta inauguració, has pensat com et sentiràs o...
3: Sí, no paro de
1: fantasear. Una llàgrima caurà, no?
3: Yo creo que como mínimo, sí, si es que me acuerdo, o sea, porque al final no ha sido como un proceso fácil el hecho de construir la estatua con el factor de que llegara a la presentación de la fiesta mayor, porque en verdad íbamos a demorarnos un poquito más y iba a ser para octubre o noviembre quizás, pero al final se pudo agilizar todo un poquito y eso ha hecho que todo vaya un poquito más difícil. Entonces hasta el fin de semana pasado todavía teníamos como problemas, entre comillas, por así decirlo, con la peana, con el pedestal donde va apoyada la estatua, y bueno, esta semana pasada, estamos a miércoles, sí, el sábado domingo estaba yo conduciendo, viniendo para el pueblo para hacer unas cositas de la gincama, y veo que Marta me escribe. Y cuando iba yo en el coche, como que lo miro rápido y era como una foto de la estatua y no le pude responder porque iba conduciendo, pero dejé el móvil a un lado y rompí a llorar. Me acuerdo que le empecé a pegar golpes, es que no me lo podía creer, o sea aunque lleve todo este tiempo atrás como muy presente todo lo de la estatua, es que ese momento es como el toque de realidad.
1: Doncs aquest divendres hi haurà aquesta inauguració. Mònica, més enllà de recordar els animals que ja no hi són, aquesta estàtua pot servir, aquest monument, per reivindicar el respecte i la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia, no? Podem tenir aquest doble objectiu, no?
2: Sí, i tant. Des de la meva regidoria, i a més com persona convençuda i amant dels animals, que això, porto tota la meva vida fent o de casa d'acollida o recollint animals al carrer, cuidant-los, i formen part de la meva família, molts d'ells. És intentar que la gent es conscienci, no? Aquesta conscienciació de si no t'agraden, com a mínim els respectis.
3: Sí, totalment.
2: I respectis el sentiment que persones com nosaltres podem tenir cap a aquests animals que considerem part de la nostra família, no? O sigui, és respecte.
1: Doncs aquest divendres, 6 de la tarda, Parc Central, a l'entrada, inauguració d'aquesta estàtua en record dels animals de companyia, on podrem veure el Tyler, que ve de Granada.
3: Sí, está viajando mucho el tío, no para de viajar.
1: I que a més tot va sorgir amb aquesta idea del Jordi Marchand, amb aquest crowdfunding, que havia d'aconseguir els diners. Quants diners eren, aproximadament?
3: 10.000 euros.
1: 10.000 euros que has aconseguit a través del crowdfunding, i que aquesta idea que un dia vas tenir finalment ha estat una realitat. Des que vas tenir la idea fins que ara és realitat, quant de temps? Un any ha passat, més o menys?
3: El crowdfunding, o sea, desde que estuvimos en contacto, creo que, principios de julio contacté yo a Mónica, pero el crowdfunding lo comenzamos en el 19 de octubre del año pasado, de 2025. Y creo que conseguimos recaudar los 10.000 euros a finales de febrero, principios de marzo.
1: O sea, muy bien, ¿no?
3: Sí. O sea, Silvia, que es la persona con la que yo estaba gestionando todo el crowdfunding, le mando un saludito. Teníamos expectativas de conseguirlo mucho más tarde. O sea, no nos esperábamos que fuera para estas fiestas de este año. Pero al final nos movió mucho. Hubo muy buena acogida, la gente se volcó mucho y este es el resultado.
1: Suposo que al ser una gran iniciativa, una molt bona iniciativa, finalment tots els astres es posen i s'uneixen per aconseguir aquest objectiu. Mònica Julià, gràcies per acompanyar-nos, regidora de Medi Ambient i també de Benestar Animal. Aquest divendres veurem ja aquesta estàtua en el Parc Central. Gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Sí, moltes gràcies a tu també per convidar-nos. Ha estat molt, molt agradable aquesta entrevista.
1: I a Jordi Marchand, que és el que va tenir la idea d'aquesta estàtua, que aquest divendres es farà realitat, i que el Tyler estarà ben present en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
3: Moltíssimes gràcies, un placer, de verdad.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Continuem parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, un pregó de la Festa Major que enguany anirà a càrrec de la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, aprofitant que aquest any es commemora el centenari de l'edifici del Casino de Sant Andreu de la Barca. A mitjans de juliol parlàvem amb la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció, com veu saber, que seríeu els pregoners de la Festa Major?
4: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
4: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
4: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olver, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
4: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
4: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
4: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan ens ha estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant, i esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
4: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
4: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu

0: festes a part de la festa major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
0: Home, jo penso que molt. Que molt, que... Bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble, jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
0: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
0: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
0: Està, no? Més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
0: Sí, sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
0: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo encara teniu temps, d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
0: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir, doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen, doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
0: Exacte. Fer que la gent, doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
1: Suposo que també serà, doncs, aquell moment per recordar, doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
0: Sí.
1: A més d'un segle.
0: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar, doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones, doncs, que hi han estat al davant.
1: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
0: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
1: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
0: Sí.
1: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
0: Evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
1: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució,
0: sí,
1: significativa,
0: sí,
1: no?
0: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, els passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
1: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu?

0: des de la societat del casino?
1: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
1: quan
0: i
1: vulguis.
0: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la societat del casino per fer doncs aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
1: Bé.
0: Ara et deixem de que no ens vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos. No,
1: mesos no gaires. Però bé, bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar amb Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino. Gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
1: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
2: L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Una festa major que comptarà amb les actuacions musicals de Chenoa el divendres al vespre, arrencant la festa major amb el concert de Chenoa a partir de les 11 del vespre a l'escenari central de l'Avinguda Constitució. Després la música continuarà amb la banda del Coche Rojo, serà l'Avinguda Constitució. Però abans a les 10, sessió histèrica del programa de Sato Rodríguez Histèria de Sant Andreu de la Barca a l'Ermita del Palau. Serà la prèvia de l'Ermita Rock que tindrà lloc dissabte amb les actuacions d'Obús i també de Golden Grahams i també amb la presència de DJ. Per dissabte també tindrem la música de los 80 principales a les 11 del vespre a l'escenari central de l'Avinguda en Constitució i a la 1 de la matinada tindrem a DJ Beca, company de Ràdio Sant Andreu del programa Urban Top Music, on oferirà la millor música dels anys 80 fins a l'actualitat.

0: El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la festa major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Obús, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la fiesta mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'ermita rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, a començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andrés de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, los quiero.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: La Ruta de la Tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
3: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en França de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
2: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
3: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja, jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també la obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
2: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
3: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de la tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
2: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
3: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de l'etapa.
2: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de l'etapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
3: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
2: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: DJ Beca també serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà la matinada de dissabte a diumenge a la 1 de la matinada a l'Avinguda Constitució. Avui ens acompanya en els estudis de Ràdio Sant Andreu DJ Beca, company d'aquesta ràdio, és el director del programa del Urban Top Music. DJ Beca, molt bon dia.
4: Muy buenos días.
2: Bé, protagonista d'aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca, dissabte, després de l'actuació de los 80 principales, arriba la sessió de DJ Beca. Bé, que suposa actuar una vegada més a una Festa Major?
4: Pues la verdad, ahora mismo tengo una cantidad de sensaciones totalmente contradictorias. Muchas ganas, muchos nervios, muy contento por que me hayan seleccionado, porque me hayan escogido, me hayan propuesto para la Fiesta Mayor de verano, que es la primera vez que voy a hacer Fiesta Mayor en el escenario central, porque en otras ocasiones había estado con la gente Jova del Pobla, con la agrupación Jova, con la Barca y tal, y la verdad es una novedad para mí y un reto muy gratificante de intentar realizar.
2: També havies fet actuacions a la Fira de la Primavera.
4: Sí, senyor.
2: Per tant, l'escenari te'l coneixes prou bé, no?
4: Sí, en eso tenemos suerte, lo conocemos.
2: Després de tants anys encara hi ha nervis?
4: Muchos. Yo creo que es la herramienta del estar espabilado, ¿no? De la alarma que te dice, hey, no te subas muy arriba, que esto tiene que seguir caminando. Es una sensación de mariposas en el estómago que dices, uff, tanta gente, mucha responsabilidad, que te llamen para hacer un evento de este tipo, confíen en ti. Tienes que dar el 100% y eso te crea ese hormiguero en el estómago que te hace estar alerta para no, perdón por la expresión, para no cagarla.
2: Segurament que no, amb l'experiència, amb els anys que ja portes. Quina és la sessió que has plantejat de cara a aquest dissabte, tenint en compte en aquesta Festa Major? No sé si pel fet de ser Festa Major has pensat una sessió diferent de les que habitualment has ofert aquí a Sant Andreu de la Barca o...
4: No, mira, la verdad que por parte de la organización de la fiesta mayor, el viernes lo han dedicado más para la gente joven, con música jova, ahí en la fiesta de la Clota a la una. Y el sábado viene un grupo excelente, que son los 80 principales, magníficos, los he visto en varias ocasiones, excelentes. Y claro, querían hacer una continuación de la música de aquella época, música de los 80, con los 80 principales, y por qué no hacemos una sesión de música de aquella época dorada de los años 90, 2000, pinceladas de los 80 y tal. Para mí es un reto muy importante. Si bien estoy al día al respecto de cultura musical y de los tracks de aquella época, y que ya hace años que pinchaba, volver otra vez a ese reencuentro con ese tipo de música, y dedicado a una población, a una gente, un sábado por la noche después de los 80 principales, cuando los jóvenes están en la gincana, que va a ser la hora de ellos, y la gran mayoría de los jóvenes están, entonces el ayuntamiento pensó que sería muy buena idea hacer un viaje al pasado e intentar disfrutar, recordar y volver a aquellos tiempos.
2: Quines músiques no faltaran? Algun avançament de cara a aquest dissabte?
4: Te voy a decir la verdad. Y que lo sepan
2: ahora
4: todos.
2: Dirás, no lo sé.
4: Lo de la libreta, aquella famosa que siempre hemos hablado, la libreta,
2: ¿sí?,
4: de Beca,
2: sí.
4: Eso ya ha desaparecido. O sea, en este caso es imposible. Ten en cuenta que los años 90 fueron la época dorada de la música. O sea, es una época en que tema que salía a diario, uno, dos, tres, cualquier tema que salía era bueno. Dentro del Eurodance, dentro del pop, dentro del rock, dentro de la electrónica, incluso algunos toques de música latina, todo era bueno. O sea, sé cómo voy a empezar, sé cómo voy a terminar, pero el desarrollo lo iremos viendo poco a poco según la percepción que tengamos desde cabina, y jugaremos con la gente.
2: Clar, evidentment els DJs heu de tenir aquesta habilitat de veure el comportament de la gent y saber modificar, doncs, aquella sesión que teníeu ja pensada, ¿no?
4: A ver, los tracks están ahí, o sea, la playlist la tienes. Ahora tienes que mezclarla, tienes que... ¿qué te voy a decir? A lo mejor la gente se mueve mucho con una canción de Venga Boys o de Rick Astley, como que lo mismo se te paran con el Paquito Chocolatero, por decirte algo. Son canciones de los 90. Es por decir, o se mueven muchísimo con Eurodance o no se mueven con un Gloria Estefan. De todas maneras, la conceptuación de que hay ahora y está pasando muchísimo, sobre todo en las salas donde he podido ir a pinchar o en algunos conciertos, la gente ya no baila tanto. Y es una cosa que nos preocupa a los DJs, porque pones muy buena música, pones música, pero ves a la gente parada, prefiere hablar en vez de estar escuchando o tal. Antes teníamos la temporada, salió la moda de que no dejaban de estar con el móvil grabando todo el escenario, cómo lo hacías, cómo tal. Ahora hemos pasado a que se hacen los corrillos, ¿no? Y que se ponen a hablar y mientras mueven el pie, ¿no? Pero no terminan de bailar. Pues mi objetivo es que toda la gente esta noche, con esta gran música, con esta época dorada de los 90, intentemos bailar y que intentemos cantar y que podemos disfrutar todos juntos.
2: Clar, pot passar això que dius, fan els grups de gent que s'ho estan passant molt bé, sí, però des de dalt tu no tens aquesta sensació o no saps si s'ho estan passant bé o no. Si ballen, segur.
4: Seguro,
2: si canten, segur.
4: Seguro. ¿No? Además que los escuchas, se escucha perfectamente cuando pones el inicio, está finalizando un track y haces la mezcla con el otro y ya se notan los primeros compases de la siguiente canción y la gente reconoce y ese grito, ¡ah!, y dice... Esta, vamos por buen camino.
2: Per tant, bé que fem una crida a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu. Si aneu a la sessió del dissabte a la nit, a la una de la matinada, a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central del DJ Beca, balleu, canteu, perquè ella ha de notar que el públic s'ho està passant.
4: Efectivamente, está clarísimo. Es el objetivo final.
2: Quin missatge donaries abans de finalitzar aquesta entrevista?
4: Mira, sobre todo en esta fiesta mayor, llevo muchos años aquí viviendo y tal, y siempre he presumido de ser un pueblo cívico. Lo primero de todo, civismo. Civismo en estas fiestas mayores, divertirnos con cabeza, pasárnoslo bien y sobre todo en que os voy a decir en el ratito que voy a estar con todos ellos, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos dejemos llevar por la música, en fin, que lo pasemos bien. Y sobre todo, y si me permites, 30 segundos, a la gente joven, que no hace la gincana o que no hace tal, quiero que comprendan y quiero invitarles a que vengan a la fiesta también. Que sí, en los prospectos, en la publicidad de la fiesta, pone que es música de los 80, 90, 2000, pero me gustaría que vinieran y que disfrutaran y que conocieran ese mundo que nosotros vivimos y con lo que nosotros bailábamos. Seguro que hay alguna que las conocen, la cantarán y sobre todo la bailarán.
2: I també hem de recordar que a partir del 16 de setembre Urban Top Music torna un any més, una temporada més a Ràdio Sant Andreu els dimecres de 8 a 9 del vespre, una temporada més, ja són unes quantes, ja, eh?
4: Sí, pues sí, he perdido la cuenta, pero me parece que son 8 o 9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya sabes, que es para los jóvenes, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
2: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli, canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i cantin.
4: Que se lo pasen, molt bé. Efectivamente, que se lo pasen muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, por la oportunidad y muchas gracias a todos y os espero el sábado.
2: Ens veiem dissabte.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: Els ous de drac de la Colla de Diable seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
5: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
2: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
5: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
2: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
5: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un corre-bars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble, prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
2: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu 10è aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la colla dels castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: I durant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca també tindrem diferents activitats esportives protagonitzades per entitats esportives de la ciutat, com el club de tennis o, per exemple, el club de tir amb arc de Sant Andreu de la Barca, a més del club de futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que organitzarà els dies 5 i 6 de setembre al camp de futbol de Can Salvi el torneig de futbol. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
6: Durant tota aquesta setmana que culminarà amb la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, l'esport també tindrà protagonisme. A Can Salvi s'organitzaran els tornejos de tennis, pàdel i pickleball, però també hi haurà el torneig de futbol al camp de Can Salvi, organitzat pel Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació, i ho faran partits de 11 a 14 hores i de 17 a 20 hores. El president de l'entitat esportiva, Germán Olmos, explica més detalls.
7: És una de les activitats que el club organitza per la Festa Major, i una amb el... amb la guingueta que tenim al mercat. És un punt de trobada de la nostra ciutat i el punt de trobada, el punt d'inici dels equips, els primers equips, els arts de cada categoria, que comencen a competir. Fem el torneig des de categoria sub-9 fins a l'amateur, fins al filial. És a dir, que són pues, totes les categories del club federades. El format està pensat perquè hi hagi una rotació constant de partits i hi hagi molt de dinamisme. Intentem que sigui un torneig competitiu, però sense prioritzar el respecte, però sempre prioritzar el respecte al joc net i l'experiència dels participants. En total, en tots els equips, poden ser uns 150 participants, entre totes les categories.
6: Olmos ens explica el format d'aquest torneig i per a quines categories està pensat.
7: El torneig està pensat per a diferents categories i franja d'edat. Creiem que així és la millor manera de presentar la temporada en el millor clima possible, que és el clima de Festa Major. L'horari serà d'11 a 2 i de 5 a 8, tant dissabte com diumenge, amb diferents partits segons les categories. Ens agradaria que Can Salvi fos un espai de celebració de la Festa Major i que pugi molta gent. Per la nostra entitat representa moltíssim. El nostre club forma part de la història esportiva i social de Sant Andreu i tenim molt clar que no volem ser només un club que obre les portes per entrenar i competir. Volem estar implicats en la vida del municipi i participar a la Festa Major. És una manera de mostrar aquest compromís.
6: Finalment, el president del club de futbol ens relata en quin moment es troba l'entitat esportiva.
7: Estem en un moment de molta il·lusió, però també de molta responsabilitat. El club continua creixent i aquesta temporada hem apostat fort per millorar la nostra estructura i, sobretot, la formació dels nostres jugadors i entrenadors. Estem implantant noves metodologies de treball, millorant la preparació física i tècnica i donant més eines als nostres entrenadors. El principal repte és continuar creixent, mantenint la nostra identitat.
6: Un torneig que tindrà lloc al camp de Can Salvi aquest cap de setmana de Festa Major.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que també es viu a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també a través de les diferents xarxes socials com Facebook, X i també Instagram, i com no, a través del nostre canal d'informació, a través del WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anio nació que hipopers. Son un Kim Jun-so i Mnida. Soc en Kim Jun-so. Cansa Mnida. Moltes gràcies per acompanyar-nos a l'edició número 275 de K-Pop History. Com cada any, abans de començar les vacances d'estiu, farem en aquesta edició i a la següent dos, diguéssim, sessions non-stop amb èxits d'aquests principis d'any, aquest final d'hivern i primavera, fins i tot algun tema de primers d'estiu. Podrem escoltar enllaçats temes com dels Alpha Drive One, les Say My Name, les Kiki, les Idol, els 80s, les Ives, i, en fi, també gent com les Kiss of Life, les Hot Youth, les Kepler i les Baby Don't Cry. De moment començarem amb els Alpha Drive One amb l'inici d'aquest any i esperem que us acompanyi a aquesta sessió non-stop. Second we walk in, everybody know. Got the place poppin', Gunga got the...

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Yoon Suk.
1: Ximinà, que ens en mirem. I donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Després d'aquesta sessió non-stop i abans d'acabar aquesta edició, encara tenim temps de presentar una novetat. I ho farem amb les sis noies actuals que formen Stacy. Recordem Sumin, Siun, Aisa, Seun, Yoon i Jay, que van debutar a Corea el 12 de novembre del 2020 i al Japó ho van fer el 23 de novembre del 2022. Les escoltarem des del single àlbum To Love del 16 de juny d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. La lletra parla de l'emoció en perseguir un amor fins i tot quan sembla una batalla perduda. Té una metàfora que fa servir el sistema de puntuació del tennis, això inclòs en el videoclip. El tema està embolicat en un so de ball amb sintetitzador, toc retro de la segona generació, molt addictiu i amb una tornada que aprofita una melodia senzilla però molt efectiva. El millor de la cançó és que manté l'energia d'inici a final, molt adient per un tema desenfadat d'estiu. Porten més d'un milió i mig de reproducció del videoclip oficial els seus dos primers dies. Escoltem la novetat de les Stacy, To Love.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començant amb A i acabant amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, vengan sumidà, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Can sumidà, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 2 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Un Via Directa on avui el que farem en el Via Directa és parlar de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca també té una imatge que la representa. Aquest 2026 el cartell porta la signatura de l'artista multidisciplinari Joaco Palomar, nascut a Alacant, però establert des de fa uns anys a Sant Andreu de la Barca. Una proposta original, la que ens presenta en aquest cartell de Festa Major, que ja es va presentar de forma oficial a mitjans del mes de juliol, però volem parlar de més detalls d'aquest cartell. Per tant, avui tenim a l'artista, el creador d'aquest cartell de la Festa Major. Joaco, molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, vam parlar el mes de juliol del cartell, quan es va presentar de forma oficial, però clar, ara aquest cartell podem dir que ja és de tothom, ja està visible en tots els carrers de Sant Andreu de la Barca, ja s'ha repartit el programa. Quines sensacions tens ara un cop ja el cartell ha sortit del teu estudi i ara ja és, ja està a mans de tothom?
1: Pues, a veure, ha sigut un poquet de sobte també per mi, aunque jo el sabia que me l'esperava, però com que vaig estar de vacances i quan vaig tornar vaig veure el poble amb els cartells i tal, i va ser una sensació molt xula. No sé, era com pues, veure les imatges penjades per tot arreu i després els comentaris que m'han arribat i el que m'ha arribat de la gent, que ha sigut una acceptació prou bona, o sigui que molt content.
0: A què volies explicar amb el teu cartell de Festa Major? Quins eren els teus objectius principals?
1: Bueno, per a mi en el cartell el que volia representar era la pluralitat que té Sant Andreu, o sigui, com fer un poquet, per lo menos en la meva visió com a persona que, aunque no és d'ací, no he sigut, o sigui, no he sigut nascut en Sant Andreu, però que pot dir és el que a mi em representa Sant Andreu, o sigui, com una pluralitat de gent, una pluralitat de persones que d'associacions, sobretot de l'associacionisme que n'hi ha dintre, que a mi em va sorprendre també, i pues, representar un poquet el que és la diversitat que té el poble.
0: I has agafat com a idea una atracció, que és l'atracció del pop, del pulpo, per reflectir tot això que estàs explicant ara, no?
1: Sí, no, o sigui, va ser com la idea va sorgir de pues, representar algo que fora també part de la festa, o sigui, com, i que no haguera sortit, o sigui, que no s'haguera gastat ja com a imatge. I una de les coses pues, va ser la fira, o sigui, la fira dels cacharritos, o com el vulguem dir. I una de les... Com una que, a més de que siga del poble, que siga també com molt representativa en general de les fires. O sigui, sigui com una atracció que canviant-li el nom apareixen quasi totes les fires que te pots trobar, ja no en Catalunya, sinó en tot arreu, en tota Espanya. I era un poquet això, que aquí és el pop, però que també la pots trobar en el meu poble, en Guardamar, i allà era el màster. Ja saps, és com aquest tipus de atracció, que també a una, el que és la Festa Major, que també és una part de la festa.
0: El que sí que veiem és la gent que apareix en el teu cartell, tothom content i gaudint de la Festa Major.
1: Sí, o sigui, clar, lo mateix, la gent que és subrepresentada era fer això, pincelades de associacions que participen, de perfils de gent que te pots trobar dintre de Sant Andreu. Molt estereotipades algunes, però que jo que sé, és una representació, no deixa de ser perquè tot el món puga trobar algo o puga sentir-se identificat en alguna part.
0: Sí que és un cartell amb molts detalls, no? D'això es tracta, no? D'anar buscant aquells detalls, que es mirem una bona estona aquest cartell.
1: Sí, sí, a veure, també és una cosa de les que m'agradava, que tinguera molts detallets i que poguessin cadascú trobar les seues coses i damunt pues coses com m'han arribat de diferents lectures d'un personatge que jo vaig fer perquè a mi m'agradava fer-lo així, i dir, pues jo crec que és això, i això també m'agrada molt.
0: En el teu cas, Joaco, no és l'única obra teva que tenim a Sant Andreu de la Barca. L'any passat vas crear la Perla del Llobregat, la primera geganta queer de Catalunya. Ara signes el cartell de Festa Major. Vull dir que totalment integrat a Sant Andreu de la Barca i un Sant Andreuenc més, no?
1: Bueno, s'intenta. És veritat que m'han rebut molt bé. O sigui, ha sigut l'acollida que ha sigut al poble ha sigut molt bona i jo molt content de poder fer aquestes coses i damunt de tindre el suport, saps? Perquè no és només una qüestió de que jo vulga, sinó que he tingut gent que m'ha respaldat i que m'ha incitat o m'ha apoyat a fer les diferents coses que ha fet aquí. O sigui que la rebuda del poble ha sigut també boníssima per a mi i molt content.
0: Jo abans et definia com a artista multidisciplinari, és així?
1: Sí, bueno, a veure, és el que vaig fer, el que vaig estudiar. Ara mateix no estic en actiu en aquestes coses, però sempre és algo que m'ha agradat i, a més, és que m'agrada fer de tot, que no m'agrada qualificar-me com a algo en concret, perquè igual, pues lo que tu m'has dit, igual estic modelant coses, que estic fent fotografia, que estic fent dibuix digital, o sigui, que no és una... que no estic tancat en una disciplina només.
0: Abans parlàvem a l'inici de l'entrevista el fet de que crees aquest cartell en el teu estudi, ningú et veu, tu vas creant, vas dibuixant, vas posant aquests personatges i després aquest cartell ja surt al carrer, tothom el veu. Però com et va arribar l'encàrrec? I en el moment que t'arriba l'encàrrec, què és el primer que penses?
1: Pues, a veure, l'encàrrec que em va arribar... Pues després d'estar en la... Bueno, me'n vaig apuntar en la web dels artistes d'aquí del poble i un dia em va agafar l'Andrés i em va dir, mira, hem vist el que fas, ens agradaria, si t'interessara fer el cartell i tal, ens faria molt de goig i tal. I la veritat és que de primeres va ser un poquet... Ai, no sé, és que també és una responsabilitat dintre del que cap, perquè no sóc, o sea, per molt... per molt integrat que jo em veig al poble, encara tinc aquestes sensacions que dic, és que no sé, igual no és el moment o no és tal, però em va fer molta il·lusió també fer-ho per aquesta part, per la part de que, aunque jo no siga nascut així, pues em tinguen en consideració per a fer aquestes coses. I la veritat és que, no sé, el vaig rebre també amb il·lusió, perquè això em fa il·lusió i ara al veure-lo penjat i tal, és com una sensació molt xula de dir, mira, el que ha fet, el que ha sortit està aquí i, a més, és que està... per lo menos a mi les coses que m'estan arribant són molt bones. No m'ha arribat cap cosa que siga fora de lo, per a mi, lo esperable, saps? O sea, de lo roí que em podia pensar, és algo que no m'està important directament.
0: No sé si a partir d'ara començaràs també a signar cartells, eh? Vull dir que aquests dies a la festa major la gent signa amb el programa, no?
1: espera que no, crec que tampoc em coneixen tant. Jo per ara solament en tenen fitxat un parell de persones, no crec que vaya a firmar.
0: Què és per tu la festa major, Joaco?
1: Bueno, per mi la veritat és que, no sé, és un punt de... també és per a mi és algo heredat, per dir-ho d'una forma, per heredat de la meva parella, del que m'han explicat els seus amics, la gent d'aquí, perquè per mi és com a persona de fora, és algo xulo perquè és el moment de trobada, és el moment de que la gent l'està esperant, és el tancament de l'estiu, o sigui, és com al estar en la festa, o sigui, en la fecha de setembre, és el tancament, i és com que els amics que tinc aquí i la gent que conec i tal, és com que tot el món l'està esperant perquè és com la fi de l'estiu. I és com on la gent es pot tant juntar com disfrutar, com... És això, tot això. No sé, són els sentiments que jo tinc o que m'han fet arribar, saps?
0: I ara,
1: és el que és per a mi.
0: I ara la història, doncs el cartell del 2026 porta la teva signatura. Abans de finalitzar l'entrevista, si haguéssim de resumir el cartell en una sola idea, una sola paraula, quina triaries?
1: Del cartell, per a mi seria... Tindria bueno, serien dos, és com diversitat i diversió.
0: Vinga, donem realment. Dos, va, donem la possibilitat que diguis dos.
1: Vinga, doncs això seria diversitat i diversió.
0: Doncs, Joaco Palomar, gràcies per acompanyar-nos. Felicitats per aquest cartell de Festa Major, que ja està a mans de tothom, i que gaudeixis de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, i suposo que en el dia del pregó també ens veurem per allà, no?
1: Sí, ens veurem. Però sí, moltes gràcies, i igualment que també que sigui una festa major molt bona per a tota la gent i que s'ho passin bé i que i gaudeixin de la festa.
0: Doncs Joaco Palomar, fins la propera, que seguirem parlant dels teus projectes, que segurament que en tindràs algun més, i a més vinculat amb Sant Andreu de la Barca.
1: Gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: cap de setmana de Festa Major a Sant Andreu de la Barca tindrem la música de Chenoa, un dels noms i un dels reclams d'aquesta Festa Major, com també Obús, Golden Grahams, Los 80 Principales i també moltíssimes activitats. I amb un pregó de Festa Major enguany protagonitzat per l'entitat de Societat El Casino. Volem parlar avui amb Andreu Mitjans, regidor de Cultura, i també amb el tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, Ferran Campmany. Molt bon dia als dos.
1: Molt bon dia.
0: Bé, suposo que ja tot a punt, no?, per aquesta Festa Major que arrenca aquest divendres amb el pregó de la Festa Major petita i després tindrem el pregó amb la Societat al Casino. Com es presenta aquesta Festa Major, regidor?
1: Doncs amb molta il·lusió i posar ja en pràctica tota la feina que fa mesos ja que estem fent, i la veritat és això, que amb moltes ganes de donar l'inici i de passar un cap de setmana ple d'activitats per totes les edats, per tots els gustos, i crec que sí que serà un èxit com sempre és la Festa Major.
0: Una Festa Major que ja al mes de juliol, mitjans del mes de juliol, vam presentar el cartell de la Festa Major. Ara ja el tenim ben visible pels diferents carrers de la ciutat. Com ha estat rebut aquest cartell?
1: Bé, jo, tots els inputs que tenim és que ha agradat molt. Aquest, el Joaco Palomar, viu aquí a Sant Andreu, un artista local, i ens va fer també molta il·lusió doncs continuar amb aquesta tradició de demanar-ho a artistes locals que ens facin el cartell. I la veritat és que molt contents, és molt festiu això aquesta atracció, aquest el pop aquest carregat amb gent de tota mena i amb entitats, i crec que sí que té molt bona acollida.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquests 4 dies d'activitats?
1: Doncs que hi hagi per totes les edats, sobretot per totes les edats, per tots els gustos, tots els tipus de música, tot el tipus d'activitats, sobretot també, com sempre, potenciar molt la Festa Major petita, matí i tarda al Parc Central, doncs ple d'activitats per totes les edats també de crios i de nadons i de més grans. I això, doncs, que tothom tingui el seu moment de poder dir, ostres, doncs, com he disfrutat en aquesta activitat o en aquest concert, o en aquest... Sí, que tothom pugui participar-hi.
0: Com tota Festa Major, s'inicia amb el pregó, enguany amb la Societat El Casino, que és l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, entitat cultural, a més, també, clar, és una entitat cultural més antiga, 100 anys, és que, clar, fa molta il·lusió que l'any 1926, doncs, un poble tan petit, agrícola, doncs, que uns quants pagesos i alguns petits propietaris donguessin el terreny per poder edificar aquest espectacular edifici, i que a més ho fessin en un any i pico, que no entenc, sense grues, no sé com ho feien en aquella època, però la veritat és que espectacular. I clar, tots aquests 100 anys han compassat aquí de tantes activitats, de teatre, de cinemes, de tota mena, doncs sí, un plaer que l'entitat del Casino pugui fer el pregó aquest any.
0: Una entitat, aquest any que es commemora el centenari del Casino, l'entitat es va fundar l'any 1879, per tant és molt més antiga que el Casino, que seran els protagonistes del pregó de Festa Major, que es torna a recuperar, torna a fer-se el pregó a la plaça en Sant Claver, on tenim el Centre de Recursos Associatius a l'antic Ajuntament.
1: Ah, exacte, sí, això ja vam començar-ho en aquesta legislatura, i crec que és el lloc més adequat. Sempre, doncs, sempre allò és plaça per nosaltres. Davant de l'Ajuntament, de la carretera, no hi veiem l'encant que té poder tancar una plaça i que la gent es recull allà. A més, allò era també l'antic Ajuntament, i els que som també ja portem anys aquí al poble, doncs tots recordem les festes majors allà, a la plaça de l'antic Ajuntament.
0: Però abans de tot això, el pregó, recordem, a les 7 de la tarda, la plaça, a les 7 i mitja de la tarda, a la plaça en Sant Claver, però recordem que abans tindrem una hora abans, a 6:45 de la tarda, el pregonet de la Festa Major petita, on també s'ha buscat dues entitats que tenen una celebració especial, com són els Ous de Drac dels Diables, amb el seu 10è aniversari, i també els Castells de la Droga, que celebren el 10è aniversari, però aquest any, en aquest pregonet, els protagonistes seran els joves, els petits dels Castellers de la Droc.
2: Sí, sempre s'ha volgut intentar buscar una entitat relacionada amb els infants, ja que és el pregonet de la Festa Major petita, i des de que es va començar a fer la Festa Major petita es va dir, doncs, de fer un pregonet, no? Doncs perquè no fer els nens tinguessin el seu espai, doncs, per dir la seva i per desitjar una bona Festa Major a tothom. Val? I aquest any, com dius, doncs, hi haurà això, els Ous de Drac, que són el grup infantil de músics de la Colla de Diables, i els nens petits, la canalla, que es diu dels Castellers de la Droc.
0: Per tant, seran els que faran aquest pregonet, i durant tot el cap de setmana En el Parc Central hauran activitats per als més joves, més petits.
2: Sí, pels més petits, que contem de 0 fins a 10, 12 anys, hi haurà activitats al matí. Al matí, doncs, hi haurà jocs gegants, hi haurà inflables un altre dia, hi haurà... Aquest any retornem a fer la festa de l'aigua que es feia de l'escuma, que degut a les restriccions d'aigua que hi havia aquests últims anys es va deixar de fer. Doncs aquest any en el Parc Central tornarà a haver-hi el matí d'inflables d'aigua, escuma, val? I amb la novetat, doncs, com que diem que hi ha també activitats pels més petits, hi haurà una piscina pels nens de 0 a 3 anys que també puguin estar allà armollant-se mentre esperem l'espuma.
0: També tindrem actuacions,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Diferents espectacles familiars.
2: És el que et deia, al matí tindrem activitats per tothom, des de jocs gegants fins a inflables, fins a jocs pels més petits, i a les tardes, cada tarda, hi haurà una actuació. El dissabte tenim el Folk Kids amb la companyia de Pep López. El diumenge... Deixem-ho buscar, perquè en tants actes em perdo. Hi ha una actuació de circ que es diu el petit circ de Messier Moustache. I el dilluns tenim l'Ile d'Orllac amb un espectacle de bicicletes que es diu Sobre Rodes.
0: Per tant, aquests són espectacles de la Festa Major Petita, que cada any ha anat a més, aquesta Festa Major Petita.
2: Sí, va començar amb un format bastant petitonet i cada vegada es va ampliant amb activitats, més activitat al matí, degut a la gran volum de gent que ve, doncs hem hagut de ficar més activitats perquè els nens puguin estar jugant tot el matí. I a la tarda, doncs, sí, a vegades és maco veure-ho, perquè el Parc Central, doncs, a part de les 200 cadires que posem, doncs totes les muntanyetes que hi ha al Parc Central estan plenes d'infants i de famílies, doncs, que venen a veure els espectacles que fem.
0: Un dels noms propis d'aquesta Festa Major és Chenoa, concert el divendres a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit.
1: Sí, sí, comencem força. El divendres ja amb la Chenoa, a més, com és un artista per totes les edats, que... Doncs ja m'han arribat gent que diu que ja a casa seva vindran totes les amigues de les seves filles i netes perquè tothom vol escoltar la Chenoa. Vull dir que serà un divendres espectacular, petarem, i això, doncs, sempre, doncs, intentem buscar algun reclam, i aquest any, doncs, hem pensat que estaria molt bé també això, que és un artista que cobreix moltes edats i també agrada a tothom, també està molt a la televisió i tal, que també és molt mediàtica, i això, aprofitarem, doncs, que ens faci un bon inici de Festa Major.
0: Després del concert de Chenoa tindrem la banda del Cotxe Rojo, que en alguna ocasió ja els hem tingut a Sant Andreu de Barca i també han funcionat molt bé.
1: Sí, sí, en marxa, i continuar després de la Chenoa, doncs, que la gent pugui continuar ballant i passant-s'ho bé.
0: I si algú vol continuar, sempre hi ha la Festa de la Clota a partir de la 1 de la matinada. Si passem al dissabte, tindrem aquí el rock clàssic, tindrem Obús, que actuarà a l'Ermita del Palau, o també ho farà en aquest cas el grup de Golden Grahams, amb Brian O'Neill al capdavant, i també tindrem la millor música per començar amb DJ Qui Sierra. L'Ermita Rock, que ja portem ja diverses edicions, que també està funcionant molt bé.
1: Sí, sí, també és molt bé aquí i tota la comarca, i gent de fora. Cada vegada estem, clar, portant aquests primers passes, com en aquest cas Obús, que ha sigut un grup mític del rock i del heavy metal a tota Espanya. Doncs, clar, sabem que ens consta que ens vindrà molta gent també de tot arreu a escoltar Obús. També ens fa molta il·lusió que continuï també actuant el Brian O'Neill, també, que és d'aquí Sant Andreu, amb els Golden Graham. I sí, sí, a més és un espai emblemàtic, és molt maco a la nit allà a l'Ermita, doncs, poder disfrutar d'aquestes grans figures del rock que estem portant un any darrere l'altre.
0: En un altre escenari, el dissabte tindrem los 80 principales i després l'actuació a la sessió de DJ Beca, i de cara també al diumenge i al dilluns tindrem grups tribut. Tindrem en aquest cas el diumenge un grup a tribut del Canto del Loco, i el dilluns tindrem a Fitos i el Fitipaldi, que és un grup de en aquest cas de versions de Fito.
1: Sí, sí, la veritat és que, bueno, això està molt de moda, això de les versions, i la veritat és que ho fan molt bé, clar. Tenim molt bona referència de tots els grups, La veritat és que han actuat també en pobles de per aquí al voltant i ho han patat molt. Són molt, molt fidedignes al seu original, i la veritat és que sí que ens ho passarem molt bé, tant amb un com amb l'altre, de poder ballar a l'escenari amb cançons aquestes més antigues que tothom coneix.
0: Si parlem d'activitats, d'entitats, de tradició, tenim la Colla de Diables amb el Correfoc, que serà dissabte, el Correfoc de Festa Major, tot i que hi ha el dia abans protagonistes, els Ous de Drac, amb el pregonet de la Festa Major, i també tindrem el Drac, que també serà protagonista, que protagonitzarà el Corredrac.
2: Sí, es fa aquest any per primera vegada el Corredrac, val, que és un correbars, doncs, amb el Drac. I per què es fa això amb el Drac? Doncs perquè el Drac fa 30 anys també aquest any, és el seu 30è aniversari, i el Correfoc, doncs, va dedicat també amb el Drac, i vindran, en comptes de les Colles de Diables, venen dues bèsties d'altres pobles a acompanyar, doncs, el Drac d'aquí Sant Andreu en aquest 30è aniversari.
0: Tenim la Gingana Nocturna 31ena edició, i aquest any amb un tema que haurem de veure, què estan preparant els alts i les joves de Sant Andreu de la Barca sobre les tradicions i la cultura del Baix Llobregat.
2: Bé, és un
0: nosaltres
2: tema...
0: des d'aquí vam proposar algunes idees.
2: Cada any jo crec que els temes són més complicats, més complexes de fer, no? I de... Però bueno, aquí està la imaginació de tothom.
0: I tu has estat molts anys organitzant,
2: sí,
0: també,
2: sí,
0: la Gingana,
2: sí,
0: Nocturna.
2: Sí, organitzant, participant, i trenques el cap amb pensar com anar disfressat o com anar al carro i això. I bueno, també es podria dir que és una prova més, no?, que comença el juny i que acaba, doncs, quan comença la gincana, no? Però sí, és una, com dius tu, és un acte tradicional, amb els, a part del Correfoc, també tenim els gegants, la trobada dels gegants, que aquest any l'Andreu i la Cuneta no sortiran, perquè és la trobada de l'ètnia, i és la trobadeta de l'ètnia. Llavors, el que venen, l'ètnia acompanyaran diferents colles que porten també gegantons, i serà una trobada de gegantons, perquè l'Ènia és una gegantona, no és un gegant. I els gegants, doncs, descansaran en aquesta Festa Major per més força celebrar la seva diada, que és la Festa de Sant Andreu, que és la Festa de l'Andreu i de la Quimeta.
0: Per tant, això és una gran novetat, eh?
2: És una gran novetat que surt en el programa, està com a la trobadeta de l'Ènia. També hi haurà les matinades, que també organitza l'Agrupació Cultural d'Aigües Toses amb els castellers, també crec que són. Els castellers també estaran amb el Pilar al pregó... i així tradicional, doncs, tenim les matinades, tenim...
1: Sardanes, també.
2: Tenim les sardanes que organitza el casino el diumenge, després de la missa. També tenim... no és tradicional, però són actes ja tradicionals aquí en la Festa Major, que mai es parla poquet, que és el torneig de Carcassonne, i la ludoteca que munten a la plaça 11 de setembre, el dissabte, durant tot el dissabte, hi ha jocs de taula i el torneig de Carcassonne, que també ja fa molts anys que es fa, i també hi ha l'Slot, que també fa moltíssims anys que fan la seva cursa de Festa Major, i crec que no sé si em deixo alguna entitat més que participa, que són moltes les entitats que participen. Tenim la sort de que el gran gruix de la Festa Major, part de tots els concerts que hem comentat, que organitzem des de l'Ajuntament, doncs hi ha moltíssima entitat, doncs, que s'aboca a la Festa Major, a celebrar aquesta Festa Major, a sortir al carrer i a celebrar aquests 4 dies.
0: Ara que parlaves del torneig de Carcassonne, enguany és la 12ª edició del torneig de Carcassonne i la 7ª del torneig de Carcassonne Júnior, dels més petits, que es fa el dissabte al matí a la plaça 11 de setembre.
2: I de l'Slot també no posem l'any, però crec que també deuen portar unes 20 edicions tranquil·lament. O sigui, són entitats que ja et dic, que es volquen a la Festa Major perquè tenen ganes de com diuen sempre, d'acomiadar l'estiu de la millor manera, que és sortint al carrer a celebrar la Festa Major de Sant Andreu.
0: I totes aquestes activitats es poden combinar amb les millors tapes, no? Amb la 14ª edició, també una altra, que anem afegint a anys, 14ª edició de la Ruta de la Tapa, divendres, dissabte i diumenge. Després la gent podrà votar les millors tapes i podran aconseguir premis. De fet, en el programa, a part de veure totes les activitats, podem veure les fotografies de les diferents tapes. Per tant, ja podem començar ja a fer el planning, del cap de setmana.
1: Tapes salades i tapes dolces, que hi ha per tots els gustos.
0: Exacte. I acabarà la Festa Major, com és tradicional, amb el Castell de Focs.
1: Sí, acabarem, doncs, dilluns a 11:15 a la Constitució amb el espectacular Castell de Focs, que sempre és el que posa punt i final en aquesta Festa Major tan participativa.
0: No em volia oblidar de que la Festa Major arrencarà el divendres 4 de setembre a les 6 de la tarda amb la inauguració de l'estàtua en record als animals de companyia. Serà al Parc Central.

0: no es fa el tema de la barca, sinó que es fa directament la festa de la clota a la una, i doncs també hi haurà, bueno, com hem dit, l'eslot, hi haurà, què més hi haurà, l'Street Fest, les calacaixes, i també el Sant Hilari, que munta l'agrupació de joves. O sigui, és una activitat, són activitats també directament relacionades amb els joves que vulguin participar, que també tinguin el seu espai per participar.
1: També hi haurà temps per veure una pel·lícula, la pel·lícula de Balandrau, Ben Salvatge, que es podrà veure en el casino, dintre l'activitat organitzada del Cineclub Casino. Parlem del casino perquè, clar, tenint en compte que són els pregoners, 100 anys de l'edifici, l'entitat més antiga de la ciutat, que també organitza aquestes activitats, que també ja és tradicional, que vagin organitzant aquest passis de pel·lícules en la Festa Major.
0: Sí, ja sí, crec que és el quart o cinquè any també que ho munten, i el dilluns, doncs, cada any doncs posen una entitat més tranquil·la, no és una entitat de tanta disbauxa, però que també és una entitat cultural, doncs molt interessant, doncs, anar a poder veure i gaudir del casino aquella tarda.
2: I també que cap al final del programa també hi ha una pàgina dedicada també al centenari del casino i de les activitats que encara queden de pendents des del setembre fins al desembre, que són 2, 4, 6, 8 activitats o 9, vull dir que al principi doncs hi ha també un recordatori de tot el que ens ofereix el casino amb aquest centenari, que porten tot l'any doncs fent cada mes o així una o dues activitats.
1: I qui vulgui esport, hi ha les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major per al club de tennis, el club de futbol i també el club de tir amb arc de Sant Andreu de Barca, i que a l'Avinguda Constitució tindrem, doncs, xiringuitos de diferents entitats de la ciutat.
2: Entitats esportives, culturals, socials, vull dir que sí, una festa que Sant Andreu ens agrada molt, la festa. I sobretot això també que comentava el Ferran, doncs, que a vegades també sembla que pels joves no hi hagi prou coses, doncs a part de la Festa Major petita que ja està consolidada, també doncs des de l'Ajuntament s'organitzen cada vegada més activitats perquè el jovent també es pugui disfrutar de la seva festa, i això i per totes les edats, com diem. Mira, és un poble, Sant Andreu, que també doncs hi ha molt de jovent. També això dels animals, doncs, també serà un acte, perquè també és un animal que és un poble que hi ha molts gossos, molts gats, molts animals. Vull dir que sí, mirem de tenir doncs totes les facetes cobertes.
1: Doncs, regidor de Cultura, Andreu Mitjans, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major.
2: Bona Festa Major, us esperem a tots ja divendres al pregó i començar ja amb molta força.
1: I Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. Bona Festa Major, i a mirar el programa i començar ja a marcar activitats.
0: Sí, sí, hem volgut dir...
1: Vosaltres no, perquè ja teniu totes marcades.
0: Totes. Hem volgut dir tots els actes que hi ha, ens hem deixat algun, però bueno, no, són dos o tres que falten.
1: Des de la ràdio els direm tots.
0: Sí, compte que falta el Salseo Cubano, hem dit, el Tardeo Cubano, el concert del grups de d'autors locals que fan el xiringuito del club de futbol,
2: les caipirinhas
0: i la sessió de DJ d'Histèrica del programa de ràdio de Rodríguez
1: el divendres, que farà la prèvia de l'Ermita Rock.
0: De l'Ermita Rock, que com deies tu, acabem ampliant, no, les activitats, perquè la bona acollida de la gent, primer l'Ermita Rock el fèiem un dia, doncs ja el fem dos, i aquest divendres serà doncs la sessió Histèrica aquesta, i jo crec que no ens hem deixat res, sí, o sigui, sí. Sinó que el que dius tu, la gent que miri el programa, que s'apunti, que marqui tot el que vol anar, i res, molt bona Festa Major a tothom, i ens veiem aquests 4 dies pel poble.
1: I tant que sí, a través de Ràdio Sant Andreu podreu seguir també íntegrament aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Andreu Mitjans, Ferran Campmany, que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies, i ens veiem tots al carrer.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit a Ràdio Sant Andreu parlem del dispositiu de seguretat d'aquesta Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca en reforça la Festa Major amb un dispositiu especial de seguretat. La nova unitat de l'Oreix, formada per 10 efectius, integrada amb la unitat canina, serà una de les principals novetats d'un operatiu que reforçarà els controls, els accessos i la prohibició d'envasos de vidre. L'alcalde Marc Giribet i el cap de la policia local, Jordi Català, destaquen la coordinació també amb Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i també Protecció Civil. I és que Sant Andreu de la Barca afrontarà la Festa Major amb un reforç important de seguretat.

0: estat Marc Giribet, alcalde de la ciutat.
1: És un dispositiu doncs, que pretén donar cobertura, seguretat a tots els veïns i veïnes que disfrutaran de la Festa Major. És un dispositiu que comptarà amb controls d'accessos a tot el que és el recinte firal i, a més, doncs, amb la col·laboració dels cossos policials de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Protecció Civil. I, evidentment, qui liderarà aquest dispositiu és la Policia Local de Sant Andreu de la Barca. I aquest any amb una gran novetat, que és una nova unitat, és una unitat d'intervenció, és la unitat Ureis. És una unitat que el que pretén és, diguéssim, quan hi ha grans masses on s'han de fer actuacions molt concretes i especialitzades, doncs està preparada, formada, doncs per poder donar resposta a aquestes necessitats. En el cas de Sant Andreu de la Barca és una unitat amb 10 efectius de la policia local i, a més, jo crec que és una millora que es fan en unitats d'intervenció és perquè també s'incorpora tot el que és la unitat canina. Per tant, tindrem agents que tindran diferents, diguéssim, agents canins, que el que faran és complementar les actuacions o els requeriments que facin falta. Per tant, estarem molt més preparats per donar resposta a diferents casuístiques. Jo crec que Sant Andreu fa una aposta importantíssima en seguretat. A més, amb la creació d'aquesta unitat, el que estem treballant precisament és poder donar una resposta local, és a dir, dependre el menys possible d'altres cossos per proveir de seguretat als nostres conciutadans. Però això és importantíssim i ha de quedar clar. Qui ha de portar la seguretat ciutadana a Sant Andreu de la Barca, qui se n'ha de responsabilitzar és Mossos d'Esquadra. Però l'Ajuntament de Sant Andreu i la Policia Local de Sant Andreu de la Barca el que fa és dotar-se i preparar-se per, si és necessari, doncs, tenir tots els mitjans.
0: Alcalde, què espera d'aquest dispositiu de seguretat de Festa Major, tenint en compte també els bons resultats que es van obtindre l'any passat?
1: I els bons resultats de l'any passat és fruit de la feina que es va fer. És el que avui estem presentant. És més, estem millorant el dispositiu que l'any passat teníem, precisament amb aquesta unitat que treballarà tots els dies de la Festa Major i, per tant, serà una unitat que també anirà en els punts, diguéssim, on hi ha més gent, on poden haver-hi més riscos i, per tant, serà una unitat preparada per actuar en qualsevol moment. Per tant, el dispositiu que avui presentem és un dispositiu molt millor que el de la, diguéssim, la fira anterior, la Festa Major anterior, i el que busquem precisament és estar preparats per donar resposta a qualsevol casuística que es pugui donar. Això sí, important, mantenim la restricció del vidre en els accessos en els recintes firals, tant a Avinguda Constitució com també a la Clota, amb seguretat privada que complementarà tot el dispositiu de seguretat, i precisament alliberarem els cossos policials perquè puguin actuar a reacció allà on se'ls necessiti, perquè la prevenció inicial la faran, diguéssim, els dispositius privats. I en aquest sentit treballem perquè la fira o la Festa Major de l'any anterior sigui la d'aquest any, els bons resultats que vam obtenir.
0: Finalment, un missatge. Missatge a la ciutadania, en aquest cas, de cara a aquesta Festa Major.
1: Que es dediquin a gaudir de la festa, que de la seguretat, la protecció, s'encarrega l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que, com poden veure, estem preparats per donar resposta i que, per tant, que gaudeixin d'aquests dies de Festa Major, perquè serà, com ha estat fins ara, una festa segura on totes i tots podrem compartir i gaudir dels moments.
0: Una part important de l'operatiu se centrarà en la prevenció, reforçarà la vigilància als principals punts d'entrada de la ciutat, com les estacions de tren i les parades d'autobús, però també els accessos als recintes amb més concentració de públic. Una de les mesures que es manté després dels resultats de l'any passat és la prohibició d'accedir amb ampolles i altres envasos de vidre a la zona de concerts, independentment que continguin alcohol o d'altres begudes. Jordi Català, cap de la policia local de Sant Andreu de la Barca.
2: Bé, per implementar allò que fa uns instants ha dit el senyor alcalde, nosaltres tindrem un operatiu desplegat que controlarà la venda d'alcohol o qualsevol tipus de refresc o líquid amb ampolles de vidre. També, què farem a tot l'entorn del recinte firal i al propi recinte firal no restarà prohibit l'accés, com he dit, amb ampolles de vidre, tinguin o no tinguin alcohol. Val? Això el que farà és refermar la seguretat a tot l'entorn, tant dels participants com de la pròpia policia. I és una prova que vam fer com a prova pilot l'any passat i ens ha funcionat i la volem implementar aquest any. A més, en tots els supermercats de la localitat resta prohibit, segons l'ordenança de convivència, la venda de qualsevol tipus de beguda en format de vidre. Val? Llavors, i a més, segons la llei de substàncies que poden que preveuen la dependència, de 22 a 8 del matí resta prohibit vendre qualsevol tipus d'alcohol. Val? Tot això ho hem treballat en ares de prevenir, de reduir riscos, prevenir incidents i tenir una festa major molt, molt cívica, que és el que realment desitgem.
0: Una altra novetat és la incorporació d'una nova unitat de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Expliqui'ns més detalls del funcionament d'aquesta nova unitat.
2: Bé, aquesta unitat ve a donar resposta a de vegades als incidents que les patrulles ordinàries han de cobrir fins ara. Doncs això aportarà major seguretat a les patrulles ordinàries i molta més operativitat. A més, hem fet una unitat que ve a ser dual, que té coneixements o està entrenada a mort de públic i juntament amb la canina. I d'aquesta manera podem abarcar situacions de venda de substàncies, de incidents de per baralles o qualsevol tipus d'incident de seguretat pública.
0: Aquesta unitat, l'Oreix, s'estrena en aquesta festa major? O ja ha estat operativa en aquests dies?
2: Va estar operativa inicialment. Vam iniciar els primers treballs durant la festa primavera, però la implementació total serà durant aquesta festa major, que, com bé ha dit el senyor alcalde fa uns moments, l'operatiu dissenyat és històricament l'operatiu més gran que hem fet com a policia local, en una festa major.
0: I aquesta coordinació també amb d'altres cossos de seguretat?
2: Sí.
0: En aquest cas, policia, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, també Protecció Civil.
2: Sí, tots els cossos d'emergència estan cridats a tirar un cop de mà per tal de implementar la seguretat i que els ciutadans puguin gaudir amb tranquil·litat de la multitud d'actes que l'Ajuntament ha posat al seu abast.
0: Com a cap de la policia local, que espera d'aquest dispositiu, dels resultats?
2: Que siguin els millors possibles. A nosaltres ens toca vetllar per la seguretat, som els garants de la seguretat, nosaltres i la resta de cossos de policia, i als ciutadans ens toca gaudir.
0: Per tant, aquí la ciutadania també ha de col·laborar perquè aquest dispositiu funcioni.
2: Evidentment, nosaltres posem a l'abast un seguit de policies que estaran vetllant per la seguretat, i els ciutadans, en tot allò que sigui col·laborar perquè hi hagi gaudi i seguretat, també poden contribuir, evidentment.
0: Presentat el dispositiu de seguretat de Festa Major a Sant Andreu de la Barca, una de les principals novetats, com dèiem, serà el desplegament complet de l'Oreix, la unitat de reforç especial, intervenció i seguretat de la policia local, formada per 10 efectius, i que incorporarà també la unitat canina. Tot i que ja va començar a operar durant la festa de la primavera, la Festa Major representarà la seva plena implementació. La unitat pionera a Catalunya ha estat concebuda per intervenir en situacions que requereixin una resposta més especialitzada i al mateix temps donar suport a les patrulles ordinàries.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I enguany el pregó de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca el realitzarà la Societat El Casino. A mitjans de juliol parlàvem amb la seva presidenta, Carme Lloberol. La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
0: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
4: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
0: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
4: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que em vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
0: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
4: Sí, esperem que sí.
0: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
4: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
0: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
4: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
0: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
4: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
0: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
4: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fet grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
0: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
4: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
0: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
4: Exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats, doncs, més importants que es feia. Evidentment que entremig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la Festa Major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la Festa Major. I bueno, pensem que ho reflectirem força.
0: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
4: Home, jo penso que molt. Bueno, dintre de la cultura, de la... si s'ha mantingut sempre i sempre dintre de la branca, doncs, de cultura, que és algo molt important, és algo molt important, i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia,
0: pels anys, no?
4: Sí.
0: Però sí que ha estat sempre referència, no?
4: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent i o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
0: Ara es diversifica més l'oferta.
4: Està,
0: no?
4: Més diversificat, sí.
0: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la societat del casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
4: Sí, sí, espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
0: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
4: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
0: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
4: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó. Molta de la gent que pugui venir, doncs, ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen, doncs, que és un espai que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
0: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
4: Exacte, exacte. Fer que la gent, doncs, li agafin l'estima que tenim nosaltres.
0: Suposo que també serà, doncs, aquell moment per recordar, doncs, la història del casino i també de les persones que han anat formant part al llarg de tots aquests anys, no?
4: Sí.
0: A més d'un segle.
4: Sí. A veure, tenint en compte que és un pregó i que disposem,
0: sí,
4: de poc temps, no? Però procurarem, doncs, sí, recordar, doncs, a tot el que ha significat durant aquests anys. No a persones en concret, perquè no et pots dedicar a persones en concret, però en un conjunt a les persones, doncs, que hi han estat al davant.
0: Del centenari del casino, al setembre torneu més activitats.
4: Al setembre tornem. Bueno, de fet, no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre, després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
4: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
4: Evidentment, a l'octubre, no sé si serà el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara societat del casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? De com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució,
4: sí,
0: significativa,
4: sí,
0: no?
4: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, els passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anàvem tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
0: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la societat del casino?
4: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
4: quan
0: i
4: vulguis.
0: Ampliarem aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la societat del casino per fer doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
4: Bé.
0: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
4: No, mesos no gaires. Però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar en Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino. Gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
4: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El pregó de la Festa Major, protagonitzat per la Societat del Casino. Hem escoltat les paraules de la presidenta Carme Llobarol i després tindrem el pregonet de la Festa Major petita. De fet, arrencarà abans que el pregó de Festa Major. El pregonet serà aquest divendres a 6:45 de la tarda, 6:30, al Parc Central. Un pregonet protagonitzat per als nens i nenes dels castellers de la Droc i també per als ous de drac de la colla de Diables. N'hem parlat amb tots dues entitats per saber i copsar quina és la seva opinió i com han rebut la notícia de que finalment seran els encarregats del pregó de la Festa Major petita. La colla castellera de la Droga farà el pregó de la Festa Major petita a l'any del seu desè aniversari. I és que l'entitat destaca que la canalla serà la gran protagonista d'un acte que compartiran amb els ous de drac de la colla de Diables per donar el tret de sortida de la Festa Major 2026 el dia 4 de setembre. De fet, la colla castellera de la Droga serà l'encarregada de protagonitzar el pregó de la Festa Major petita. La presidenta de la colla castellera, Lídia García, considera que aquesta invitació és un homenatge a la trajectòria de la colla.
5: Per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fa tota la colla, però especialment a la canalla, que serà la gran protagonista del pregó. La Festa Major petita és una celebració molt vinculada als infants i als joves i creiem que no hi ha millor representació que la nostra canalla, que és qui dona sentit al futur de la colla. A més, aquest any estem vivint un any molt especial, ja que celebren el 10è aniversari del nostre Batist casteller. Si sumem el fet de sortir representats al castell de la Festa Major i ara tenir-lo o no de ser-ne els pregoners, fa que ho visquem amb una emoció encara més gran.
0: La presidenta de la colla castellera de la Droc ha destacat que van rebre per sorpresa la notícia de que serien els protagonistes del pregó de la Festa Major petita.
5: Doncs la veritat és que van rebre la proposta amb sorpresa i molta alegria. Quan ens ho van proposar, ens va fer molta il·lusió perquè entenien que era una mostra de confiança i de reconeixement cap a la tasca que fem des de fa anys a Sant Andreu de la Barca. I dins de la colla la notícia es va rebre molt bé, especialment entre la canalla i les seves famílies, que estan molt engrescades. A més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebrem el 10è aniversari del bateig de la colla, i això fa que aquest reconeixement tingui encara més valor. Tothom ho ha viscut com una oportunitat per mostrar que som la colla castellera de Droc més enllà dels castells, una entitat que treballa per la cohesió, la cultura popular i els valors de la comunitat.
0: Asseguren, això sí, que serà un pregó molt participatiu.
5: L'encarem amb molta il·lusió, però sobretot amb ganes de que sigui un pregó proper, participatiu, que reflecteixi l'esperit de la Festa Major petita. Volem que la canalla tingui un paper central perquè són els veritables protagonistes d'aquesta festa i també de la nostra colla. I la idea és transmetre els valors que ens identifiquen, com el treball en equip, la confiança, la superació i l'amistat, sempre des d'una mirada fresca i divertida. I a més, el Pilar Caminat que farem durant el pregó serà una manera molt simbòlica de donar el tret de sortida a uns dies que esperem que siguin plens de festa, cultura i convivència per a tothom.
0: El pregó també tindrà un marcat caràcter col·laboratiu. La colla castellera de la Droc compartirà protagonisme amb els Ous de Drac, la secció infantil dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Per la presidenta, aquesta participació conjunta simbolitza la força de les entitats infantils del municipi.
5: També ens fa molta il·lusió compartir aquest moment amb els Ous de Drac, la canalla dels Diables de Sant Andreu de la Barca. Creiem que és una manera molt bonica de posar en valor les entitats infantils del municipi i de demostrar que la cultura popular es construeix entre tots i totes, treballant plegats i fent que els més petits siguin els protagonistes de la festa.
0: La participació en el pregó coincideix també amb un moment de consolidació interna de l'entitat. Recentment, la colla ha aprovat uns nous estatuts que oficialitzen la denominació de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la seva identitat, i també han impulsat el seu primer pla d'igualtat.
5: Tot això, a més, arriba en un any molt significatiu per a nosaltres, en què celebren el 10è aniversari del bateig de la colla, i també en un moment important perquè recentment hem aprovat uns nous estatuts que han consolidat el nom de Colla Castellera de la Droc, reforçant així la nostra identitat com a entitat, i paral·lelament hem impulsat el nostre pla d'igualtat, una eina que ens ajuda a continuar construint una colla més inclusiva, respectuosa i oberta a tothom.
0: La colla castellera de la Droc i també els Ous de Drac, en aquest cas de la colla de Diables, seran protagonistes del pregó de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, el dia 4 de setembre. Els Ous de Drac de la colla de Diables seran els pregoners de la festa major petita en l'any del seu 10è aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la colla dels castellers de la Droc, concretament amb la canalla dels castellers de la Droc. Els Ous de Drac, la secció infantil de la colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la festa major petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu 10è aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament a la vida cultural i festiva del municipi. El president de la colla Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
6: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la festa major petita ens fa molta alegria. Els Ous de Drac fan 10 anys i formen part de la festa major des del primer dia. I des de la colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la festa major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la canalla dels castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
0: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls, un pregó que el grup de percussió dels Ous de Drac hauran de compartir amb la canalla dels castellers de la Droc.
6: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
0: El president de la colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la festa major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la colla de Diables organitzarà un corre-drac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
6: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corre-drac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
0: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Ous de Drac, que enguany celebren el seu 10è aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la colla dels castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I una festa major, aquí tindrem actuacions musicals. De fet, el divendres a les 11 del vespre, concert de Chenoa a l'escenari central de l'Avinguda Constitució. Després, la festa continuarà amb la banda del Cotxe Rojo. I recordem que a partir de la 1 de la matinada, la festa de la Clota. Són les actuacions de divendres de festa major.

Ja s'ha anunciat la primera de les actuacions de la Festa Major 2026 de Sant Andreu de la Barca. La cantant Chenoa serà una de les protagonistes de la propera Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert a l'esplanada del Mercat Setmanal previst per al divendres 4 de setembre.

Amb una trajectòria consolidada de més de dues dècades damunt dels escenaris, Chenoa arriba a Sant Andreu de la Barca en un moment de plena vigència artística. La cantant coneguda amb èxits com Cuando tú vas, Atrévete o Todo irá bien oferirà un repertori que combinarà els seus grans clàssics amb les cançons més recents, una proposta pensada per connectar amb públics de diverses generacions. Chenoa actuarà a Sant Andreu de la Barca el 4 de setembre en el marc de la Festa Major. Aquest serà la tercera actuació de Chenoa a Sant Andreu de la Barca, la primera. Va ser l'any 2013 al Teatre Núria Espert en el marc d'una gira acústica de presentació de l'àlbum Com un fantasma i l'any 2017 va actuar a Sant Andreu de la Barca per tancar la gira de Soy Humana. Ara Chenoa serà protagonista de la Festa Major 2026 el divendres 4 de setembre a l'esplanada del Mercat Setmanal.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El mític Grupo Bus aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y Erelobús, Dinero Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La nit del 5 de setembre, l'ermita de Santa Madrona de Sant Andreu de la Barca es tornarà a convertir en un temple del rock a la festa major de Sant Andreu de la Barca i actuaran Golden Grahams, compartiran escenari amb una de les bandes més mítiques del heavy rock estatal com som Obús. A Brian O'Neill és el líder dels Golden Grahams, el tenim aquí avui als estudis de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Brian.
1: Bon dia, Jordi, com estàs?
0: Festa major de Sant Andreu de la Barca i Golden Grahams. Sí. Aquest binomi s'ha produït en més d'una ocasió, eh?
1: Sí, ja fa anys que ho fem i ja funciona, o sigui que si una cosa va bé no la canvis, no?
0: Fa molts anys veu guanyar aquell concurs del Music Andreu, no?
1: Fa molts anys,
0: i veu actuar, eh?
1: M'acabes d'obrir aquí una finestra de tenia tancada.
0: Bueno, això vol dir que la banda porta molt de temps,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la banda... Jo crec que el primer concert que vam fer va ser el 2008. Sí, imagina't, ja farà això, 18 anys.
0: No trepareu els Rolling Stones, però no. Ja porteu uns quants anys, no?
1: No, sí, en breu estarem, bueno, serem majors d'edat, com a banda, no? Sí.
0: Exacte, què espereu d'aquest concert? Com ho porteu i amb quines ganes afronteu aquest concert del dia 5 de setembre?
1: Bueno, tenim ganes, les de sempre, o sigui, al final quan ens juntem a tocar i quan sortim de gira... Són les ganes estan des de, com les del primer dia, però sí que hi ha un punt extra de que estàs tocant a casa i vulguis o no, això em motiva i també veurem antics amics, família, i això, vulguis o no, et dona una mica més de xitxa. Sí, tenim moltes ganes.
0: Com veu rebre la notícia que finalment participaríeu en aquesta festa major i, a més, estaríeu actuant al costat d'Obús?
1: Bueno, això ja van haver-hi converses justament a l'acabar el concert amb Mofunquillo, de fa un parell d'anys, no, un parell o tres, no me'n recordo, i ja es parlava, i, bueno, amb converses amb el Satur i a veure, rascant, i no, anem parlant, van sortir idees, i aquesta era una proposta de portar Obús i amb nosaltres, i bueno, nosaltres encantats, fins que ja van donar l'okay, suposo que de l'Ajuntament, i el Satur va poder tirar cap endavant, o sigui que nosaltres... Pa'lante, sí, contentíssims.
0: Hi ha un significat especial, Brian, el fet d'actuar amb Obús, una banda mítica...
1: Sí, al final, respecte màxim, o sigui, tot el que... una carrera com la d'aquesta gent, o sigui... Jo farà... Els hauré vist unes 4 o 5 vegades. L'última vegada va ser amb Gene Simmons, si no recordo malament, i va ser un bolazo. O sigui, al final... Això també a nosaltres ens dona un punt extra de que estàs tocant amb gent sèria. O sigui, amb gent ja super consagrada i això... Sí, passarem bé, o sigui, al final res, va aprendre d'aquesta gent, si porten tants anys, si algú rascarem, saps?
0: Els Golden Grahams, en quina situació estan en aquests moments? Aneu fent concerts?
1: Bueno, ara mateix, després de fa un parell d'anys que hem deixat una mica de fer concerts perquè veiem que bueno, no és senzill ara mateix per una banda tirar com tiràvem. Pensa que portàvem molts anys de fer molts concerts, de girar per tot arreu, fèiem uns 180-200 concerts a l'any, i això ara mateix no és viable. O sigui, com s'ha posat tot, no és viable. O sigui, nosaltres ara estem una mica més conservadors i fem concerts que em venen de gust fer. O sigui, dir també que hi ha molts promotors que ens escriuen i ens truquen i que volen que anem a... Hi ha molta gent, jo que sé, a Andalusia, a Galícia, a Bilbao, que volen que anem a tocar, però no és senzill. O sigui, al final la cosa no, està una mica negra per la música en directe. O sigui, està una mica durilla.
0: Quins serien els principals hàndicaps, Brian?
1: Bueno, el hàndicap jo crec que... Bueno, pues això és un debat, però al final és... Primera... factures, tot difícil, la gent que ho porta, o sigui, al final tot és massa burocràcia i massa història per com ho entenem nosaltres. O sigui, tota la vida havia estat, et trucaven, anaves a tocar, anaves a fer una altra, i tot era molt més senzill, molt més àgil, i ara està tot com fosc. És que no sé si és la paraula, però està tot, saps? I ara ens dediquem molt a tocar a motels, a tocar a sales més petitetes, a fer una mica més de versions, per desgràcia, però és tot per aquesta moguda. O sigui, no està senzill.
0: Parlem del concert del dia 5 de setembre, Ermita Santa Madrona, escenari que ja coneixes prou bé perquè hi has actuat, un lloc especial, no?, per fer un concert.
1: Bueno, al final jo crec que s'ha creat una història molt xula de no haver-hi res, que hi hagi, el que has dit tu, un temple de rock and roll aquí a Sant Andreu la Barca. És una cosa que s'ha de cuidar i s'ha de cuidar per anys, i si ve la gent que vingui per darrere, que ho segueixi mantenint i que segueixi apostant per això. O sigui, al final jo crec que és una cosa que s'ha de cuidar moltíssim en una ciutat com Sant Andreu.

0: Com serà el concert dels Golden Grahams? Rock and roll dels sí. anys 70, aquestes influències, no?, dels sí. Stones, sí. Led Zeppelin, anem afegint, no?
1: Afegeix el que vulguis, home, tot el, tot ja m'agrada tot, tot el que dius. Jo em callo i... No, al final serà Golden Grahams en directe, o sigui, serà una pisonadora, com ha estat sempre. I esperem això, que la gent estigui sense els mòbils, que la gent estigui atenta a lo que està veient a l'escenari i sobretot que la gent s'ho passi bé. O sigui, al final, això, que la gent vingui amb tots els sentits a veure una banda de rock and roll, bueno, un parell de bandes de rock and roll, com són vos i nosaltres, i que vinguin ganes, ja està.
0: Qui t'acompanyarà? Dani Clement a la bateria, com sempre?
1: Sí, Dani Quini a la bateria i Àlex Slim al baix. I els tres, bueno, els tres germans, com sempre. Sempre estem aquí repartint. Sí, sí, sí.
0: Quines d'aquelles cançons, Brian, que no pot faltar en un concert de Golden Grahams? Què dieu? Aquesta sí o sí ha de sonar.
1: Aquí sempre hi ha un handic... Bueno, és com un... És un petit gran problema, saps? O sigui, al final, pel Dani són unes, per mi són unes altres, i sempre és com un debat, i fins al dia abans del concert no ho sabrem, o potser ho sabem després de la prova de so. Però sí que temes com Puppets, Long Woman, això ha de sonar un concert del Grahams. Sí, perquè ens han acompanyat sempre i ens han donat moltes alegries, i al final la gent també ho espera. O sigui que...
0: Parlaves abans dels mòbils.
1: Sí.
0: No sé si des de que veu començar... amb els Golden Grahams heu vist una evolució que potser ara està la gent més pendent de fer fotos de gravar que del concert.
1: Sí, jo crec que això va a la contra, o sigui, va a la contra per tothom, o sigui, va a la contra del primer que paga l'entrada per anar a veure un concert, que el músic al final costa molt més de connectar, no sé si com explicar-me, però costa moltíssim, o sigui, estàs posant barreres entremig dels teus sentits amb la música. I la gent crec que això ens hauríem d'alliberar de... Bueno, i tornar lo que ens ha fet feliços tota la vida, que al final és anar a un concert, anar a aprendre algo, que anar amb amics a veure bandes en directe i apostar per això, o sigui, no sé.
0: I a més vosaltres, els Golden Grahams, que teniu aquests shows en directe molt enèrgics,
1: sí.
0: Podríem definir-los com a molt enèrgics, i sobretot intenteu buscar aquesta interacció amb el públic.
1: Clar.
0: Tu, de fet, amb la guitarra ho intentes, no? Busques aquesta interacció amb el públic.
1: Bueno, intento i ho faig.
0: I ho evidentment.
1: Si no, seria millor plegar. Però sí, o sigui, al final és que la gent s'ho passi bé. O sigui, la gent forma part d'això. O sigui, el públic forma part de l'espectacle. O sigui, no hi ha un altre. O sigui, al final és tot... Bueno, tot és, som un equip, o sigui, el públic, la música, els instruments, les cançons que toquis en aquella nit, o sigui, tot és una pel·lícula, o sigui, és un gran circ.
0: Què recordes d'aquell jove Brian O'Neill que començava en el món de la música?
1: Bueno,
0: que visitava aquests estudis de la ràdio, precisament,
1: sí,
0: també.
1: Fa molts anys d'això, Jordi.
0: Amb Dani Santos va venir acompanyat.
1: Sí, fa molts anys. No, al final jo crec que ara mateix tinc... agafa moltes experiències, com ja sabem, però sí que crec que tinc molta més il·lusió que tenia aquell nen, saps? O sigui, ara ho veig tot més complicat, més complicat, i això em posa més calent. O sigui, vull arribar a més gent, vull que la gent senti música, que la gent al final ha de ser el motor de les persones per ser una mica més feliços amb aquest món.
0: Has tingut la sort de compartir escenari amb estrelles del rock.
1: Sí.
0: Entre ells el Ron Wood, sí. De Rolling Stones.
1: Sí, sí. No, això va ser... Bueno, jo m'ho he explicat alguna vegada, però sí que... Bueno, he tingut molta sort, molta feina darrere també, i s'ha donat que hem compartit escenari amb Ronnie Wood dels Stones, amb l'Alan Parsons, amb molta gent, que això ens ha fet també creure en tot el que fem. O sigui, ens ha ajudat a creure i a seguir cap endavant, i per això crec que encara estem aquí i seguim amb força. O sigui, això ens en dona com piles per dir, hòstia, aquesta ja no ha aconseguit, nosaltres hem de seguir. O sigui, al final...
0: Demanem un desig. Si poguessis compartir escenari amb qualsevol banda de la història del rock, quina banda triaries? A banda dels Stones.
1: Morts o vius? Morts o vius?
0: Bueno... Bueno, fem vius i després banda que no...
1: Sí, sí, fem vius...
0: A banda dels Stones.
1: Sí, sí, no. si fem builds, et diria, per exemple, que juntessin Robert Plant i Jimmy Page i passem la tarda amb ells tocant unes acústiques, això per mi seria l'hòstia. I si vol Paul McCartney, doncs també, saps? O sigui, al final, no sé, qui vulgui, qui toqui, saps? I si fos morts, bueno, se podria dir una gran llista. Però et diria Dave Bowie, et diria Mark Bolan de T-Rex, et diria... no sé...
0: Jimi Hendrix, per exemple.
1: Jimi Hendrix ja, saps, mira, se'm posa pell de gallina. Però si no, Brian Jones, Brian, no sé... Freddie Mercury, per què no?
0: Per tant, la llista aquí també seria molt llarga,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, no, de vius i de morts.
0: Sí que manteniu això, eh? Com dèiem abans, aquesta idea d'una banda de rock and roll i influenciada, sobretot aquesta música dels anys 60-70, no?
1: Sí, sí, al final...
0: Actualitzada, evidentment.
1: Al final nosaltres fem rock and roll i... no sé, o sigui, no sabem una altra manera de fer. O sigui, les noves tecnologies veiem que fiquen en... com música electrònica sobre de bandes i tal, però nosaltres el que ens mou és tocar els instruments i fer rock and roll que vagi directe, o sigui, i tocar, o sigui, que les mans se'n moguin, saps? Que no toquis a sobre de bases, que no tiris pistes, que no estigui tot ple de samples, tot ple d'històries. Al final és tocar, suar i fer molt, o sigui, assajar molt i sobretot tornar a tocar. O sigui, sobretot és tocar els instruments, saps? Que això crec que ara s'ha perdut una mica.
0: La música en directe de tota la vida.
1: Sí, si una cosa va bé no la canvis, però és així, és que és així. O sigui, però ara sembla que hi hem, o sigui, que hem perdut una mica el nord quan vas a algun festival, no veus a ningú... tocant, o sigui, és una cosa que costa molt veure a una persona amb uns instruments, que hi hagi un monitor que estiguin interactuant entre ells. Ara costa moltíssim, tot és claquetes, metrònomos, samplers, és tot difícil, o sigui, és tot antinatural, crec jo, saps? Però bueno, no sé, no se n'anirem, Jordi, a parar.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, Brian, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per convidar tothom a que el dia 5 de setembre vagi a l'Ermita de Santa Madrona a veure el concert de Bus, però sobretot el concert de Golden Grahams.
1: Doncs això, que vingueu, que hem de passar una tarda nit i ser una mica més feliços del que som, i sobretot veniu amb ganes, o sigui, veniu amb ganes de passar-ho bé, de sentir bona música i de veure unes llegendes com Bus. O sigui, realment és una sort que vingui una banda com Bus aquí a Sant Andreu de la Barca, o sigui, això s'ha de recalcar.
0: Una sort també comptar amb els Golden Grahams en aquest concert, i també DJ Kiss Sierra, que també estarà posant bona música. Brian O'Neill, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.
0: I bon concert el dia 5 de setembre.
1: Un plaer, moltes gràcies, Jordi.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la presència de David Tercero, gerent del All Language School de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, David.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, 12a edició del torneig de Carcassonne, del torneig de joc de taula. Podem dir que ja tenim 12 edicions. És una de les activitats, podem dir que més consolidades de la Festa Major, de llarga tradició.
1: Doncs sí, tenim una llarga tradició. Enguany serà la 12a edició i la veritat és que passa el temps volant, però cada vegada tenim més ganes de que arribi aquest dia i fer el torneig i fer totes les activitats que fem allà a la plaça 11 de setembre.
0: Un torneig organitzat, com dèiem, per All Language School, perquè compta amb el suport també de Matom Store, de Vir, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i també de l'associació lúdica El Dado Enroscado, perquè no només hi ha el torneig de Carcassonne, que serà a la tarda del dissabte a la plaça 11 de setembre a partir de les 4 de la tarda, sinó que al matí tindrem a les 11 el 7è torneig de Carcassonne Junior, però a més tindrem durant tot el dia una jornada de jocs de taula i de ludoteca.
1: Correcte, sí, tenim ja també la tradicional jornada de jocs de taula amb jocs per tota la família i on podrem gaudir d'aquesta jornada gràcies també al Dado Enroscado, l'associació de jocs de taula de Sant Andreu de la Barca, que portarà molta part de la seva ludoteca per poder escollir jocs amb el que vulgueu aprendre i jugar, o inclús també qui vulgui pot portar els seus jocs mateixos amb la seva colla i jugar allà. La qüestió és agrupar-nos, passar-ho bé i riure i gaudir.
0: Ara, David, quan mires enrere i mires aquella primera edició o quan us estàveu plantejant d'organitzar una activitat d'aquest tipus, t'esperaves de que 12 edicions més, 11 edicions més, encara tindria continuïtat i tindria l'acceptació que està tenint darrerament?
1: Doncs la veritat, quan vam fer-ho la primera vegada, érem una mica a veure què passaria, no? Perquè, clar, també nosaltres hem apostat sempre una mica per fer les activitats separades, no centralitzar-les. Llavors, al barri on estem nosaltres, on està el Language Club, al barri de la Unió, no hi havia activitats de festa major com aquestes dites. Hi havia, pues, la típica cercavila dels trabucaires pel matí o alguna cosa de la gincana i tal, i volíem, pues, fer alguna activitat que com a mínim el barri dinamitzés una mica, i la veritat és que estem molt contents perquè el primer any ja vam tindre acollida, el segon encara més, es va consolidar, i després també quan ens vam unir amb el Dado Enroscado, doncs ens hem fet una miqueta més gran, cada vegada hi va més gent, hi ha unes hores que estan totes les taules plenes i fan molt de goig, i res, va molt, agrada molt veure la canalla allà gaudint i jugant amb els pares i també els que són jugons jugant a joc més duret, i res, és passar-ho bé, desconnectar, gaudir de la festa major, d'una de les moltes activitats que hi han, i que la veritat és que ens omple d'orgull saber que això es valora i té assoleix el seu objectiu.
0: Per què vau decidir que fos precisament aquest joc de taula del Carcassonne?
1: El joc de taula de Carcassonne és un dels jocs que se'n diuen que és la porta d'entrada al joc de taula modern. Fa molts anys tothom jugava als Monopolis i aquest joc que eren un rebaixat però que no tenien un final definit. I llavors allà cap al 2000-2001 van començar a sortir un tipus de joc que se'ls ha acabat dient com Eurogame, vale? Que són els jocs que sí que tenen final, o sigui que tenen una durada ajustada, que tenen una quantitat de jugadors també ajustat, i però que promou sobretot el dinamisme amb el joc, o sigui que no quedis bloquejat, que puguis fer la teva i que tingui una durada i un final de partida bé, i normalment siguin entretinguts. Un d'aquests, entre altres, per exemple, hi havia el Catan, l'Aventureros al tren, i un altre d'aquests és el Carcassonne. De tots tres, bueno, ja fem nosaltres un torneig de l'Aventureros, que també té molta acollida i espectacular, i res, d'aquests tres, pues, són els que sempre s'ha dit que són els clàssics d'entrada al joc de taula perquè són de regles molt fàcils, són molt fàcils de jugar, però també tenen aquest afegit de complexitat per qui vol que tingui més competició, més complexitat, pues, pugui tindre més reptes, no? I la veritat és que està molt bé, és un joc simple, molt simple, de col·locació de llocetes. Tenim uns humanets, aquests humanets els haurem d'anar col·locant a mesura que anem col·locant les llocetes, i ens donarà punts, pues, per tancar castells.

0: mateix, tancar camins, o tindre la majoria de les granges al final de la partida. És un joc molt simple, però que la veritat és que dona molt de joc i també és molt competitiu, sobretot quan es juga un contra un, que per exemple hem tingut un campió del món català del Carcassonne, i la veritat és que és divertit de jugar i molt a mi.
1: El fet de la ludoteca, que estarà durant tot el dia a la plaça 11 de setembre, tothom que hi vagi pot participar.
0: Sí, sí, sí. O sigui, allà hi haurà una varietat de jocs posats, familiars, partits. Els partits són aquells que són rapidets, de cartes o tal, i que abarquen més gent. Hi haurà també infantils, hi haurà també algun més d'orillos per gent que vol una mica més d'exigència, i allà estaran els amics del Don Roscado disposats a deixar-te el joc i ensenyar-te com és jugar sense cap problema.
1: Per poder participar al matí al torneig de Carcassonne Júnior i a la tarda al torneig de Carcassonne, cal, això sí, una inscripció prèvia.
0: Al torneig de Carcassonne Júnior tenim una inscripció prèvia, igual que al clàssic, diguem, al sènior, que està a la nostra web, a ol.cat, val? El que passa que a tots dos tornejos, sempre que hi hagin places, just abans del torneig es pots apuntar sense problema, val? Sempre que tinguem disponibilitat d'espai. Per exemple, normalment al matí el júnior cobreixen bé les places, val? I la gent moltes vegades ve i s'apunta al moment. Al Carcassonne, pues, normalment hi ha una preinscripció gran perquè hi ha gent que és molt fan i li agrada vindre a tornejos, i per exemple a dia d'avui ja tenim uns 30 apuntats més o menys, i també et pots apuntar el dia del torneig. O sigui, nosaltres acabarem adaptant el torneig a la quantitat de gent que hi participa, que no tingui por ningú a participar, perquè el torneig serà sempre d'inici de caire familiar, taules de 4, tres partides assegurades de ronda eliminatòria, i passaran una quantitat de jugadors que normalment són 16 i jugaran un contra un fins a arribar a la final, on es dissimirà a les quatre primeres places. És passar-ho bé, és divertir-se, és aprendre el joc. Si no vols jugar al Carcassonne, pots jugar a qualsevol altre joc que et vingui de gust, algú que et crida l'atenció, o algun joc que estàs veient que estàs jugant un altre i vols tastar, pues, cap problema.
1: Si us agrada la competició, doncs us apunteu al torneig, no?
0: Correcte.
1: No sé si la partida final, sobretot la partida final, és seguida per molta gent al voltant de la taula.
0: Sí, normalment sí, sobretot perquè acostuma a passar que aquí ja arriben els que tenen més nivell de jugar, i la gent es fitxa: ui, per què ha posat aquesta lloseta aquí i no l'ha posat allà? Per què ha fet aquesta acció? Perquè, clar, llavors va... Sobretot, és molt important. Els que en saben jugar, normalment expliquen als demés que no saben jugar per què han fet la jugada. O sigui, no és una competició oculta, sinó que quan acaba la partida s'expliquen: ah, doncs mira, jo he posat això aquí perquè tal, jo he posat allò, ah, i l'altre diu: ah, mira, que no ho sabia, tal, pots fer això, quan has ficat aquest aquí potser l'havies d'haver ficat aquí perquè tal. I som, normalment som molt solidaris i molt amables amb qui juguen, i els agrada que la gent aprengui a jugar per fer més esperit competitiu encara.
1: Per tant, un argument més per poder participar en el torneig i també de la ludoteca. El fet de que sigui un moment on la gent comparteix experiències, un ambient sa, i per tant per aprendre.
0: Correcte. Aquest any en guany tenim una altra novetat, que farem una prova que no m'ha anunciat gaire, però tenim muntada una partida d'un joc de rol, que és el Clock Tower, que és com un Hombres Lobo, però més vitaminat, ¿vale? I que poden cabre unes 10 persones o així. ¿Vale? Es podeu apuntar, si voleu, al mateix dia, i mirarem l'espai que hi ha i la quantitat de partides que es pot fer. És el típic joc de rol ocult, que es fan tancar els ulls i et diuen: ara passarà això, tal i qual. Però aquest, en vez de ser un Hombres Lobo clàssic, és una mica més xulo, perquè té més narrativa, més coses. Ja es va fer una partida molt gran a l'última festa del dado al casino, que es van apuntar 30 persones a una partida. O sigui, que imagina't, aquí no tenim tant d'espai, però bueno, volem fer la prova, a veure com va, quanta gent s'apunta i quantes partides es poden fer, ¿vale? Perquè tenim el David, un company que fa aquestes partides, i bueno, a partir de les 11 començaria la primera partida, i tindríem fins a les dues i per anar fent partides segons la quantitat de gent es presenti.
1: Teniu la plaça, eh? Teniu una plaça gran, eh? Per
0: sí, sí, sí. Perquè
1: s'apunta molta més gent.
0: Bueno, això faríem, es farà dintre d'una de les aules de l'escola perquè allà queda més tancat i més privat i fora de sorolls i la gent es pot concentrar més en les partides.
1: Per això que ningú es despisti. Doncs totes aquestes activitats el dissabte 5 de setembre, a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, tot concentrat a la plaça 11 de setembre, aquesta activitat organitzada per All Language School, amb la col·laboració i participació també del Dado Enroscado, de Mazo Mestor, que també està a la mateixa plaça 11 de setembre, de Vir, i també l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que ens ha acompanyat des de David Tercero, gerent del All Language School. Moltíssimes gràcies i que vagi molt i molt bé aquesta nova edició del Torneig de Carcassonne, 12a edició, l'any vinent la 13a, i la 7a edició del Torneig de Carcassonne Júnior i la Ludoteca. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres i que gaudiu molt i tingueu una molt divertida Festa Major.
1: Esperem que sí, gràcies.
0: A vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: DJ Beca també serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà la matinada de dissabte a diumenge a la 1 de la matinada a l'Avinguda Constitució. Avui ens acompanya en els estudis de Ràdio Sant Andreu DJ Beca, company d'aquesta ràdio. És el director del programa del Urban Top Music. DJ Beca, molt bon dia.
3: Muy buenos días.
1: Bé, protagonista d'aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Dissabte, després de l'actuació de los 80 principales, arriba la sessió de DJ Beca. Bé, que suposa actuar una vegada més a una Festa Major?
3: Pues la verdad, ahora mismo tengo una cantidad de sensaciones totalmente contradictorias. Muchas ganas, muchos nervios, muy contento por que me hayan seleccionado, porque me hayan escogido, me hayan propuesto para la Fiesta Mayor de verano, que es la primera vez que voy a hacer Fiesta Mayor en el escenario central, porque en otras ocasiones había estado con la gente Jova del Pobla, con la agrupación Jova, con la Barca y tal. Y la verdad es una novedad para mí y un reto muy gratificante de intentar realizar.
1: També havies fet actuacions a la Fira de la Primavera.
3: Sí, senyor.
1: Per tant, l'escenari te'l coneixes prou bé, no?
3: Sí, en eso tenemos suerte, lo conocemos.
1: Després de tants anys encara hi ha nervis?
3: Muchos. Yo creo que es la herramienta del estar espabilado, ¿no? De la alarma que te dice, hey, no te subas muy arriba, que esto tiene que seguir caminando. Es una sensación de mariposas en el estómago, que dices, uff, tanta gente, mucha responsabilidad. Que te llamen para hacer un evento de este tipo, confíen en ti, tienes que dar el 100% y eso te crea ese hormiguero en el estómago que te hace estar alerta para no, perdón por la expresión, para no cagarla.
1: Segurament que no, amb l'experiència, amb els anys que ja portes. Quina és la sessió que has plantejat de cara a aquest dissabte, tenint en compte en aquesta Festa Major? No sé si pel fet de ser Festa Major has pensat una sessió diferent de les que habitualment has ofert aquí a Sant Andreu de la Barca o...
3: No, mira, la verdad que por parte de la organización de la Fiesta Mayor, el viernes lo han dedicado más para la gente joven, con música Jova y en la Fiesta de la Clota a la una, y el sábado viene un grupo excelente que son los 80 principales, magníficos, los he visto en varias ocasiones, excelentes, y claro, querían hacer una continuación de la música de aquella época, música de los 80, con los 80 principales, y por qué no hacemos una sesión de música de aquella época dorada de los años 90, 2000, pinceladas de los 80 y tal. Para mí es un reto muy importante, si bien estoy al día al respecto de cultura musical y de los tracks de aquella época y que ya hace años que pinchaba, volver otra vez a para ese reencuentro con ese tipo de música y para dedicado a una población, a una gente, un sábado por la noche después de los 80 principales, cuando los jóvenes están en la gincana, que va a ser la hora de ellos, y la gran mayoría de los jóvenes están, entonces el ayuntamiento pensó que sería muy buena idea hacer un viaje al pasado e intentar disfrutar, recordar y volver a aquellos tiempos.
1: Quines músiques no faltaran? Algun avançament de cara a aquest dissabte?
4: Te voy a decir la verdad. Y que lo sepan
1: ahora
4: todos.
1: Dirás, no lo sé.
4: Lo de la libreta, aquella famosa que siempre hemos hablado, la libreta,
1: ¿sí?,
4: de Beca,
1: sí, sí.
4: Eso ya ha desaparecido. O sea, en este caso es imposible. Ten en cuenta que los años 90 fueron la época dorada de la música. O sea, es una época en que tema que salía a diario, uno, dos, tres, cualquier tema que salía era bueno. Dentro del Eurodance, dentro del pop, dentro del rock. Dentro de la electrónica, incluso algunos toques de música latina, todo era bueno. O sea, sé cómo voy a empezar, sé cómo voy a terminar, pero el desarrollo lo iremos viendo poco a poco según la percepción que tengamos desde cabina y jugaremos con la gente.
1: Clar, evidentment els DJs heu de tenir aquesta habilitat de veure el comportament de la gent y saber modificar, doncs, aquella sesión que teníeu ja pensada, ¿no?
3: A ver, los tracks están ahí, o sea, la playlist la tienes. Ahora tienes que mezclarla, tienes que... ¿qué te voy a decir? A lo mejor la gente se mueve mucho con una canción de Venga Boys o de Rick Astley, como que lo mismo se te paran con el Paquito Chocolatero, por decirte algo. Son canciones de los 90. Es por decir, o se mueven muchísimo con Eurodance o no se mueven con un Gloria Estefan. De todas maneras, la conceptuación de que hay ahora y está pasando muchísimo, sobre todo en las salas donde he podido ir a pinchar o en algunos conciertos, la gente ya no baila tanto. Y es una cosa que nos preocupa a los DJs, porque pones muy buena música, pones música, pero ves a la gente parada, prefiere hablar en vez de estar escuchando o tal. Antes teníamos la temporada, salió la moda de que no dejaban de estar con el móvil grabando todo el escenario, cómo lo hacías, cómo tal. Ahora hemos pasado a que se hacen los corrillos, ¿no? Y que se ponen a hablar y mientras mueven el pie, ¿no? Pero no terminan de bailar. Pues mi objetivo es que toda la gente esta noche, con esta gran música, con esta época dorada de los 90, intentemos bailar y que intentemos cantar y que podemos disfrutar todos juntos.
1: Clar, pot passar això que dius, fan els grups de gent que s'ho estan passant molt bé, sí, però des de dalt tu no tens aquesta sensació o no saps si s'ho estan passant bé o no. Si ballen, segur.
3: Seguro,
1: si canten, segur.
3: Seguro. ¿No? Además que los escuchas, se escucha perfectamente cuando pones el inicio, está finalizando un track y haces la mezcla con el otro y ya se notan los primeros compases de la siguiente canción y la gente reconoce y ese grito y dice... Esta, vamos por buen camino.
1: Per tant, bé que fem una crida a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu. Si aneu a la sessió del dissabte a la nit, a la una de la matinada, a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central del DJ Beca, balleu, canteu, perquè ella ha de notar que el públic s'ho està passant bé.
3: Efectivamente, está clarísimo. Es el objetivo final.
1: Quin missatge donaries abans de finalitzar aquesta entrevista?
3: Mira, sobre todo en esta fiesta mayor, llevo muchos años aquí viviendo y tal, y siempre he presumido de ser un pueblo cívico. Lo primero de todo, civismo. Civismo en estas fiestas mayores, divertirnos con cabeza, pasárnoslo bien, y sobre todo, en que os voy a decir en el ratito que voy a estar con todos ellos, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos dejemos llevar por la música. En fin, que lo pasemos bien. Y sobre todo, y si me permites 30 segundos, a la gente joven, a la gente joven que no hace la gincana o que no hace tal, quiero que comprendan y quiero invitarles a que vengan a la fiesta también. Sí, en los prospectos, en la publicidad de la fiesta, pone que es música de los 80, 90, 2000, pero me gustaría que vinieran y que disfrutaran y que conocieran ese mundo que nosotros vivimos y con lo que nosotros bailábamos. Seguro que hay alguna que las conocen, la cantarán y sobre todo la bailarán.
1: I també hem de recordar que a partir del 16 de setembre Urban Top Music torna un any més, una temporada més, a Ràdio Sant Andreu, els dimecres de 8 a 9 del vespre. Una temporada més, ja són unes quantes, ja, eh?
4: Sí, pues sí, he perdido la cuenta, pero me parece que son 8 o 9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya lo sabes, que es para los jóvenes, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
1: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli, canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i cantin.
4: Que se lo pasen, se lo pasen molt bé. Efectivament, que se lo pasen muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, por la oportunidad, y muchas gracias a todos, y os espero el sábado.
1: Ens veiem dissabte.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa Major 2026 també tindrem una nova edició de la Ruta de l'Etapa, enguany a la seva 14a edició. Tot seguit parlem amb el regidor de Comerç. La Ruta de l'Etapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la Festa Major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
5: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de l'Etapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà el dissabte i diumenge a matí i tarda, en Francesc de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de l'Etapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
1: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de l'Etapa, ja són 14 edicions, per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no?, de que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de l'Etapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
5: Sí, és una aposta segura, al final tothom està esperant, no?, la Ruta de l'Etapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de l'Etapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de l'Etapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques, també tindran doncs un sopar en aquells establiments que guanyin, tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no? Perquè sigui més just, també més objectiu el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any com a novetat també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps veritablement de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
1: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
5: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la Ruta de la Tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut, perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
1: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta Ruta de la Tapa.
5: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclòs la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la Ruta de la Tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta Ruta de la Tapa.
1: Missatge dirigit als santandreuencs i les santandreuenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
5: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
1: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp. Tornem aquest dijous.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Moltes persones viuen ancorades en el passat. Els records, algunes decisions que van prendre o la nostàlgia els condicionen la seva manera de viure el present i, per tant, també el seu futur. Avui parlarem amb el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, qui ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que ens vol ensenyar a tornar al present i començar a viure plenament. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a Caça Tendències amb Judit Vives i escoltarem l'últim capítol d'Històries amb Valors de la temporada de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like a la traducció que Josep Montserrat i Roger Castellanos han fet de Leviatán de Hobbes. Publicada per Edicions a la Universitat de Barcelona, és la primera versió que se'n fa en català. A més, Montserrat és l'impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, que està traduint grans obres a la història de la filosofia i posant en valor la possibilitat de llegir-les en la nostra llengua. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Jaume Durmó a les vies de so i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de les festes majors. Perfecte. Fa poc va començar l'estiu i, com cada any, a Catalunya doncs s'omplen les ciutats de celebracions úniques que tenen un gran valor cultural i cada vegada s'allarguen fins a altes hores de la matinada i potser no sempre agrada als veïns afectats.
0: Clar, Catalunya és terra de tradicions, com deies, úniques, però cada cop potser som més conscients de la importància del nostre descans, no?
2: I sobretot en són més conscients aquells que viuen a prop d'on se celebren les festes, no? Moltes de les festes majors de Catalunya es van recuperar després de la dictadura franquista i s'han convertit en autèntiques litúrgies pels habitants de cada poble i ciutat. Però també és cert que fora del que serien actes purament culturals, com les cercaviles, els correfocs o, per exemple, els castellers, els concerts han agafat molta força i han allargat molt les nits festives.
0: És cert que potser hem normalitzat que moltes nits la música, per exemple, acabi molt tard, però pot ser que això s'estigui capgirant una mica?
2: Doncs sembla que sí. Per exemple, a Mataró, les nits de les Santes, la Festa Major de Mataró, s'allargaven tranquil·lament fins a les 6 del matí la majoria de les vegades. I a més, se celebraven sovint en el mateix espai. Això què provocava? Doncs que un grup reduït de veïns suportés l'impacte acústic. La solució? Escurçar la programació nocturna i diversificar la localització dels concerts.
0: Imagino que aquí és on s'obre el debat entre el dret al descans i el dret a l'oci.
2: És un debat que s'obre cada estiu. Per exemple, l'any 2022, els concerts que hi havia programats per la Patum, la Festa Major de Berga, es van cancel·lar després que un jutge ordenés que s'havien d'anul·lar arran de la queixa d'una residència de gent gran. O, per exemple, l'any passat, a les festes del barri del Poble Sec, es van haver d'aturar uns concerts perquè van sobrepassar les restriccions del limitador acústic imposades per l'Ajuntament de Barcelona.
0: Veig que el conflicte es focalitza sobretot en els concerts?
2: Doncs sí, com deia abans, els actes de cultura popular sembla que no perillen, però sempre es comença des d'un punt i es va avançant cap a altres. Si tornem a Mataró, l'any passat es va reduir el nombre de voladors que es llencen durant les matinades per molestar menys els veïns. Llavors, què és més important, el dret al descans dels veïns o l'interès general de la gran part de la població de la ciutat que gaudeix d'aquests actes de festa major?
0: Va, mullet una mica, Carles.
2: Jo entenc que els concerts s'hagin de limitar, sobretot si són en una zona que concentra el soroll, però també crec que les festes majors tenen un component de cohesió social importantíssim per a les ciutats, encara més avui en dia, que tenim una sensació de desconnexió brutal amb el nostre entorn. Crec que hem de trobar un equilibri que deixi a tothom content, cosa que és molt difícil, i també acceptar que les festes, doncs, són moments excepcionals i que no sempre haurien de viure sota normes estrictes.
0: A veure com aquest estiu, que tinguis bones santes, tot i que ja ens anem veient.
2: Segurament.
0: Abans i durant, i potser la temporada que ve podrem parlar-ne, podem fer-ne balanç. Va, gràcies, Carles, fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Quan feia una setmana el doble terratrèmol que va arrasar l'estat de La Guaira, a Veneçuela les esperances de trobar supervivents ja eren escasses. És per això que els equips d'emergències es referien a les persones aconseguint extreure en vida de sota les runes com a rescats miracle. Un d'aquests rescats miracle ha estat el d'Hernán Gil, vigilant de seguretat del complex residencial Sol Marino Garden de Playa Grande, a Cati a la Mar. Gil, de 43 anys, ha sobreviscut 8 dies sota la runa de l'edifici on treballa. Quan va haver-hi els sismes de 7,2 i 7,5 graus en l'escala de Richter, Hernán Gil era a la caseta de vigilància i això va ser el que li va salvar la vida. Va quedar atrapat en un petit pas del soterrani, amb 140 tones de runa al damunt, però la caseta va fer-li d'escut protector. Sota una muntanya de destrucció, aquell dia Hernán Gil no va tornar a casa. La seva dona, Guzmán González, va trucar-li després dels terratrèmols per saber si estava bé. Com que no va poder parlar amb ell, a La Guaira no hi havia electricitat ni senyal de telèfon, l'endemà va anar fins a Playa Grande a buscar-lo. Davant de l'edifici destruït, González es va quedar fora esperant-lo, segons ha explicat, perquè va tenir el pressentiment que el seu marit encara era viu, dormint al carrer esperant com Penélope retrobar-se amb ell. 4 dies després dels terratrèmols, els equips de rescat van trobar-lo, en vida i conscient. Des d'aleshores van estar en contacte amb ell i durant 3 dies van poder anar-li donant aigua i medicaments per mantenir-lo en vida. Una operació de rescat que va durar gairebé 72 hores en què hi van participar un centenar de persones de Costa Rica, El Salvador, Portugal, Xile i els Estats Units. Quan van aconseguir treure'l en vida, Hernán Gil va ser rebut amb aplaudiments i traslladat a una clínica de Caracas amb tot just una luxació de clavícula, hematomes i una lleu sinusitis. Miracle o no, s'ha convertit en la cara visible de l'esperança enmig d'una tragèdia que ha causat prop de 3.000 morts.

0: Hi ha qui diu que sense deixar enrere el passat és molt complicat mirar cap endavant. Carles, de què parlem avui?
1: Avui parlarem sobretot del record i del passat, perquè moltes persones viuen atrapades en records, decisions no resoltes, culpes antigues o nostàlgies que condicionen la seva manera de pensar, sentir i actuar. Creuen que han deixat enrere el que han viscut, però es continuen relacionant a partir d'allà. És a dir, el seu passat ha deixat una empremta que governa la seva vida emocional. Per aquest motiu, Xavier Guix ha escrit El reto de soltar el pasado, un llibre editat per ARPA que analitza amb claredat i rigor com la memòria construeix la història que expliquem de nosaltres mateixos. Psicòleg, terapeuta i fundador del moviment Emprendedores Existenciales ens dona les claus per superar el repte. Ara ens falta saber si n'estem preparats.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana, Xavier Guix. Ben tornat a Valors a l'Alça. Com està?
2: Molt bé, ben trobat amb tots vosaltres i a punt per explicar-vos el que necessiteu que parlem.
0: Home, doncs una cosa que crec que d'una manera o altra ens toca a tots i totes. Com és que ens costa tant deixar enrere el passat a vegades?
2: Bé, no, perquè d'alguna manera ens constitueix. Hi ha moltes raons, no n'hi ha una, però una principal és perquè en primer lloc tenim una cosa que es diu memòria i la memòria ens recorda el que hem viscut i el que hem viscut d'alguna manera ha dissenyat la idea de qui som. I això, ja d'entrada, ens enganxa molt al passat. És a dir, d'alguna manera és com si reconeguéssim que part de qui som s'ha fet en aquest passat. Per tant, la memòria té un enginy que li diem autobiografia, que són els episodis de la vida viscuda. I molta gent acaba considerant que aquests episodis viscuts estan explicant d'alguna manera qui són. I per tant s'expliquen des de la memòria. Així que és molt difícil abstreure's del passat quan aquest, d'alguna manera, ha anat configurant la figura qui som avui, no? Això per una banda. Per l'altra, perquè aquest passat inclou moltes experiències, algunes de les quals ens han marcat molt. No només han sigut records, sinó que són records que ens han deixat marques. Marques que poden ser marques boniques, però també poden ser marques dures. Aleshores, hi ha molta gent que justifica la seva vida present a partir del que ha viscut en el passat. I aquesta és una de les raons per les quals a vegades quedem molt enganxats. Tot queda justificat d'alguna manera pel passat, no? Per tant, aquestes són algunes de les raons. En crec que n'hi hauria més, però jo crec que aquestes són les més importants.
0: Ah, parlava de memòria. No sé si aquesta memòria a vegades és una mica tramposa. Com la construïm?
2: Sí, la memòria sempre és tramposa. És a dir, que ara recentment que ha sortit aquest disc de la Rosalía de Lux, que canta aquell fado tan bonic portuguès, que ve a dir, sempre que me acuerdo un poco diferente. És a dir, que ja ens està dient que els records, d'alguna manera, és realment dinàmic. Per tant, no és un àlbum fotogràfic que un el mira i sempre veu la mateixa foto, sinó que un va reproduint a mesura que recorda, va canviant. També és veritat que la memòria ens falla i no recordem exactament tot com va ser, comencem a perdre certes parts del record i llavors ho recordem de forma diferent, i llavors és quan ho compartim amb els amics i els amics ens diuen no va ser així, no, que no era de dia, que era de nit, no, que no va ser el pare, que va ser la mare. Llavors ens donem compte de que aquell record que tenim, i que no en tenim un altre, sinó tenim aquell, però aquell record, a mesura que hem anat creixent i hem anat sabent més coses de la vida i de nosaltres mateixos, ha anat canviant. Ha anat canviant el seu significat, ha canviat el marc des del qual l'observem, i per tant la memòria en aquest sentit és molt, molt, molt, molt, molt punyetera. La utilitzem una mica com ens convé. I quan ens convé recordem certes coses i quan ens convé recordem unes altres. És a dir, que fem com una manera de selecció de les coses que ens expliquen en el passat el que estem vivint avui.
0: De fet, abans parlava també d'aquestes experiències que inclou el passat que ens han marcat d'una manera o altra, una empremta que molt sovint és emocional. No sé si això fa que correm el risc de quedar-nos estancats.
2: Bé, les experiències emocionals són segurament la primera raó per la qual la memòria queda fixada. Segurament quan pensem en quines són les causes per les quals tenim una tendència a guardar més records, veurem que una d'elles són sobretot els impactes emocionals. És a dir, el ser humà és un ser emocional i, per tant, les impressions emocionals intenses, altes, competents, queden molt més registrades que moltes altres. Per tant, quan parlem a vegades de traumes o quan parlem d'aquelles grans alegries o recordem grans moments, sempre estan vinculats a experiències que han tingut un substrat emocional molt intens. Per tant, la tendència sempre és a recordar a partir o a favor d'allò que més intensament hem viscut.
0: A parlar de traumes, podríem parlar també de nostàlgia, que potser seria l'altre cantó de la balança, no? Què ens bloqueja més, tenir un bon record o un mal record del passat?
2: En el passat tenim de tots. I com deia abans, cadascú ho utilitzarà per justificar la seva vida present. Per tant, molta gent utilitza el que ha passat o el seu passat per explicar-se en el que viu avui. I uns serviran, o sigui, unes persones per justificar un cert victimisme, una certa posició en la que tot està fatal i malament, pues utilitzarà records del passat en el qual tot estava fatal i malament. Perquè jo ja vinc d'uns pares que em tractaven així, que a casa meva hi vivien millor, etc. I en canvi altres persones ho fan al contrari. Bueno, sí, vaig viure una vida complicada, però mira, jo m'ho passava molt bé fent això, fent allò. És a dir, que cadascú utilitzarà la memòria del passat per justificar el seu present. Perquè en realitat només podem viure en present, és a dir, que el passat i el futur són construccions que estem fent contínuament en el present. Per tant, per això dic que són coses que, encara que ens sembli que estan fixades, en realitat són dinàmiques i canviants.
0: Això que acaba de dir, que el passat i el futur són construccions que fem contínuament en el present, podria semblar una cosa molt evident, però a vegades potser no la tenim prou en compte, no? A vegades quedem allò encallats en el passat perquè no el podem canviar, però com podem fer que no ens impedeixi gaudir del present, per exemple?
2: Sí, aleshores aquí és on hem de veure on està la qualitat d'aquest passat, com l'estic recordant, i veure si efectivament en algun aspecte hi estic com atrapat, no? Aleshores, això pot passar quan analitzem o estudiem els diferents efectes a la nostra vida de lo que jo li dic presons, que poden ser des de la culpa, sobretot, la culpa, el penediment, el remordiment, el ressentiment, els traumes, les situacions viscudes a casa en la que hi ha hagut doncs, components afectius que han sigut dolorosos. En fi, tot això està d'alguna manera implicat no només en el record, sinó que també està implicat en el nostre cos. És a dir, el nostre sistema nerviós, les nostres emocions, com dèiem abans, guarden improntes. Aleshores, algunes persones, certs aspectes de la seva vida els hi costarà molt més de canviar perquè necessitaran un acompanyament per poder donar-li un nou significat i una nova experiència, de forma que allò que estan sentint pugui ser sentit d'una altra manera a través de l'experiència del propi cos. I això a vegades costa d'entendre, perquè, clar, un des del cap, mentalment parlant, sí, ja es pot donar moltes ordres, ja es pot dir, bueno, però això ja és passat, això no donis importància, bueno, però això ja ho hem viscut. Bueno, sigues feliç avui, home, sigues... Sí, però és que el cos no et deixa, perquè el cos, de cop i volta, en una situació inesperada, t'angoixa, et bloqueja, et fa sentir-te malament, et fa sentir-te que no pots amb aquella situació. I llavors això és una cosa que va més enllà de la ment. Per tant, quan treballem amb el passat, no només hem de treballar a nivell de lo que és la ciència cognitiva, el pensament, els records, com recordem, sinó que també hi ha un treball corporal, un treball d'atenció en el cos i de com experimentem de nou certes experiències perquè puguin ser transformades.
0: Estem parlant, Xavier, molt del nostre passat i de com ens afecta, però ens poden condicionar els passats dels altres, també?
2: Home, això cadascú hi posarà el punt de límit que cregui que ha de posar, no? És a dir, quan jo em relaciono amb una persona, jo cada, posem per cas una relació, una parella, no? Uh-huh. Que seria pues, l'efecto mínimo, la parella. D'entrada, jo m'estic relacionant amb un passat. Perquè aquella persona, tant ella com jo, el que estem mostrant-nos, el que estem actuant i el que estem vivint és sempre des del que hem après, des del que hem sigut fins a aquell moment. Per tant, això ens estarà condicionant, inevitablement. I la feina que tindrem com a parella, com a relació, sigui en qualsevol tipus de relació, serà justament despertar i saber fer-nos el que jo li dic la paraula, actualitzar-nos, no? Ens hem d'actualitzar aquest passat per posar-lo al dia, per posar-lo al corrent de dir, bueno, m'estic amb aquesta persona que el seu passat està influenciant en com estem vivint certes coses i jo també l'estic influenciant amb ella. Per tant, hem de ser conscients d'aquesta influència, no l'hem de donar per dir és així que hi farem, sinó l'hem d'actualitzar, hem de ser capaços de dir, bueno, escolta'm, això ens està impedint que tinguem una bona relació, que tinguem un bon tracte, que tinguem, que puguem fer coses junts, o ens està portant a tenir mala vida. Per tant, inevitablement, tard o d'hora haurem de començar a treballar amb aquest passat perquè ens pugui donar una bona vida en el present.
0: Ara, potser les meves preguntes fan que quedi una mica negatiu, però per positivitzar una mica, Xavier, a l'altre cantó, no sé si el fet de compartir un passat, encara que tingui un punt traumàtic, també pot unir, pot enfortir una relació.
2: Sí, si treballen juntes per fer-ho, és a dir, que quan parlem de ressignificar, actualitzar, treballar les experiències corporals, tot això és una dinàmica que evidentment es pot fer en parella. De fet, quan vas amb un terapeuta ja ho estàs fent des d'una relació, no? Mm-hmm. És a dir, que la relació en aquest sentit i el poder-ne parlar és molt curatiu. El que passa que no és suficient, cal tenir pues, una certa habilitat, uns certs coneixements, cal tenir també el coratge d'enfrontar-se a això, no? De dir, bueno, soc conscient que això és un problema per mi, soc conscient de que potser allò que diem en broma, perquè no és cap broma, és que m'he tornat igual que el meu pare, és que m'he tornat igual que la meva mare. Aleshores, hi han certes coses de les que comencem a ser conscients i dius, bé, però jo no vull ser-ho. Però per no ser-ho, o per no fer exactament igual que el pare o la mare, haurem de fer coses. Haurem d'intervenir en nosaltres mateixos i això a vegades ens fa molta mandra. I al final acabem dient allò típic de, mira, jo és que sóc com sóc. Però quan diem jo sóc com sóc, estem dient jo m'he fet així. No és que sigui així, sinó m'he fet així. I per tant, en tot moment tinc l'opció de treballar una miqueta i gràcies també al mirall que em fan els altres, doncs poder optar a una actualització del passat.
0: Abans parlava de l'acompanyament per poder donar, per exemple, un nou significat, no?, el passat. De quina manera es pot treballar una bona relació amb el nostre passat?
2: Mira, la primera cosa, segurament, ja tenim moltes tècniques avui en dia, sortosament podem treballar des de molts punts de vista. Però per mi, el punt inicial, el punt important per començar a canviar el passat és l'acceptació de que va ser com va ser. I no va ser d'una altra manera. I, a més, no podia ser d'una altra manera. Per què? Perquè això va contra aquella idea que tenen moltes persones, sobretot quan venen a la teràpia, és una cosa que apareix molt sovint, i hi ha persones que et diuen és que això no m'hauria d'haver passat. És que això no hauria d'haver existit a la meva vida. És que si no hagués passat allò... Aleshores, et dones compte de seguida que la persona no ha acceptat allò que va passar i continua considerant, fins i tot passat els anys, que allò hauria d'haver estat d'una altra manera. I, clar, quan diem una cosa que hauria d'haver estat d'una altra manera, vol dir que no estem acceptant que ha sigut tal i com ha sigut. I, per tant, si la primera condició per començar a canviar és l'acceptació plena de que allò va ser com va ser, i entendre que, a més, no podia ser d'una altra manera perquè probablement nosaltres no estàvem preparats ni teníem la consciència suficient perquè fos d'una altra manera. Per tant, les coses van ser com van ser i en el seu conjunt van donar el resultat que van donar. I per tant, el primer punt de partida és d'aquesta acceptació. I quan jo accepto que tot va ser com va ser, que a més no podia ser d'una altra manera perquè hi vaig posar tota la consciència i no en tenia una altra, aleshores, per aquí podem començar a fer l'exercici de ressignificar el passat, ampliar el focus, perquè allò que ens hem quedat amb aquella imatge la puguem ampliar i veure que hi havia més coses que potser en aquell moment no les vam saber veure. Com situem avui aquella experiència amb el coneixement que tenim, com també transformem certes conductes, comencem a canviar coses, que ja ens comprometem a fer d'una altra manera, i tot això ens va ajudar a poc a fer, a vegades, actes de perdonar-se, actes de perdonar els altres, actes de reconeixement, de dir, mira, no en vaig saber més, treure's aquesta culpa i aquest remordiment que a vegades portem a dintre. I tot és un treball conscient que un va fent per anar resolent una mica el seu passat.
0: Em permetrà que per acabar aquesta conversa li faci una pregunta una mica més personal. Com és que ha volgut escriure un assaig sobre això, sobre el repte de deixar anar el passat?
2: Bé, perquè, sí, normalment jo els meus llibres basen molt, no només amb el que jo visc, sinó més amb el que visc amb els meus pacients. Mm-hmm. Per tant, a mi l'experiència de fer de terapeuta o de psicòleg, en aquest cas, i a més acompanyar persones en processos d'autoconeixement i de transformació personal, em va fent donar compte de coses, no? Veig com qui diu patrons, programes. Aleshores, així com el llibre anterior vaig posar molt l'atenció en les persones que tenien la coincidència de que tenien el problema de ser massa bones i es queixaven de ser massa bones, doncs ara on he posat l'atenció és en veure diferents casos on el pes del passat ha sigut molt dur, ha sigut molt complexa, i de fet m'ha portat a la pregunta primera: fins a quin punt hem de treballar el passat a la teràpia? I segona, si es té un mal passat sense resoldre, es pot ser feliç? Aleshores, a partir d'aquest plantejament és com ha nascut el llibre i com he fet aquest assaig, com esteu dient.
0: Un llibre que es diu El reto de soltar el pasado, que ha escrit el psicòleg i terapeuta Xavier Guix, i que ara ens parlava d'un altre llibre, l'anterior, que es deia, si no recordo malament, si no corregeix-me, El problema de ser demasiado bueno.
2: Exacte, també en català, El problema de ser massa bo, efectivament.
0: Doncs dos llibres que aquest estiu podeu aprofitar per llegir, si és que no ho heu fet ja. Xavier Guix, un plaer haver compartit aquests minuts amb vostè.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, fins aviat. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què n'he subratllat?
1: El que n'he subratllat és el que ha dit sobre que el punt inicial per tenir una bona relació amb el passat és acceptar que va ser com va ser i que no podia haver estat d'una altra manera, perquè segurament tampoc seríem els mateixos.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit Vives, com estàs? Ben tornada.
4: Hola, pues bé, aquí superant la calor com tots.
0: És horrorós això. Esperem que vagi fluixant una mica, perquè si no ens esperen uns mesos molt interessants.
4: De fet, sí.
0: Avui passem per un lloc que històricament era un lloc fresc. No sé si encara és així. Anem al cine.
4: Sí, bueno, és un d'aquests refugis climàtics, no?, que es diu avui en dia. Una sala de cinema sempre és un bon lloc perquè estàs allà a les fosques i amb aire condicionat, en teoria, tot i que ara, aquests dies que fa tanta calor, ni els aires acondicionats, aquell fred que va de sortir d'algunes sales congelat, ni això, no?, surts una mica això menys acalorat, però bueno, en tot cas són un bon recurs per passar aquests dies.
0: I si avui parlem d'anar al cinema, suposo que és perquè torna a estar a l'alça.
4: Sí, bueno, més que estar a l'alça, perquè potser no és que sigui una cosa que estigui molt a l'alça, però sí que és interessant veure que hi ha una tendència de reivindicació del fet d'anar a la sala de cinema, i que em semblava interessant, no? I potser coincidint, doncs, amb algunes notícies que han sortit últimament, és un bon moment per parlar-ne, no? En primer lloc, doncs, la reobertura de la Sala Fenòmena de Barcelona, que sabeu que és una de les sales més espectaculars, no només de Catalunya, sinó de tot el món, podríem dir, perquè és una d'aquestes sales que ha treballat per recuperar una mica l'experiència d'anar al cinema tal i com la recordem de les èpoques d'esplendor, no? Amb una gran sala, amb una gran pantalla, amb unes cortines, amb una experiència visual de gran qualitat, on també recuperen cinema antic, no? Llavors, bueno, el Cinema Fenòmena sabeu que va tancar uns mesos per fer reformes, i en aquell moment tothom va contenir la respiració, perquè a vegades es diu, sí, tanquem per reformar, i després no es torna a reobrir. Sí. I no, el Fenòmena ha tornat a reobrir, doncs, amb aquestes condicions per oferir encara una experiència més interessant, no? I això, doncs, també ha coincidit amb que, per exemple, l'Acadèmia de Cinema dels Estats Units, de Hollywood, ha anunciat que a partir d'ara en els Oscars hi haurà una nova categoria que és la millor sala de cinema. Oh. I premiaran l'experiència cinematogràfica amb una sala de cinema, i també es podran nominar sales de tot el món, no? Que potser, qui sap, si el Fenomen podria arribar a estar nominada, no? Llavors, tota aquestes notícies ens fan pensar això, no?, que el cinema s'està revaloritzant

0: aquestes sales que estan reivindicant pues, això, no? El viure la projecció d'una manera diferent, més pausada, més conscient, no? Em sembla que sí que es pot parlar d'una certa tendència. No és que estiguin augmentant el número d'espectadors, perquè això, bueno, pues, des de la pandèmia van baixar, després es van recuperar una mica, però bueno, el cinema ha quedat com una cosa molt nínxol, ja no és aquella cosa massiva que fa anys o dècades hi anava tothom, però bueno, està bé que la tendència sigui doncs, que resisteixin una sèrie de sales i ho facin oferint una experiència cuidada i selecta, no? Selecta entre cometes, no? Perquè els preus pues, són bastant assequibles en comparació amb altres espectacles, no? I ho vaig estar parlant això amb alguns especialistes, amb la gent del Fenòmena, vaig parlar també amb el Jordi Sánchez, que és professor de la UOC, i ell em va fer una reflexió molt interessant que em deia que el cinema avui en dia s'ha tornat com una mena de resistència antropològica, no? Que és això, no? És l'anar en contra d'aquesta cosa de l'algoritme, no? Tu et poses allà a la plataforma i et passes hores triant el que veuràs i acabes veient el que l'algoritme et recomana. I en canvi, en el cine pues, té aquesta part de trencar amb aquesta cosa de la connexió permanent, tu tries, vas allà, desconnectes del mòbil, et relaciones amb altra gent, encara que estiguis en silenci mirant la pel·lícula, et relaciones, veus altra gent, no? Tens les vibracions d'aquella gent quan està mirant la pel·lícula. Llavors, bueno, ell també em parlava de com aquesta experiència també és com una cosa interessant, no? I els del Fenòmena també ens van comentar això, no? Que en el fons tots necessitem relacionar-nos i la sala de cinema és un espai on encara podem fer aquesta convivència col·lectiva, no? D'alguna manera. Llavors, bueno, jo penso que és una mica així, no? La tendència d'anar al cinema, però sí que hi ha una tendència de reivindicar aquest fet d'anar-hi d'una manera diferent.
1: I de posar en valor totes aquestes coses tan bones que ara anomenaves, perquè hem fet una bona llista, eh? L'experiència en si, aquesta mena de ritual també, no? Ha fet que sigui una cosa més pausada, més conscient, que trenca amb la connexió permanent. Jo crec que tots són beneficis per al nostre dia a dia i per la nostra ment.
0: Sí, jo diria que només quan vaig això o al cine o potser veure una obra de teatre, no? Però són els únics moments on realment estàs mínim una hora i mitja amb el mòbil apagat, no? Que ja és algo que costa d'aconseguir en altres moments de la nostra vida, no? I només per això quasi que ja hauria de ser prescriptiu.
1: Exacte, literalment. Segur que algú s'ho agafa així setmanalment i va per poder fer aquest exercici. Doncs tornarem, o seguirem anant, vaja, a les sales de cinema. Jo t'he de confessar que fa molt que no hi vaig i ara m'ha fet venir moltes ganes, Judit?
0: Doncs sí, jo ja et dic, ho recomano perquè, a més que sortiràs més refrescada ara amb les calors. Però això, aquesta desconnexió, el fet de l'atenció també, no? El fer aquesta atenció concreta només amb aquella cosa i res més, que ara sembla revolucionari.
1: Totalment, sí, sí. On hem anat a parar? Judit Vives, moltíssimes gràcies i visca el cinema.
0: Visca.
1: Que vagi. Vinga, molt bé, fins la propera. Abraçada.

0: De tant en tant ens agrada acabar el programa recuperant una història amb valors. És el moment en què parlem de fets o de personatges històrics que estan molt relacionats amb els valors o carregats de valors. I per fer-ho tenim aquí la periodista i historiadora Maria Coll, que cada mes ens fa viatjar en un moment del passat. Maria, com estàs?
1: Molt bé, contenta de tornar-te aquí.
0: Igualment, de retrobar-nos. Escolta, avui em sembla que viatgem cap a finals de l'època medieval.
1: Doncs sí, anem ja en el segle XV. Pensem al segle XV.
0: Anem lluny. Perfecte. Doncs vinga, som-hi. Nosaltres pugem al carro.
1: Doncs mira, avui us vull parlar de la Margarida Borràs. És una figura que en tenim molt poques dades, però jo crec que val la pena tenir-la present. No tenim molt clar quan va néixer, però sí que sabem quan va morir, que és el 1640. Ella va ser una dona transsexual de València que va ser penjada per la seva condició sexual. I per això la posem sobre la taula avui com a personatge de la història que val la pena, en clau de valors, tenir-la en compte. Va ser la primera transsexual d'aquesta zona del País Valencià que tenim documentada i per això és avui una icona pels defensors dels drets LGTBI.
0: Has començat amb un titular prou impactant, així que anem a rascar una mica més. Què en sabem de Margarida Borràs?
1: Doncs, com deia, sempre ha estat vinculada al País Valencià, però sembla que ella era natural de Mallorca, possiblement era filla d'un...

0: un important notari de l'illa, dic possiblement perquè és d'aquelles figures que encara s'ha d'estudiar molt i en profunditat.
1: Això també t'explica moltes coses sobre com la història, no?
0: Tracta molt bé certs personatges i altres no, i molts àmbits de la història que encara, com els historiadors, hem de profunditzar molt, no? Perquè hi ha molts àmbits de la història que no els hem tocat i hi ha noves tendències que ho estan fent, però encara queda molt de treball per fer en aquest sentit, no? Ella, doncs, deia, possiblement va néixer a Mallorca, en un moment de la seva vida va anar cap a València i deuria freqüentar, doncs, els cercles de l'alta societat valenciana de l'època, ja que era filla, doncs, d'un notari. Encara no sap molt amb certesa tot això, però hi ha molts historiadors que ho donen com a cert. De la seva vida en sabem molt poca cosa, però sí que en sabem clarament la seva mort per les cròniques. Sabem que va ser presa i torturada i va ser executada a la forca de la plaça del Mercat de la ciutat de València el 28 de juliol del 1460, tal com es feia a l'edat mitja amb els assassins, parricides i sodomites. Cal deixar clar que va ser sentenciada pel cordet de la governació, per la justícia criminal, però no per la Inquisició, perquè moltes vegades quan parlem de la forca la gent ja es pensa de seguida que va ser la Inquisició, però la Inquisició no va arribar a València fins al 1484, per tant, uns anys més tard. En aquest cas van ser els tribunals locals qui van generar la sentència contra ella.
1: I com ens hem d'imaginar aquella escena, aquella execució?
0: Doncs mira, moltes vegades això les pel·lícules ho han fet i han recreat aquestes escenes i no són tan lluny del que ens puguem imaginar, eh? No és exagerat. Hem de pensar que les execucions a la forca en aquell moment, a l'edat mitja, eren públiques i eren molt habituals. Tots els condemnats eren penjats a la forca i en un lloc públic precisament a moda d'exemple, no? Perquè la gent poguessis veure com acabaria si fessis aquelles infraccions. I doncs podia ser un dia qualsevol, com tants altres que hi havia en el mercat, a la plaça del Mercat de València. Deuria estar plena de gom a gom, gent vinguda d'altres pobles que anaven a la ciutat a vendre els productes de l'horta. I evidentment doncs tenim un cadafal, una estructura de fusta on hi ha la forca i doncs on es penja la gent, no? Allà es llegia la sentència públicament i els condemnats eren penjats doncs amb el públic, no? Que el públic moltes vegades fins i tot participava de l'execució, es cridassant a la persona doncs que era condemnada. I hem de tenir això, no? El que et deia, és un tema d'exemple. Per això es feien les execucions, eren públiques i en una plaça on hi havia molta concurrència.
1: Per quines raons va ser condemnada i penjada a la forca la nostra protagonista?
0: No era la primera vegada que s'executaven sodomites a la plaça de València. Així s'anomenaven els homosexuals a l'època medieval, però ella, més que homosexual, el que la condemnen és per ser una transgènere. Era la primera vegada que es condemnava i es penjava a la forca una persona per identificar-se amb el gènere femení. Això sí que és una novetat en aquest sentit. I per comportar-se i vestir-se com una dona, malgrat no ser-ho. Segons especifiquen els documents, la van executar per anar amb vestidures de dona, això ho diuen claríssimament els documents, malgrat ser un home. De fet, el seu nom de naixement era Miquel, però es deia dir Margarida, i aquest fet doncs encara la convertia en més la condemnava més a la pena de mort i ser un espectacle més de la gent. Per això, per poder posar més en relleu aquest fet, la van vestir amb camisa d'home i ben curta i sense panys. Això ho diu la sentència literalment, perquè la veieren bé, perquè li veieren bé totes les vergonyes, val? Per tant, volien demostrar a la gent que hi havia a la plaça que realment era un home, que sota aquella vestimenta de dona hi havia un home, i aquesta era la causa de la condemna.
1: Estàs parlant de sentències, de cròniques, com ens arriba tot això a nosaltres?
0: Es creu que possiblement va ser el capellà Melcior de Miralles, que era el capellà d'Alfons el Magnànim, que va assistir a l'execució, qui va fer tota aquesta crònica. I com amb totes altres morts, execucions, assassinats i accidents, en va prendre nota i ho va incloure en el seu diari. I per això en tenim constància, eh? És podem dir, gràcies a ell, però perquè ens deixa una gran documentació que pels historiadors és molt valuosa. De fet, el dietari també assenyala que a causa de la Margarida doncs van ser capturats i torturats altres homes. En aquell moment, doncs, també abans era de l'execució, anem parlant molt de l'execució, però abans havia sigut torturada i el motiu de les tortures era per trobar altres persones que també podessin acabar en el mateix estat que ella. I possiblement doncs, també es van trobar altres amants, però d'aquests sí que no en sabem els noms.
1: Tot i així, ella no va passar la història per això. podríem dir.
0: No, ella va ser oblidada durant molts anys. No en tenim constància que ningú hagués fet cap treball ni sortís a cap document a part d'aquest que ja us he citat. Però en els anys 90 el professor Vicent Josep Escartí, catedràtic de literatura catalana medieval i moderna de la Universitat de València, va escriure un article sobre la mort de Margarida Borràs, un article que va assolir molta rellevància en els col·lectius de gais, lesbianes i transsexuals a la ciutat de València, i això va portar un altre nom, el seu nom sobre la taula, el va tornar a posar, no? I l'any 1991 el col·lectiu Lambda, de lesbianes, gais i transsexuals de València, va instaurar els premis 21 de juny, anomenats des de l'any 2002 Premis Margarida Borràs, per reconèixer les persones i entitats que han treballat dintre aquest àmbit. Per tant, tenim uns últims anys, sí que hi ha hagut molts reconeixements que porten el seu nom, però durant segles i segles, des del segle XV fins al final dels anys 90, va ser completament oblidada.
1: I ha rebut més homenatges des d'aleshores?
0: El 2016 el Consell per la Dona i la Igualtat de l'Ajuntament de València li va dedicar un carrer. El 2017 també hi ha una placa a la plaça del Mercat de València on es recorda la seva execució. Se li ha fet una obra de teatre, i mira que en tenim molts pocs detalls de la seva història realment, però ha sigut una persona que ha estat molt homenatjada i reconeguda els últims anys en el País Valencià. I és evident que al segle XV el concepte de transgènere no existia, però sí era una realitat, i crec que val la pena tenir-la en compte perquè s'ha convertit en aquest símbol de resistència, no?, cap a unes autoritats que no entenien aquesta figura de transgènere.
1: La figura de Margarida Borràs avui sobre la taula a la secció Històries amb Valors, amb Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
0: Gràcies.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder d'una república eclesiàstica i civil. Aquest títol és una de les obres cabdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes. És una nova edició que està publicada per Edicions Universitat de Barcelona i que destaca per diverses coses, com per exemple pel seu rigor, per la complexitat que ha tingut aquest treball, un treball que han realitzat dos traductors, Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera. I a més, per primera vegada han confrontat la versió anglesa de 1651 amb la versió en llatí que es va publicar el 1668. En definitiva, una feina que permet oferir una lectura més completa d'un text que és fonamental per entendre la política moderna i del qual nosaltres podem parlar-ne tot seguit amb un dels responsables d'aquesta traducció, que també és catedràtic de filosofia i vicerrector de Política Lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: D'entrada, deixi'm preguntar-li, per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
2: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original, amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos de fer nostres aquestes obres.
1: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
2: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes. Moltes els havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa, perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present totes dues, estan situant-nos en el moment en què Hobbes està fent la traducció i oferim al lector una versió en la que pot llegir la versió anglesa, la versió llatina, totes dues, i fer-se càrrec de tots els matisos d'una obra que per si ja és singular i extraordinària.
1: Imagino que aquesta confrontació entre les dues versions és el que aporta un valor afegit, no?, a aquesta edició que han publicat.
2: Sí, això dona un valor afegit. Hi ha molt poques edicions, traduccions d'aquest tipus. A més, s'ha fet sobre l'última edició crítica de Noel Malcolm, que fa l'edició crítica del text anglès i l'edició crítica del text llatí. I, a més, ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que, evidentment, l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui el llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
1: Què es d'empenya a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver set pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
2: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps, perquè és un problema, és un dèficit cultural. Nosaltres som una cultura que està sent oprimida per molts motius i per molts factors, i per tant, reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas, no ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet de més immediat era l'oportunitat que teníem amb edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa 2 anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que unes edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
1: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, no?, d'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
2: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè un premi de totes les universitats espanyoles i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant es va valorar aquesta traducció al català, i això, aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que he gaudit de premis també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat de Núria Saramires, o el de filosofia política, que són obres recents, que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
1: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
2: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també. I s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però la veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys, i per exemple tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal, o també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim. I d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit.
1: Mm-hmm. Deixi'm tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
2: Un punt autoritària? Bé, això... La qüestió de l'autoritat és important, la qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats, però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar deportar-lo, de cremar-lo fins i tot, tots els exemplars que hi havia. Hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda i per això també molt senzilla, quan estàs dins, del que significa el que és el polític o la dimensió política, que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica o no és la social o no és la física o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes, senzillament, és explicar-les, aquestes regles, sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder, o l'autoritat, o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu, ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació així ell sempre ho manté.
1: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes, amb aquest Leviatán que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, amb Edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Valors a l'Alça i per aquests minuts.
2: A vosaltres.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Parramon.
3: La Molly acaba de morir i al seu funeral es troben tres dels seus amants i el seu marit. Aquest és el punt de partida d'Amsterdam, una de les obres més conegudes de l'escriptor britànic Ian McEwan. La Molly era una dona lliure i seductora que va deixar una forta petjada en els homes de la seva vida. En Cliff, un compositor en hores baixes. En Vernon, el director d'un diari que necessita desesperadament lectors. En Julian, un polític conservador que aspira a ser primer ministre. I, per descomptat, en el seu marit, en George Lane, que l'ha cuidada obsessivament fins a la mort. Tots quatre es veuen involucrats en un afer que pot canviar el curs de la història del país. El conflicte esclata quan en George Lane descobreix unes fotografies d'en Julian vestit de dona que la Molly li havia fet i decideix vendre-les al diari d'en Vernon. Aquest fet desencadena un profund dilema ètic que s'estén a l'opinió pública, tot i que la dona d'en Julian, forta i decidida, aconsegueix capgirar la situació. Durant tot el relat, la figura de la Molly plana sobre els protagonistes, dibuixada a través de les converses i els records dels seus amics. Creus que està malament que els homes es vesteixin amb roba de dona? Aquesta pregunta d'en Cliff en Vernon incideix en la moral hipòcrita de la societat britànica que McEwan vol criticar. L'autor defineix l'estat de la nació a través de personatges que, malgrat la seva respectabilitat, manquen totalment d'ètica. La novel·la també explora temes com l'amistat, la venjança, el joc entre l'idealisme i l'ambició, la funció del periodisme i l'eutanàsia. Amb una prosa estructurada i concisa, McEwan trasllada al lector els problemes morals dels protagonistes perquè prengui partit. És lícit vulnerar la privacitat d'un polític? Què aporta la societat publicar aquestes imatges? El fet de vestir-se de dona ha d'afectar una carrera política? A mesura que avança la trama, l'amistat entre en Cliff i en Vernon es destrueix per l'egocentrisme i la falta d'ètica fins a convertir-se en odi pur. Aquesta situació els condueix a la ciutat d'Amsterdam, on el relat conclou de manera oberta, cínica i implacable. McEwan no té pietat dels seus personatges, no els concedeix cap oportunitat de redempció.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimecres, dia 2 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de l'homenatge als animals de companyia que realitzarà aquest divendres a l'inici de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà al Parc Central on s'inaugurarà una estàtua en homenatge als animals de companyia. Avui parlarem amb la regidora de Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Mònica Julià, i també parlarem amb un dels responsables de que finalment sigui una realitat aquest homenatge i aquesta estàtua que podrem veure a partir d'aquest divendres al Parc Central. Parlarem amb Jordi Marchand, parlarem d'aquest projecte i d'aquesta idea. Però avui també tindrem altres entrevistes. Entrevistarem a Carme Lloberol, que és la presidenta de la Societat del Casino, que seran els encarregats del pregó de la Festa Major. També parlarem i repassarem les diferents actuacions musicals d'aquesta Festa Major. Parlarem de la Ruta de la Tapa, que arriba a la seva 14a edició amb 19 establiments participants, i també parlarem amb DJ Beca, company de Ràdio Sant Andreu, i que ens farà viatjar en aquesta Festa Major als anys 80 i 2000 amb una sessió per no deixar de ballar. Serà la matinada de dissabte a diumenge. I també parlarem dels Ous de Drac de la Colla de Diables, que seran els pregoners de la Festa Major Petita, conjuntament amb la canalla de la Colla Castellera de la Droc. I també repassarem les activitats esportives de la Festa Major. Concretament, ens centrarem avui en el torneig de futbol del Club de Futbol Sant Andreu de Barca, agrupació a les instal·lacions esportives de Can Salvi. Aquestes i altres informacions avui en aquesta nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Aquest divendres, el Parc Central de Sant Andreu de la Barca acollirà la inauguració d'una estàtua en record als animals de companyia. Un espai que vol reconèixer el vincle que moltes persones estableixen amb els seus animals i alhora també mantenir viu el record d'aquells que ja no hi són. L'acte d'inauguració tindrà lloc a les 6 de la tarda i darrere d'aquesta iniciativa hi ha també la història concreta, la del Tyler. Avui volem conèixer com neix aquest projecte, què representa i quin significat tindrà aquest nou element al Parc Central. Ens acompanya Mònica Julià, que és regidora de Medi Ambient i Benestar Animal a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: I també ens acompanya avui el Jordi Marchand. Coneixerem la seva història i és l'impulsor, podem dir, d'aquest projecte. Molt bon dia, Jordi.
3: Bon dia, bon dia.
1: Bé, Mònica, primer de tot, com sorgeix aquesta iniciativa d'instal·lar al Parc Central una estàtua dedicada als animals de companyia, una estàtua que ja estarà disponible i ja estarà visible a partir d'aquest divendres. Com sorgeix aquesta iniciativa, aquesta idea?
2: Doncs mira, el Jordi Marchand es va posar en contacte amb mi i ens va demanar si com a ajuntament podíem posar en algun lloc del municipi una escultura en memòria del seu gos que havia mort feia poquets mesos. I ens va semblar molt bona idea perquè no només és una escultura per recordar el seu gos, sinó en memòria de tots aquells animals de companyia que formen part de la nostra família. I ens va semblar una idea molt maca i molt entranyable, no? I bueno, ho vam parlar amb l'equip de govern, tots i totes ens va semblar molt bona idea, i a més és això, que estem en el segle XXI, no? I hem d'entendre que els animals formen part de la nostra família, no? I així ens estimem i ens donen aquest carinyo. I bueno, aquesta escultura vol transmetre això, no? De que no els oblidem, de que aquest escalf que ens fan els hi podem retornar d'aquesta manera tan bonica.
1: Una estàtua que estarà en un lloc ben visible del Parc Central.
2: Sí, just a l'entrada, a la vorera que està de l'Ajuntament, a la carretera, hi ha un trosset de gespa que dona el casal de la gent gran, i just a l'entrada del Parc Central, i serà un lloc on tothom podrà veure aquesta escultura i gaudir d'ella.
1: Ara, Mònica, mentre t'he preguntat sobre com sorgeix aquesta iniciativa, que ho anaves explicant, i els objectius, estava mirant el Jordi Marchand amb la seva mirada, jo crec que una mirada de d'emoció, no, Jordi? De que finalment aquest projecte... Ara ens explicaràs com ha anat tot aquest projecte i com ho has aconseguit, però t'he vist o t'has mostrat emocionat amb aquestes paraules de Mònica Julià, no?, explicant la història.
3: Sí. Es que al final se me remueve todo. O sea, al final es un proyecto en el que he tenido mi trabajo casi parado, por así decirlo, durante casi un año, que ha sido la duración en el que hemos estado preparando todo este proyecto, y es que me es inevitable como revivirlo de una manera tan, tan viva, porque es que lo he tenido reciente, muy reciente todo el rato, porque al final, para la hora de organizar la recaudación del crowdfunding para juntar el dinero para la estatua, el nombre de Tyler, su imagen, ha sido súper recurrente durante todo. O sea, no es como que haya estado como disociando el proyecto de Tyler. Y al final es que solo escuchar su nombre como que me trae muchos recuerdos. O sea, como que no me desvinculo de por qué estoy haciendo esto. Y me toca muchísimo. Sí.
1: Tu volies fer, Jordi, un homenatge al Tyler, que durant 11 anys, crec, et va acompanyar. Després ens explicaràs com el primer contacte amb el Tyler. Però vas decidir fer un crowdfunding per aconseguir diners per fer aquesta estàtua.
3: Sí. Porque, bueno, haciendo como un pequeño resumen de antes de cómo había comenzado todo esto, Tyler se fue un domingo y durante la próxima semana yo estuve un poquito triste. Y fue cuando fui al ayuntamiento a consultar, a ver, para proponer de hacer este proyecto. Y ahí fue cuando caí, gracias a cualquier energía que esté por ahí arriba, con Mónica, caí en sus manos, y desde el primer momento como que me ayudó. Entonces, en el momento de saber que podía llevar este proyecto adelante, empecé a mover las fichas para saber qué necesitaba porque, claro, ¿cuántas estatuas hemos hecho nosotros en nuestra vida? Entonces era como un campo muy abierto que no sabía por dónde empezar. Entonces el primer paso que dimos fue contactar a la persona que nos dio un presupuesto, y claro, tenía que llegar a conseguir ese dinero que yo no tenía. Entonces la única opción que tenía era apoyarme de mi gremio, de mis amigos, de mis personas cercanas, para poder lograr conseguir este dinero.
1: Finalmente vas a conseguir los diners, ¿eh?
3: Sí. Por eso estamos aquí con mucha alegría, la verdad. Sí. Mucha celebración.
1: I aquesta estàtua és una reproducció del Tyler feta en bronze, no?
3: Exacto, sí. Una reproducció uno a uno que el modelado lo ha llevado a cabo Marta Cano, que es una chiquilla espléndida de ahí, de Granada, y hace unos 2 meses bajé a Granada para conocerla a ella, que no la conocía en persona, y para ver la estatua cuando se estaba haciendo el modelado, y me quedé impresionado. O sea, es que es un uno a uno.
1: Per tant, aquesta estàtua representa el Tyler, però aquesta estàtua que veurem a partir d'aquest divendres en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca és un homenatge a tots els animals de companyia, no? Aquest és l'objectiu principal, no?
3: Claro, a todos, porque al final como que se me hacía el... me venía el pensamiento recurrente de, bueno, Tyler es un perro que ha estado en mi casa, que lo conoce mucha gente, muchos amigos y demás, pero al final no es como un perro famoso, quizás... O sea, no sé si conocerás la historia de Hachiko, sí, que tiene la estatua ahí en Japón, en Tokio, si no recuerdo mal. Y claro, como que al perro como que es como más famoso, sí que se le da como esa importancia. Y en verdad eso mueve más, hace mucha gente que se mueve para allá a hacerse una foto con el perro chico. Pero como que yo me sentía como más vinculado es que ya no al perro, al gato, al pájaro, al animal que tenemos nosotros en nuestras casas, que a lo mejor pasa de una manera más sutil por el mundo, que lo que pone en la misma placa de la estatua, como que deja una huella tan grande en nosotros, pero que al final a ojos externos es como más ligero. Entonces, para darle presencia a todos ellos, sí.
1: Uns sentiments, Mònica, que segurament que comparteixes, no?, amb aquests animals de companyia, no?
2: I tant, i tant. Bueno, és que també comparteixo amb ell Una miqueta també de història comuna, no? Perquè ell ha comentat de que es va trobar el seu gos amb un contenidor d'escombraries, i jo també tinc una gossa a casa, ara té 13 anys, que també la meva filla se la va trobar a un contenidor d'escombraries. I, ostres, després, quan els tens a casa i et donen tant de carinyo després de tot el que han passat, ostres, dius, penso que sí que es mereixen un reconeixement com aquest, no? És molt emotiu i, bueno, de fet, a mi m'emociona molt.
1: Jordi, qui era Tyler? Com et vas trobar? Ara, bueno, la Mònica ha fet aquest avançament de que te'l vas trobar en un contenidor.
3: Sí, un xiquillo.
1: Primer de tot, pensar que algú sigui capaç de tirar en un contenidor un animal, em sembla... No. Bueno, és denunciable, evidentment.
2: Sí, és denunciable i és horrorós. És horrorós fer aquestes coses, que podem entendre, no?, de que hi hagi gent que no li agredi als animals. És totalment entendible, però el que no es pot entendre mai de la vida és fer aquestes barbaritats.
3: Sí,
2: no?
3: Sí, con la de vías que hay como para poder llevar a cabo cualquier tipo de solución.
1: Te'l trobes en un contenidor. A quin lloc, concretament?
3: Tyler... Se lo encuentra un chiquillo de 19 años que se llama Jordi, cuando vivía aquí en el pueblo y trabajaba aquí, por el Facebook, que mi madre me ayudó a buscar, porque yo quería adoptar un perrito. Y Tyler sale de Murcia, él es murciano, y sale de un contenedor de basura porque una mujer de allí se lo encontró junto a tres hermanitos más y por suerte cayó en una casa de acogida. Y de ahí, a temprana edad de 2 meses, pues llegó a mis manos. Sí, era muy pequeñito, con mucho miedo, pero por suerte puedo decir en el presente que a día de hoy yo creo que se ha olvidado de todo eso que pasa de pequeñito.
1: ¿Quina raza era?
3: Como no se sabe muy bien los padres, en los papeles pone que es un galgo, pero al final era como... A mí me hacía mucha gracia cuando iba yo caminando por la calle con él. Y algún señor o alguna persona, solían ser como señor mayor, eso es un regalgo, o eso es un galgo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, como que era como a libre interpretación su raza.
1: 11 anys, no?, convivint amb el Tyler, evidentment molts records, no?, sí, molt bons moments, no?,
3: infinitos.
1: Fins al punt de que tu decideixes fer-li un homenatge, no?, aquesta unió és molt gran. I com deia abans la Mònica, potser hi ha gent que no acaba d'entendre, no?, aquesta relació que es pot tenir amb aquests animals de companyia, no?, que tenim a casa, no?
3: Claro, claro. O sea, pero es que al final Mónica lo sabe y hay muchísima gente más que lo sabe, amigos míos, que sus animales es que no es como un animal que cuando tú llegas a casa está ahí y cuando te vas se queda ahí, sino que los introducimos mucho, incluso de manera excesiva, en nuestras vidas. O sea, por ponerte un ejemplo, el caso hipotético de que Tyler ahora estuviera vivo y no estuviéramos hablando de esto, Tyler estaría aquí. O sea, yo me acuerdo cuando está yendo al psicólogo, Tyler ha venido conmigo. Cuando yo he estado yendo a comer a un restaurante, siempre he intentado agotar todas las balas preguntando, ¿puedo ir con mi perro en cualquier tipo de movimiento, desplazamiento que haya tenido? En coche, en tren, siempre como que me he forzado. Eso me recuerda, haciendo una pequeña anécdota, de cuando estuve viviendo en Valencia 2 añitos, que yo vivía con Tyler, en el metro de Valencia no se pueden meter perros. Y inicié también una iniciativa para poder cambiar eso, para hablar con el ayuntamiento, para que pudieran... Porque en verdad, en el metro de Barcelona se puede, en Madrid, en todos los sitios se puede, pero en el de Valencia no. Y eso como que también como que me tocaba, porque yo... Es que Tyler era como una extremidad más mía. Entonces, siempre he tratado de hacer todo lo posible para que él estuviera... presente conmigo.
1: Per tant, gràcies a Tyler també t'has mogut, eh?
3: Sí.
1: I gràcies a Tyler, mira el que ha aconseguit Tyler, que és unir Múrcia, Granada i Sant Andreu de la Barca, no?
3: Sí. Me parece una locura. O sea, yo sé que todo esto lo está viendo él y si es que es una locura, es una locura. Es que cuando lo voy recordando, cuando lo hablo como lo estamos haciendo ahora, es que me cuesta creerlo todavía.
1: Has pensat... Aquest divendres, a les 6 de la tarda, quan s'inauguri l'estàtua... A veure, tu ja l'has vist, no? Però veure l'estàtua allà, en el Parc Central, has començat a pensar què sentiràs en aquell moment o no? T'ho preguntarem després, sí, de la inauguració, a la ràdio, però ara, hores abans d'aquesta inauguració, has pensat com et sentiràs o...
3: Sí, no paro de
1: fantasear. Una llàgrima caurà, no?
3: Yo creo que como mínimo, sí, si es que me acuerdo, porque al final no ha sido como un proceso fácil el hecho de construir la estatua con el factor de que llegara a la presentación de la fiesta mayor, porque en verdad íbamos a demorarnos un poquito más y iba a ser para octubre o noviembre quizás, pero al final se pudo agilizar todo un poquito y eso ha hecho que todo vaya un poquito más difícil. Entonces hasta el fin de semana pasado todavía teníamos como problemas, entre comillas, por así decirlo, con la peana, con el pedestal donde va apoyada la estatua. Y bueno, esta semana pasada, estamos a miércoles, sí, el sábado domingo estaba yo conduciendo, viniendo para el pueblo para hacer unas cositas de la Gincama, y veo que Marta me escribe. Y cuando iba yo en el coche, como que lo miro rápido y era como una foto de la estatua, y no le pude responder porque iba conduciendo, pero dejé el móvil a un lado y rompí a llorar. Me acuerdo que le empecé a pegar golpes, es que no me lo podía creer. O sea, aunque lleve todo este tiempo atrás como muy presente todo lo de la estatua, es que ese momento es como el toque de realidad.
1: Doncs aquest divendres hi haurà aquesta inauguració. Mònica, més enllà de recordar els animals que ja no hi són, aquesta estàtua pot servir, aquest monument, per reivindicar el respecte i la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia, no? Podem tenir aquest doble objectiu, no?
2: Sí, i tant. Des de la meva regidoria, i a més com persona convençuda i amant dels animals, que això, porto tota la meva vida fent o de casa d'acollida o recollint animals al carrer, cuidant-los, i formen part de la meva família, molts d'ells. És intentar que la gent es conscienci, no? Aquesta conscienciació de si no t'agraden, com a mínim els respectis.
3: Sí, totalment.
2: I respectis el sentiment que persones com nosaltres podem tenir cap a aquests animals que considerem part de la nostra família, no? O sigui, és respecte.
1: Doncs aquest divendres, 6 de la tarda, Parc Central, a l'entrada, inauguració d'aquesta estàtua en record dels animals de companyia, on podrem veure el Tyler, que ve de Granada.
3: Sí, está viajando mucho el tío, no para de viajar.
1: I que a més tot va sorgir amb aquesta idea del Jordi Marchand, amb aquest crowdfunding que havia d'aconseguir els diners. Quants diners eren, aproximadament?
3: 10.000 euros.
1: 10.000 euros que has aconseguit a través del crowdfunding, i que aquesta idea que un dia vas tenir finalment ha estat una realitat. Des que vas tenir la idea fins que ara és realitat, quant de temps? Un any ha passat, més o menys?
3: El crowdfunding, des que estuvimos en contacto, creo que, principios de julio contacté yo a Mónica, pero el crowdfunding lo comenzamos en el 19 de octubre del año pasado, de 2025. Y creo que conseguimos recaudar los 10.000 euros a finales de febrero, principios de marzo.
1: O sea, muy bien, ¿no?
3: Sí. O sea, Silvia, que es la persona con la que yo estaba gestionando todo el crowdfunding, le mando un saludito. Teníamos expectativas de conseguirlo mucho más tarde. O sea, no nos esperábamos que fuera para estas fiestas de este año. Pero al final nos movió mucho. Hubo muy buena acogida, la gente se volcó mucho y este es el resultado.
1: Suposo que al ser una gran iniciativa, una molt bona iniciativa, finalment tots els sastres es posen i s'uneixen per aconseguir aquest objectiu. Mònica Julià, gràcies per acompanyar-nos, regidora de Medi Ambient i també de Benestar Animal. Aquest divendres veurem ja aquesta estàtua en el Parc Central. Gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Sí, moltes gràcies a tu també per convidar-nos. Ha estat molt, molt agradable aquesta entrevista.
1: I a Jordi Marchand, que és el que va tenir la idea d'aquesta estàtua, que aquest divendres es farà realitat, i que el Tyler estarà ben present en el Parc Central de Sant Andreu de la Barca. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
3: Moltíssimes gràcies, un placer, de verdad.
0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Continuem parlant de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, un pregó de la Festa Major que enguany anirà a càrrec de la Societat del Casino, l'entitat més antiga de Sant Andreu de la Barca, aprofitant que aquest any es commemora el centenari de l'edifici del Casino de Sant Andreu de la Barca. A mitjans de juliol parlàvem amb la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. La Societat del Casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la Societat del Casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
1: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
4: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
1: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
4: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó, un pregó que, bueno, que del que vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs també. Vam deixar un llistó bastant alt i ara hem d'intentar superar-lo.
1: Segurament que sí, no? Superareu aquell pregó que vau fer el 2016, no?
4: Sí, esperem que sí.
1: Aquest any, com deia abans, no?, doble celebració, el centenari de l'edifici del casino, i després l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de fet el ple municipal, ha aprovat concedir a la Societat del Casino la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, que és la màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Es va aprovar en el ple del mes de juny. De fet, el mes de febrer-març ja es va anunciar públicament l'acte del centenari del casino. Què suposa per vosaltres aquesta doble celebració del centenari i després aquesta medalla?
4: Bueno, quant a la celebració, doncs un any molt intens, i en quant al reconeixement aquest que ens fa l'Ajuntament i otorgant-nos doncs la medalla d'or, pues, molt bé, i a més penso que som els primers que rebem aquesta medalla, que si fa anys que està instituït aquí a l'Ajuntament, però em sembla que no es havia donat mai a ningú.
1: La Societat del Casino El Progreso va néixer l'any 1879. Per tant, sou, podem dir, gairebé amb tota seguretat, l'entitat més antiga.
4: Sí, evidentment. L'entitat més antiga i en actiu.
1: Com es manté aquesta entitat en actiu durant tants anys?
4: Bé, suposo que amb la bona voluntat de la gent, que hem anat seguint un darrere els altres, èpoques més bones, èpoques més dolentes, però sempre hi ha hagut algun moment que quan has estat bastant avall, pues que ha sortit algú que ha dit, bueno, va, vinga, una altra activitat, una altra cosa, i anem continuant. I esperem que així sigui.
1: Suposo que aquestes ganes de continuar sorgeixen de quan es miren al passat i es veu la història. No sé si això pesa amb els que formeu part del teixit o de les persones que lidereu a la Societat del Casino, si pesa tota aquesta història, no?, de tots aquests anys.
4: Sí, evidentment que pesa, i és el punt d'honor, com si diéssim, no, és que hem de continuar, hem de seguir, que si aquella gent ho van fer-ho amb molts menys mitjans, i doncs que nosaltres també hauríem de seguir. Que passa que, clar, nosaltres ens hem fent grans, abans ja deien, els pares es feien grans, però hi havia els fills que seguien. Ara el punt negatiu és que no hi ha els fills que segueixin.
1: Per tant, demaneu aquí que gent jove, no?
4: Exacte, demanem a gent jove que tingui esperit d'entitat, d'associació, doncs que vulgui seguir. Evidentment, el que es fa avui en dia no té res a veure amb les coses que es feien abans. Bueno, les coses potser són les mateixes, el que passa que és la manera de fer-les, no?
1: Sí que en aquest centenari, amb les activitats que esteu fent i que encara continuaran a partir de setembre, esteu recordant aquells millors moments del casino, aquelles activitats que s'havien fet, que durant una època havien tingut molt, molt d'èxit, no?
4: Exacte, exacte. S'ha mirat de fer com un breu resum de les activitats doncs, més importants que es feia. Evidentment que entre mig n'hi devien haver-hi moltes altres, però bueno, hem destacat els punts forts, que potser també eren els punts que es feien per la festa major, o les festes del poble, que abans n'hi havia dintre del casino, o dintre del poble hi havia altres festes, a part de la festa major. I bueno... pensem que ho reflectirem força.
1: Què diries, Carme, que ha portat el casino o la societat del casino a la història de Sant Andreu de la Barca?
4: Home, jo penso que molt. Que bueno, dintre de la cultura, de la... Si s'ha mantingut sempre, i sempre dintre de la branca doncs, de cultura, que és algo molt important. És algo molt important i que ho ha portat, bueno, amb una entrevista de fa pocs dies, sembla que era quan la presentació, deia que era amb la mare de la cultura al poble. Jo quasi diria més que la mare a l'àvia.
1: Pels anys, no?
4: Sí.
1: Però sí que ha estat sempre referència, no?
4: Sempre ha estat referència. Potser aquí al poble el que faltaria també és una miqueta més de competència entre les diferents associacions. Igual que aquí hi havia hagut com una competència entre Casino i Foment, que això motivava a veure qui fa més, a veure qui pot fer més, no? I ara sembla que aquesta competència no hi sigui. Vull dir, un fa una cosa, l'altre fa una altra, i tothom té el seu públic. Potser abans, clar, hi havia molta menys gent o eres una banda o l'altra, i a veure qui podia més.
1: Ara es diversifica més l'oferta.
4: Està més diversificat, sí.
1: L'any vinent, Carme, faràs 20 anys com a presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta d'aquesta entitat.
4: Sí, sí. Espero que no sigui l'última, però sí, la primera.
1: Com ho portes? Com valores tots aquests anys al capdavant d'aquesta entitat?
4: Bé, moments o situacions més bones, situacions més dolentes, però bueno, mirem d'aparcar les dolentes i valorem les bones.
1: D'aquest pregó del 4 de setembre, suposo que encara teniu temps d'anar preparant i elaborant el pregó, però si et pregunto què és el que no hauria de faltar en el pregó de Festa Major del 4 de setembre?
4: No hauria de faltar? Bueno, penso jo que s'ha d'explicar a la gent que vagi a veure el pregó, molta de la gent que pugui venir doncs ja sabrà el que és el casino i més o menys la seva història, però que la gent que no coneixen, perquè encara hi ha gent que no coneixen el casino, doncs que sàpiguen que existim, sàpiguen les coses que es fan i sàpiguen doncs, que és un espai... que, bueno, com em va dir un dia l'alcalde, que era com un museu.
1: El missatge que us agradaria transmetre seria aquest, no?
4: Exacte.

0: torneu. Torneu més activitats.
1: Al setembre tornem. Bueno, de fet no hem marxat, eh? Perquè hi ha qui està preparant, assajant teatre, preparant decorats, preparant el pregó, evidentment.
0: Del pregó de Festa Major, com deien, serà el 4 de setembre. Després ja continuaran les diferents activitats que hi han previstes, que ja en parlarem.
1: Sí.
0: Entre aquestes activitats previstes, doncs, la recuperació del petit casino.
1: Evidentment, evidentment, a l'octubre, no sé si és el 23, 24, no recordo ara exactament la data, doncs sí. Sí, sí.
0: I relacionant ara Societat del Casino, el casino i la Festa Major, quins records tens, Carme, de les festes majors? O de com han anat evolucionant? Suposo que has vist una evolució significativa,
1: sí,
0: no?
1: Perquè jo recordo, bueno, dels primers anys, sobretot, més que res, el ball era, no? Recordo que més de petita no podíem ballar baix a la sala, perquè, clar, llavors ballàvem a dalt, als passillos dels palcos de dalt. Quan ja vam tindre 14 o 15 anys, llavors sí, ens deixaven començar a ballar baix. I després vam anar creixent i ja es va començar més el ball de discoteca, i llavors potser ja no anaven tant al ball de la sala, sinó ja anaves més a la discoteca. Bueno, tot va anar canviant.
0: Què esperes d'aquest pregó? O què espereu des de la Societat del Casino?
1: Bé, que tothom se'n senti molt satisfet de que hagin fet el pregó i del que puguem explicar en el pregó.
0: Doncs d'aquest pregó, a mesura que s'acosti ja la data del 4 de setembre, en tornarem a parlar
1: quan
0: i ampliarem
1: vulguis.
0: Aquesta entrevista a més persones que estan vinculades també a la Societat del Casino per fer, doncs, aquella prèvia del pregó i per intentar endivinar una miqueta més del que anirà i de com anirà el pregó, eh?
1: Bé.
0: Ara et deixem de que no us vulguis explicar més, perquè tens l'excusa de que encara queden uns mesos, no?
1: No, mesos no gaires, però bueno, hem d'acabar d'organitzar amb el temps del que disposem, doncs de veure què encabim dintre del pregó.
0: Per tant, us deixem ara treballar. Carme Llobarol, presidenta de la Societat del Casino, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, felicitats per aquest centenari del casino, per aquesta medalla Lluís Nicolau d'Olver, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Va ser aprovat per al ple municipal. Ara falta, doncs, saber quan es lliurarà aquesta medalla i per ser els protagonistes del pregó de la Festa Major. Per tant, en continuarem parlant. Carme Llobarol, gràcies.
1: Molt bé, gràcies a tu, Jordi.
2: L'InfoSap. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Una festa major que comptarà amb les actuacions musicals de Chenoa el divendres al vespre, arrencant la festa major amb el concert de Chenoa a partir de les 11 del vespre a l'escenari central de l'Avinguda Constitució. Després la música continuarà amb la banda del Coche Rojo, serà l'Avinguda Constitució. Però abans, a les 10, sessió histèrica del programa de Sato Rodríguez Histèria de Sant Andreu de la Barca a l'Ermita del Palau. Serà la prèvia de l'Ermita Rock, que tindrà lloc dissabte amb les actuacions d'Obús i també de Golden Grahams i també amb la presència de DJ. Per dissabte també tindrem la música de los 80 principales a les 11 del vespre a l'escenari central de l'Avinguda en Constitució i a la 1 de la matinada tindrem a DJ Beca, company de Ràdio Sant Andreu del programa Urban Top Music, on oferirà la millor música dels anys 80 fins a l'actualitat.

0: El mític grup Obús aportarà els seus grans himnes a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb un concert gratuït a l'Ermita del Palau. Serà el dissabte, dia 5 de setembre. Forto Sánchez ha animat els seus seguidors a no perdre's una nit de rock que també comptarà amb l'actuació dels The Golden Grahams i també DJ Kiss Sierra.
1: Hola familia, soy Forto, el cantante de Obús, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en la Fiesta Mayor de San Andreu de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, os quiero.
0: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca viurà una de les seves cites musicals més esperades amb el concert gratuït d'Obús, una de les bandes més emblemàtiques del heavy metal estatal. El grup actuarà el dissabte 5 de setembre a les 10 del vespre a l'Ermita de Santa Madrona del Palau, dins del cicle de nits musicals de l'Ermita Rock. Amb més de 4 dècades de trajectòria, Obús continua sent una de les grans

referències del rock dur espanyol. Des de la seva formació, començaments dels anys 80, la banda ha venut a centenars de milers de discos i ha recorregut escenaris d'arreu de l'Estat amb un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors. Durant el concert es sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y el Obús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes.

Durant el concert sonaran algun dels temes més emblemàtics del grup, convertits ja en autèntics himnes del rock espanyol, com Vamos Muy Bien, Basta y Erelobús, Dinero, Dinero, Dosis de Heavy Metal o Autopista, cançons que continuen sent imprescindibles en tots els seus directes. La ballada començarà, això sí, amb l'actuació dels The Golden Grahams, la banda liderada per el santandreuenc Brian O'Neill, una banda que intenta recuperar l'essència del rock clàssic amb un directe intens i ple de personalitat. Un grup que veu d'influències de formacions com The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Faces o Black Crowes, combinant composicions pròpies amb un so fidel al rock dels anys 60 i 70. Al llarg de la seva trajectòria, The Golden Grahams també ha compartit escenari amb importants artistes.

A més de l'actuació dels The Golden Grahams i també del grup Obús, la festa continuarà després amb la sessió de DJ Kiss Sierra, amb José Luis Sierra, que serà l'encarregat de mantenir l'ambient fins a la matinada. El concert, com dèiem, tindrà lloc a l'ermita de Santa Madrona el dissabte 5 de setembre a partir de les 10 del vespre. Obús, The Golden Grahams i Kiss Sierra. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i del programa Histèria de Ràdio Sant Andreu.

0: Hola familia, soy Forto, el cantante de Bus, y quiero recordaros que el 5 de septiembre estamos en las fiestas mayores de San Andrés de la Barca. A las 10 de la noche, 5 de septiembre, entrada gratuita. No podéis faltar. Rock and roll, los quiero.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: La ruta de la tapa celebrarà la 14a edició amb 19 establiments participants durant la festa major. La iniciativa manté el preu de 4 euros per tapa i beguda, incorpora millores en el sistema de votació i reforça el seu paper com un dels grans atractius gastronòmics i comercials de la festa major de Sant Andreu de la Barca. Serà, això sí, del 4 al 6 de setembre. Parlem amb Miquel Àngel Abril, regidor de Comerç i Activitat Econòmica.
3: Doncs encetarem aquest anunci de la 14a edició de la Ruta de la Tapa. Com tots sabem, és una tradició dins de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, una oportunitat perquè tota la ciutadania pugui conèixer, no?, i gaudir de la restauració, del tresor de la restauració que tenim aquí a Sant Andreu de la Barca, de gaudir aquestes propostes gastronòmiques, tant de tapes dolces com de tapes salades, i també, per què no, conèixer també els establiments que tenim a la ciutat, que alguns d'ells també són nous. Llavors, amb aquesta 14a edició de la Ruta de la Tapa, superconsolidada, és una gran festa dintre de la Festa Major, i començarà el dia 4, el divendres 4 de setembre, per la tarda, de 18 a 21 hores. Continuarà dissabte i diumenge a matí i tarda, en franges de matí i tarda, i dilluns no tindríem la Ruta de la Tapa com les darreres edicions. Llavors tenim aquests 19 establiments que finalment participen a la ruta d'enguany, a l'edició d'enguany, amb propostes de tapes salades, que tenim una proposta més de tapa salada respecte a l'any passat, i tapes dolces, i és una gran oportunitat, com deia, no?, per gaudir amb família, amb amistats, etc., i apropar-nos a aquest tresor de restauració, aquestes propostes gastronòmiques que tindrem magnífiques en el si de la Festa Major.
2: Comentava que és una activitat ja consolidada, la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, la Ruta de la Tapa, ja són 14 edicions. Per tant, si fem balanç de les anteriors edicions, podem parlar d'èxit, no? De que la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ja sap que hi ha la Ruta de la Tapa i que gaudeix d'aquestes tapes tan dolces com salades.
3: Sí, és una aposta segura. Al final tothom està esperant, no?, la Ruta de la Tapa quan tenim la Festa Major. Llavors no s'entendria una cosa sense l'altra, ja. Jo penso que és un binomi ja molt, molt consolidat, i per nosaltres, des del punt de vista de comerç, doncs és una alegria també poder any rere any, no?, tornar a organitzar aquesta proposta gastronòmica i aquesta Ruta de la Tapa, no? Recordem que tenim premis, no?, tant pels establiments que hi participen en aquest ecosistema de restauració de la Ruta de la Tapa, que seran el premi de la tapa dolça i el premi de la tapa salada. Cadascun d'ells tindran una panera de productes gourmets valorada cadascuna d'elles amb 300 euros, i també a les persones que hi participin valorant les diferents propostes gastronòmiques també tindran doncs un sopar. En aquells establiments que guanyin tindran un sopar per a dues persones en aquests establiments, per poder gaudir també justament d'aquesta gastronomia, no? Les votacions es faran amb la web de la Ruta de la Tapa, sap.cat, a partir de, o mitjançant aquesta web, que arrossega també o incorpora les millores que en diferents anys hem anat ajustant, no?, perquè sigui més just, també més objectiu, el fet de que les persones puguem votar les propostes gastronòmiques que ens anem trobant. De fet, aquest any, com a novetat, també l'obertura, diguéssim, de la votació no es farà des del primer moment, sinó que es farà ja l'endemà, perquè la gent tingui temps, veritablement, de poder comparar, de poder tastar, però també comparar les diferents propostes gastronòmiques, i d'aquesta manera fer-ho també més ric i més objectiu.
2: Per tant, premi a les millors tapes, premi també a la gent que voti en aquesta Ruta de la Tapa de Sant Andreu de la Barca. Més enllà d'aquesta oferta gastronòmica, que és àmplia, amb totes aquestes tapes dolces i salades, hi ha un impacte de la Ruta de la Tapa en l'àmbit econòmic, que també és prou important, com també en l'àmbit comercial.
3: Sí, indubtablement introdueix un dinamisme econòmic el fet de que moltes persones, no només de Sant Andreu de la Barca, sinó que també venen de fora, puguin estar a la ciutat, puguin estar també tastant aquestes tapes, però a més, no només això, sinó que també es poden quedar a dinar, també fan despesa aquí a Sant Andreu de la Barca. Recordem que el preu de la ruta de la tapa el mantenim a 4 euros, que és un preu que anem mantenint en les darreres edicions, és un preu molt contingut perquè tothom pugui accedir, pugui gaudir d'aquesta proposta gastronòmica. Són 4 euros la tapa, tant la dolça com la salada, amb la beguda inclosa. És un preu molt competitiu, d'aquells que queden pocs veritablement en el nostre entorn comarcal, i animo a totes i tots a aprofitar aquesta oportunitat, aquests preus, aquest dinamisme, aquesta oferta gastronòmica, perquè vinguin a Sant Andreu de la Barca i gaudeixin d'aquestes tapes.
2: Podem dir que gairebé tots els barris de Sant Andreu de la Barca tenen un establiment que participa en aquesta ruta de la tapa.
3: Sí, a més, en el sistema de votacions està endreçada per barris, podrà veure les persones que participin que els establiments estan dividits per barris i per colors, i també tindran inclosa la geolocalització de l'establiment, per si alguna persona no és de Sant Andreu de la Barca, doncs també tingui aquesta facilitat per esbrinar o conèixer on està exactament aquell establiment participant en la ruta de la tapa. Per tant, tots són facilitats i al final el que manca justament és que la gent tingui ganes, que en tenim i que tots i totes gaudim d'aquesta ruta de la tapa.
2: Missatge dirigit als santandereencs i les santandereenques, als oients de Ràdio Sant Andreu, perquè participin d'aquesta 14a edició de la ruta de la tapa del 4 al 6 de setembre, coincidint amb la Festa Major.
3: Doncs el missatge és que ens veurem en algun moment tastant aquestes magnífiques propostes gastronòmiques que ens ofereixen per aquests preus tan continguts, que totes i tots hem d'estar al carrer perquè és Festa Major, però entre actes i actes doncs aprofitarem, per què no, per gaudir d'aquestes tapes, d'aquestes propostes que són estupendes, moltes d'elles, la gran majoria són novetoses i són estupendes, i és una oportunitat, no?, per trobar-nos i un cop més per fer doncs, de Sant Andreu a la Barca aquest pol d'atracció comarcal que totes i tots volem.
2: Del 4 al 6 de setembre, Sant Andreu de la Barca viurà la 14a edició de la Ruta de la Tapa. En aquesta ocasió, 19 establiments participants amb 18 tapes salades i 7 propostes de tapes dolces, totes acompanyades d'una beguda per un preu de 4 euros. Del 4 al 6 de setembre, i recordeu també que es podrà votar les millors tapes a través de la pàgina web larutadelatapasap.cat.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: DJ Beca també serà protagonista a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Serà la matinada de dissabte a diumenge a la 1 de la matinada a l'Avinguda Constitució. Avui ens acompanya en els estudis de Ràdio Sant Andreu DJ Beca, company d'aquesta ràdio. És el director del programa del Urban Top Music. DJ Beca, molt bon dia.
4: Muy buenos días.
2: Bé, protagonista d'aquesta Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Dissabte, després de l'actuació de los 80 principales, arriba la sessió de DJ Beca. Bé, que suposa actuar una vegada més a una Festa Major?
4: Pues la verdad, ahora mismo tengo una cantidad de sensaciones totalmente contradictorias. Muchas ganas, muchos nervios, muy contento por que me hayan seleccionado, porque me hayan escogido, me hayan propuesto para la Fiesta Mayor de verano, que es la primera vez que voy a hacer Fiesta Mayor en el escenario central, porque en otras ocasiones había estado con la gente Jova del Pobla, con la agrupación Jova, con la Barca y tal, y la verdad es una novedad para mí y un reto muy gratificante de intentar realizar.
2: També havies fet actuacions a la Fira de la Primavera.
4: Sí, senyor.
2: Per tant, l'escenari te'l coneixes prou bé, no?
4: Sí, en eso tenemos suerte, lo conocemos.
2: Després de tants anys encara hi ha nervis?
4: Muchos. Yo creo que es la herramienta del estar espabilado, ¿no? De la alarma que te dice, hey, no te subas muy arriba, que esto tiene que seguir caminando. Es una sensación de mariposas en el estómago, que dices, uff, tanta gente, mucha responsabilidad, que te llamen para hacer un evento de este tipo, confíen en ti. Tienes que dar el 100% y eso te crea ese hormigueo en el estómago que te hace estar alerta para no, perdón por la expresión, para no cagarla.
2: Segurament que no, amb l'experiència, amb els anys que ja portes. Quina és la sessió que has plantejat de cara a aquest dissabte, tenint en compte en aquesta Festa Major? No sé si pel fet de ser Festa Major has pensat una sessió diferent de les que habitualment has ofert aquí a Sant Andreu de la Barca o...
4: No, mira, la verdad que por parte de la organización de la fiesta mayor, el viernes lo han dedicado más para la gente joven, con música jova y en la fiesta de la clota a la una. Y el sábado viene un grupo excelente que son los 80 principales, magníficos, los he visto en varias ocasiones, excelentes. Y claro, querían hacer una continuación de la música de aquella época, música de los 80, con los 80 principales, y por qué no hacemos una sesión de música de aquella época dorada de los años 90, 2000, pinceladas de los 80 y tal. Para mí es un reto muy importante. Si bien estoy al día al respecto de cultura musical y de los tracks de aquella época y que ya hace años que pinchaba, volver otra vez a ese reencuentro con ese tipo de música y dedicado a una población, a una gente, un sábado por la noche después de los 80 principales, cuando los jóvenes están en la gincana, que va a ser la hora de ellos, y la gran mayoría de los jóvenes están, entonces el ayuntamiento pensó que sería muy buena idea hacer un viaje al pasado e intentar disfrutar, recordar y volver a aquellos tiempos.
2: Quines músiques no faltaran? Algun avançament de cara a aquest dissabte?
4: Te voy a decir la verdad y que lo sepan
2: ahora
4: todos.
2: Dirás, no ho sé.
4: Lo de la libreta, aquella famosa que siempre hemos hablado, la libreta,
2: sí,
4: de Beca,
2: sí.
4: Eso ya ha desaparecido. O sea, en este caso es imposible. Ten en cuenta que los años 90 fueron la época dorada de la música. O sea, es una época en que tema que salía a diario, uno, dos, tres, cualquier tema que salía era bueno. Dentro del Eurodance, dentro del pop, dentro del rock, dentro de la electrónica, incluso algunos toques de música latina. Todo era bueno. O sea, sé cómo voy a empezar, sé cómo voy a terminar, pero el desarrollo lo iremos viendo poco a poco según la percepción que tengamos desde cabina y jugaremos con la gente.
2: Clar, evidentment, els DJs heu de tenir aquesta habilitat de veure el comportament de la gent i saber modificar, doncs, aquella sessió que teníeu ja pensada, no?
4: A ver, los tracks están ahí, o sea, la playlist la tienes. Ahora tienes que mezclarla, tienes que... ¿qué te voy a decir? A lo mejor la gente se mueve mucho con una canción de Venga Boys o de Rick Astley, como que lo mismo se te paran con el Paquito Chocolatero, por decirte algo. Son canciones de los 90, es por decirte algo. O se mueven muchísimo con Eurodance, o no se mueven con un Gloria Estefan. De todas maneras, la conceptuación de que hay ahora, y está pasando muchísimo, sobre todo en las salas donde he podido ir a pinchar o en algunos conciertos, la gente ya no baila tanto. Y es una cosa que nos preocupa a los DJs, porque pones muy buena música, pones música, pero ves a la gente parada, prefiere hablar en vez de estar escuchando o tal. Antes teníamos la temporada, salió la moda de que no dejaban de estar con el móvil grabando todo el escenario, cómo lo hacías, cómo tal. Ahora hemos pasado a que se hacen los corrillos, ¿no? Y que se ponen a hablar y mientras mueven el pie, ¿no? Pero no terminan de bailar. Pues mi objetivo es que toda la gente esta noche, con esta gran música, con esta época dorada de los 90, intentemos bailar y que intentemos cantar y que podemos disfrutar todos juntos.
2: Clar, pot passar això que dius, fan els grups de gent que s'ho estan passant molt bé, sí, però des de dalt tu no tens aquesta sensació o no saps si s'ho estan passant bé o no. Si ballen, segur.
4: Seguro.
2: Si canten, segur.
4: Seguro. ¿No? Además que los escuchas, se escucha perfectamente cuando pones el inicio, está finalizando un track y haces la mezcla con el otro y ya se notan los primeros compases de la siguiente canción y la gente reconoce y ese grito, ¡ah!, dice... Esta, vamos por buen camino.
2: Per tant, bé que fem una crida a través dels micròfons de Ràdio Sant Andreu. Si aneu a la sessió del dissabte a la nit, a la una de la matinada, a l'Avinguda Constitució, a l'escenari central del DJ Beca, balleu, canteu, perquè ell ha de notar que el públic s'ho està passant.
4: Efectivamente, está clarísimo. Es el objetivo final.
2: Quin missatge donaries abans de finalitzar aquesta entrevista?
4: Mira, sobre todo en esta fiesta mayor, llevo muchos años aquí viviendo y tal, y siempre he presumido de ser un pueblo cívico. Lo primero de todo, civismo. Civismo en estas fiestas mayores, divertirnos con cabeza, pasárnoslo bien, y sobre todo en que os voy a decir en el ratito que voy a estar con todos ellos, que nos lo pasemos bien, que disfrutemos, que nos dejemos llevar por la música, en fin, que lo pasemos bien. Y sobre todo, y si me permites, 30 segundos, a la gente joven, que no hace la gincana o que no hace tal, quiero que comprendan y quiero invitarles a que vengan a la fiesta también. Sí, en los prospectos, en la publicidad de la fiesta, pone que es música de los 80, 90, 2000, pero me gustaría que vinieran y que disfrutaran y que conocieran ese mundo que nosotros vivimos y con lo que nosotros bailábamos. Seguro que hay alguna que las conoce, la cantarán y sobre todo la bailarán.
2: I també hem de recordar que a partir del 16 de setembre Urban Top Music torna un any més, una temporada més a Ràdio Sant Andreu els dimecres de 8 a 9 del vespre, una temporada més, ja són unes quantes, ja, eh?
4: Sí, pues sí, he perdido la cuenta, pero me parece que son 8 o 9 ya, ¿no? Por lo menos. Y muy contentos, ganas de empezar también, ya lo estamos preparando todos los éxitos que han sacado este verano para hacer un inicio de temporada divertido, con una buena sesión de música. Es un programa, ya sabes, que es para los yogas, para que se acerquen a la radio, a esta radio de proximidad. Y colaborar con vosotros pues todos los miércoles pues es un auténtico lujo y un placer.
2: Doncs DJ Beca, que vagi molt bé aquest dissabte a la Festa Major, amb aquesta sessió de música dels 80 fins a l'actualitat, i que la gent balli, canti, si vol fer parlar una estona que parlin, però que sobretot ballin i cantin.
4: Que se lo pasen muy bien. Efectivamente, que se lo pasen muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, por la oportunidad y muchas gracias a todos y os espero el sábado.
2: Ens veiem dissabte.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
2: Els ous de drac de la Colla de Diables seran els pregoners de la Festa Major Petita en l'any del seu desè aniversari. I és que la secció de percussió infantil i juvenil de la Colla de Diables celebrarà els seus 10 anys de trajectòria amb la lectura del pregó que compartiran amb la Colla dels Castellers de la Droc, concretament amb la Canalla dels Castellers de la Droc. Els ous de drac, la secció infantil de la Colla de Diables, seran els encarregats de donar el tret de sortida de la Festa Major Petita de Sant Andreu de la Barca el dia 4 de setembre. El nomenament, com dèiem, coincideix amb una data molt especial per l'entitat. Enguany commemora el seu desè aniversari de la seva creació, després d'una dècada participant activament en la vida cultural i festiva del municipi. El president de la Colla de Diables, Enrique González, ha expressat a Ràdio Sant Andreu la satisfacció de tota l'entitat per aquest reconeixement.
5: Molt bon dia, Jordi. Pues, com no pot ser d'una altra manera, el fet de que ens hagin escollit com a pregoners de la Festa Major Petita ens fa molta alegria. Els ous de drac fan 10 anys i formen part de la Festa Major des del primer dia. I des de la Colla ens fa molta il·lusió poder participar en tot allò que es faci del poble. I ser pregoner, ja sigui de la Festa Major gran com de la petita, sempre és un orgull. A veure, no podem negar que era quelcom desitjat, però ens va alegrar molt quan ens ho van dir a la reunió d'entitats que participen a la Festa Major, especialment al compartir-ho amb la Canalla dels Castellers de la Droc, entitat amb la que compartim molts membres de la colla i amb la que tenim molta afinitat.
2: Sobre el pregó encara es desconeixen els detalls. Un pregó que el grup de percussió dels ous de drac hauran de compartir amb la Canalla dels Castellers de la Droc.
5: Bueno, tot el que fem des de la colla sempre ho fem amb molta il·lusió i també sempre amb un toc diabòlic, ja ho saps. Però aquesta vegada, amb compartir-ho amb una entitat com els Castellers de la Droc, ho treballarem amb especial carinyo perquè les dues entitats sentin seu aquest pregonet i quedin molt contentes.
2: El president de la Colla de Diables, Enrique González, també ha destacat una novetat per la Festa Major. Ha anunciat que un cop finalitzat el pregó, la Colla de Diables organitzarà un corredrac pels carrers del municipi. L'activitat comptarà amb la participació del drac de la Colla de Diables, una xaranga i un recorregut festiu que convidarà a la ciutadania a sumar-se a la celebració.
5: I dir-vos i anunciar-vos a tots que aquest any, després del pregó, farem un corredrac, que serà un correbars amb el nostre drac, i el portarem per tot el poble prenent una cervesa, acompanyats d'una xaranga i passant una bona estona. Esteu tots convidats i seguiu-nos a les xarxes que us donarem més informació.
2: Activitats que tindran lloc el dia 4 de setembre a motiu de la Festa Major de Sant Andreu de la Barca. Els Sous de Drac, que enguany celebren el seu desè aniversari, seran els protagonistes, conjuntament amb la canalla de la colla dels castellers de la Droc, del pregó de la Festa Major Petita.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: I durant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca també tindrem diferents activitats esportives protagonitzades per entitats esportives de la ciutat, com el club de tennis o, per exemple, el club de tir amb arc de Sant Andreu de la Barca, a més del club de futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació, que organitzarà els dies 5 i 6 de setembre al camp de futbol de Can Salvi el torneig de futbol. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
6: Durant tota aquesta setmana que culminarà amb la Festa Major de Sant Andreu de la Barca, l'esport també tindrà protagonisme. A Can Salvi s'organitzaran els tornejos de tennis, pàdel i pickleball, però també hi haurà el torneig de futbol al camp de Can Salvi, organitzat pel Club de Futbol de Sant Andreu de la Barca Agrupació, i ho faran partits de 11 a 14 hores i de 17 a 20 hores. El president de l'entitat esportiva, Germán Olmos, explica més detalls.
7: És una de les activitats que el club organitza per la Festa Major, i una amb el... amb la guingueta que tenim a l'esplà del mercat. És un punt de trobada de la nostra ciutat i el punt de trobada, el punt d'inici dels equips, els primers equips, els sars de cada categoria que comencen a competir. Fem el torneig des de categoria sub-9 fins a l'amateur, fins al filial. És a dir, que són pues, totes les categories del club federades. El format està pensat perquè hi hagi una rotació constant de partits i hi hagi molt de dinamisme. Intentem que sigui un torneig competitiu, però sense prioritzar el respecte, però sempre prioritzar el respecte al joc net i l'experiència dels participants. En total, en tots els equips, poden ser uns 150 participants, entre totes les categories.
6: Olmos ens explica el format d'aquest torneig i per a quines categories està pensat.
7: El torneig està pensat per a diferents categories i franges d'edat. Creiem que així és la millor manera de presentar la temporada en el clima possible, que és el clima de Festa Major. L'horari serà d'11 a 2 i de 5 a 8, tant dissabte com diumenge, amb diferents partits segons les categories. Ens agradaria que Can Salvi fos un espai de celebració de la Festa Major i que pugi molta gent. Per la nostra entitat representa moltíssim. El nostre club forma part de la història esportiva i social de Sant Andreu i tenim molt clar que no volem ser només un club que obre les portes per entrenar i competir. Volem estar implicats en la vida del municipi i participar a la Festa Major. És una manera de demostrar aquest compromís.
6: Finalment, el president del club de futbol ens relata en quin moment es troba l'entitat esportiva.
7: Estem en un moment de molta il·lusió, però també de molta responsabilitat. El club continua creixent i aquesta temporada hem apostat fort per millorar la nostra estructura i, sobretot, la formació dels nostres jugadors i entrenadors. Estem implantant noves metodologies de treball, millorant la preparació física i tècnica i donant més eines als nostres entrenadors. El principal repte és continuar creixent, mantenint la nostra identitat.
6: Un torneig que tindrà lloc al camp de Can Salvi aquest cap de setmana de Festa Major.
2: La Festa Major de Sant Andreu de la Barca, que també es viu a través de Ràdio Sant Andreu, a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i també a través de les diferents xarxes socials com Facebook, X i també Instagram i, com no, a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com.
8: Muy buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este rincón tan especial, donde la vida, la memoria y el arte se encuentran. Bienvenidos, bienvenidas a Encuentros, el programa del casal de la gent gran, María Oleria Campmany. Este programa es como un lienzo en blanco, que cada miércoles llenamos de colores, de voces, de historias. Nos escuchas en el 98.0 de la FM. O si prefieres, formato digital, www.radiosantandreu.com. Para asegurar que cada sonido, cada detalle de esta exposición radiofónica llegue a vuestros oídos con la mayor claridad, contamos con Satu, nuestro técnico de sonido. Y al frente de este recorrido por las secciones de nuestro programa, un servidor, Jerónimo. ¿Y qué tenemos hoy en nuestra galería radiofónica? Pues un auténtico mural de secciones que pintan la vida con diferentes tonos. Vamos a escuchar a Manuel con su mirada cinéfila, a Maribel con una receta que sabe infancia, a Inma, que nos trae una historia fascinante de nuestro pueblo después de muchas horas de investigación, y a Yolanda, que nos enseña cómo no movernos con alegría. Tenemos también poesía, sí, poesía, pinceladas del alma, que nos traen Marlene, José y Luisa. Arrancamos a tu. Bueno, damos paso a Esper con el tema de Bon Dia.